0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creus amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG?
7: Músic?
8: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gràcies!

0: programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo la ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
5: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
6: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
4: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
7: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
8: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
4: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: 服。
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
4: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Servei d'acreditació de competències professionals.
3: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
4: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
5: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
2: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
6: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant.
2: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Hi ha una màgia que no té truc.
5: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
6: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
7: Apunta't al Voluntariat per la Llengua.
8: El programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
9: Perquè quan parles, fas màgia.
10: Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
11: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
12: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril, no pasaste de caimán.
4: Ai, quines ganes de fer vida normal. Amb una mica menys d'estrès i una mica més de diners. Si cobrés com en Joan, que al final fem la mateixa feina. Bé, quines ganes de fer vida normal, però justa. I sense discriminacions. Una vida normal, justa i igualitària. I no tenir por. Doncs això, una vida normal, justa, igualitària i sense violències. Un moment, he dit que volia tornar a la normalitat? El que realment vull és una normalitat feminista. I la vull ara. Allò que trobem normal ha de ser molt millor. Avancem cap a una normalitat feminista. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada

els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Saps quins són els superpoders de la fruita fresca i de temporada? La fruita acabada de collir t'aportarà supervitamines, superminerals, superfibra i aigua. Fruita de qualitat, ideal per a una dieta sana i equilibrada. Consumeix fruita de proximitat i fes supersalut. Generalitat de Catalunya.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
7: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gratis!

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Jo estic d'acord, un Maca i un Déu a temps sempre encaixa. Deslenguarte es diu aquesta cançó de l'últim treball de Nacho Vegas amb la complicitat de l'Albert Pla, que últimament ha fet moltes col·laboracions, allò d'amics d'aquí i d'allà, i fent coses del tot diverses però molt atractives i amb moltíssima personalitat, que és el que avui ens ocupa. Havíem deixat aquella cançó del Quan el cel es torna negre del Feliu Ventura amb tota la gent que l'acompanyava, i hi ha una altra cançó, no és tan reivindicativa, però que també és així com una mena de Dream Team valencià. De fet, repeteix el Pep Jimeno Botifarra aquí al costat d'Abril, una de les veus així revelació de la temporada del País Valencià, i dels Figaflauas. Aquests són de Reus, o de Valls, millor dit de Valls, ara se'm tirarà la cavalleria a sobre, són de Valls, però s'han ajuntat en aquest cas amb dos representants de la música valenciana actual com Abril i Pep Jimeno Botifarra per fer aquesta cançó que es diu Ai Mareta.

Doncs sembla ser que últimament s'estan produint moltes trobades de moltíssima gent i fent coses tan intenses com aquest Aimaret Abril, Pep Jimeno Botifarra amb els Figa Flowers. I més gent que està fent coses amb personalitat molt pròpia, com la Eva Forn. L'hem tenir al concert Delicatessen ara no fa massa dies, i així ens ho va demostrar en el seu directe amb un futur, jo crec que molt prometedor, amb cançons com aquest Wars for the Moon.

aquest son Blood Orange, també dins d'aquest món de la música urbana, del hip-hop, del rap, digueu-li com vulgueu, doncs la personalitat pròpia també és desbordant. Això es diu Look at You, Blood Orange.

Doncs, mira, com que se m'escapa, ja us el deixo anar i us dic allò de gràcies per ser-hi. Gràcies per fer-nos costat i sigueu molt exigents amb la bona música. Ron Sexsmith, avui per marxar aquest

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Almenys 4 persones han mort al Japó per les pluges torrencials a la prefectura de Chiba, que inclou la capital del país, Tòquio. Es tracta, segons les autoritats, d'unes pluges de rècord sense precedents que han afectat la circulació per carretera i per tren i que bloquegen milers de passatgers a l'aeroport de Narita, el segon més important de la capital. En les últimes 24 hores han caigut a Chiba més de 360 litres per metre quadrat, que han provocat inundacions de carreteres i vies de tren i han afectat el subministrament elèctric de milers d'usuaris. Els accessos a l'aeroport de Narita per carretera i per tren estan interromputs i milers d'usuaris no poden sortir de les instal·lacions per falta de transports. Les autoritats han desplegat l'exèrcit per ajudar en els esforços per normalitzar la situació. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
3: Colòmbia eleva a 281 els morts i a 379 els desapareguts pel terratrèmol que va sacsejar el país dilluns. El govern colombià prioritza ara les tasques de rescat, tot i que les feines continuen amb molt poques probabilitats de trobar supervivents. Mentrestant, el govern colombià ha anunciat un pla de reconstrucció amb la participació del sector privat.
2: El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint.
3: Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i Adif i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe operatiu ferroviari. El sistema sanitari va atendre 450 urgències, de totes de caràcter lleu, per problemes als ulls després de l'observació del fenomen.
2: La directora Meritxell Colell presenta a la secció oficial del Festival de Locarno Lejos de los Árboles, amb què opta el Lleopard d'Or. La pel·lícula, rodada al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria. L'editorial Panini Comics publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man.
3: La publicació coincideix amb el 50è aniversari de la primera trobada entre els dos superherois de DC i Marvel. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a 3Cat Info que la nova aventura dona detalls de la relació d'amistat entre els dos personatges i obre la porta a noves aventures.
4: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70 el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous en creuament m'han quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
2: Esports, principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain per al traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3Cat Info.
3: La santcugatenca Jael Sacura-Bastué s'ha quedat sense medalla en la final dels 200 metres llisos a l'Europeu d'Atletisme que es disputa a Birmingham, al Regne Unit. En la seva prova, la santcugatenca ha acabat setena.
2: En l'Europeu de Gimnàstica Artística, que ha començat aquest dijous a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Maria Escudero s'han classificat per a la final de per equips amb el combinat espanyol, que ha acabat setè a la fase de classificació. En el concurs complet, Alba Petisco no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any.
3: I el sitgetal Luca Huck s'ha quedat sense medalla a la final de 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol. Han acabat quarts i han batut el rècord d'Espanya.
2: I acabem amb tenis. El nord-americà Ben Shelton s'ha proclamat aquesta matinada campió del Masters 1000 de de Montreal, al Canadà, per segona vegada consecutiva. Shelton ha derrotat a la final el seu compatriota Brandon Nakashima en 2 sets, 6-3 i 7-6. I la polonesa Iga Swiatek s'ha imposat a la tenista del Kazakhstan Elena Rybakina en la final del torneig de Toronto. Feia 11 mesos que l'ex número 1 del món no aixecava un títol del circuit femení de la WTA.
1: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: A mi sempre em passa que oblido que és esmorzat, per això escric en el mòbil.
7: A veure... O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí. això i tu has apuntat, eh?
6: Sí, sí, apuntat. Matxa.
7: Té matxa.
6: Molt bé. Sí. I, bueno, ous.
7: Ous.
6: Palmeretes de xocolata.
7: Sí.
6: I... una galeta de dàtils sí. que van fer la meva parella.
7: També poder si esmorzéssim menys coses original. Ens en recordaríem. Sí,
5: la Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia. A les 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio comença...
8: No, no, no, Roger, aquest estiu és la tarda.
9: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
8: Hola.
10: Oli.
9: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
8: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
5: De 4 a 7 de la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
9: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
8: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà. L'estiu és tu,
5: la llum dins dels meus ulls. Catalunya Ràdio.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: El dissabte 27 d'abril del 2013, milers de persones celebren al Monte Huelva una festa dedicada a la Mare de Déu del Rocío. Als voltants de la plaça de l'Església s'hi respira un ambient alegre i despreocupat. Mentre els veïns de la població conversen amb els seus amics i familiars o canten cançons a la Mare de Déu, un home i la seva filla de 8 anys són assassinats a ganivetades.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. En una zona on la religió pesa molt, es produeix un doble assassinat que trencarà el poble pel mig. Les passions i la raó absoluta dels que creuen tenir sempre la veritat no ajudarà. La investigació del doble crim del Monte va ser llarga i complexa. Els encarregats del cas es van trobar que hi havia poca gent disposada a col·laborar i van passar molts mesos fins que algú va decidir revelar un detall important. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
3: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker? We kill the flame.
4: Crims. Per què matem?
3: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning.

0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
1: La devoció mariana juga un paper important en la vida cultural i social del Monte, un municipi de 24.000 habitants que queda a mig camí entre Sevilla i Huelva, a uns 100 quilòmetres de la frontera amb Portugal. Moltes de les festivitats locals del Monte estan dedicades a la Mare de Déu del Rocío, la imatge de la qual està en una aldea que forma part del mateix terme municipal, però a uns 15 quilòmetres del poble. La més famosa, i que se celebra precisament allí, en aquella aldea, és la Romeria del Rocío, que atreu cada any centenars de milers de persones. Aquesta festa religiosa s'acostuma a celebrar a finals de maig o principis de juny, i sempre en cap de setmana. La setmana anterior a la Gran Romeria, els devots van sortint de diferents parts de l'estat espanyol en direcció a l'ermita del Rocío. Molts d'ells, sobretot els que estan més a prop, fan el trajecte a peu o en cavall. D'altres van en carros estirats per bous que s'engalanen amb flors i teles brodades. El viatge és tota una experiència en si i no hi falta la música.
2: El gran paraíso donde vive la Madre de Dios, patrona de Almonte y reina del universo por los siglos de los siglos.
1: Quan per fi arriben al seu destí, les germandats religioses van passant una per una pel santuari del Rocío per resar-li una oració a la Mare de Déu. Per la gran quantitat de germandats que peregrinen al Rocío, més de 100, això s'allarga des del divendres a la tarda fins al dissabte a la nit. L'endemà, diumenge, se celebren dues misses, una al migdia i l'altra a les 11 de la nit. I després, ja de matinada, es fa el famós Salt de la Reixa, en què un grup d'habitants del Monte salta la tanca que protegeix la imatge de la Mare de Déu i aleshores comença la processó.

0: romeria del Rocío és la festa més famosa del Monte i el motiu pel qual molta gent coneix aquell poble de Huelva. Però l'any 2013 es va convertir en el centre de totes les mirades per un fet que no tenia res a veure amb el Rocío. S'hi va cometre un doble assassinat. El 27 d'abril del 2013 va caure en dissabte i, com es fa l'últim dissabte de cada mes, els habitants del Monte celebren la Sabatina, que és una altra festa dedicada a la Mare de Déu. Aquell dia, després de la missa tradicional de les 9 del vespre, la celebració es va allargar durant unes hores a l'exterior de l'església municipal i als carrers adjacents, perquè era l'última vegada en 7 anys que la figura de la patrona municipal seria al centre del Monte. Després de 9 mesos, havia arribat l'hora de tornar-la al seu santuari. Com passa amb el Rocío, bona part dels ciutadans del Monte es van abocar a la celebració de la Sabatina. Però una de les protagonistes de la història d'avui, Marianela Olmedo, va preferir quedar-se a casa. Hola, Lídia Orriols.
1: Hola, Carles. Marianela Olmedo és una dona de 37 anys, casada i amb una filla de 8 anys. En aquell moment no feia ni un mes que la Marianela s'havia separat del seu marit, el Miguel Ángel, a causa d'una infidelitat. Tot i que no havien signat el divorci i que mantenien una bona relació perquè tenien una filla en comú, ella vivia en una casa de lloguer. El motiu de la separació va ser que la dona tenia una relació extramatrimonial amb un company de feina de tots dos, un home que es diu Francisco Javier.
0: El dissabte 27, la Marianela surt de la feina a les 10 de la nit i no vol ni sentir-ne parlar de festa, perquè està cansada, però sobretot perquè sap que al poble hi ha gent que la critica i que la mira malament, perquè diuen que ha trencat una família. Per tant, prefereix sopar a casa amb el Francisco Javier, lluny de mirades indiscretes. Segons han quedat, ell s'anirà a dutxar a casa dels seus pares, perquè de moment no viuen junts, i després anirà a comprar el sopar per tots dos i a llogar una pel·lícula del videoclub. El menú de la nit són cargols i allullas, un pa típic del Monte. La pel·li que volen llogar, El príncipe de Pèrsia. El Francisco Javier arriba a casa de la Marianela més tard del previst, poc abans de les 12 de la nit, i se la troba en una actitud estranya. La dona està estirada al sofà, tapada amb una manta i tremolant. Li diu que està molt preocupada perquè des que ha sortit de la feina no ha pogut parlar per telèfon amb el seu marit ni amb la seva filla.
1: Aquella nit, el marit de qui s'estava separant, el Miguel Ángel, havia d'anar a una pizzeria del poble amb la filla. Per això, en un primer moment, la dona no s'havia preocupat perquè pensava que no li agafava el telèfon perquè devia haver-hi molt de soroll al local i no l'havia sentit. Però a mesura que ha anat passant el temps i no li ha tornat la trucada, la Marianela s'ha anat posant nerviosa. Si estigués el Miguel Ángel sol, entendria que la ignorés perquè ja no estan junts. Però l'home està amb la seva filla de 8 anys i tem que els hagi passat alguna cosa.
0: Quan li explica tot al Francisco Javier, ell li diu que els torni a trucar, però continua sense obtenir resposta. La Marianela decideix tornar-ho a intentar quan falten pocs minuts per la una de la matinada i, de nou, l'únic que sent és la veu metàl·lica del contestador automàtic. La Marianela dorm molt poc aquella nit perquè no deixa de donar voltes a l'estrany silenci del seu marit. Tot i això, aconsegueix tancar els ulls una estona quan ja ha sortit el sol i s'acaba llevant a les 12 del migdia. Com es temia, veu que no ha rebut cap trucada del Miguel Ángel, però no es dona per vençuda i marca per enèsima vegada el seu número de mòbil. Una vegada més, l'home no dona senyals de vida. Desesperada, la Marianela truca al Francisco Javier, que ha marxat de matinada, i li demana que passi per casa del Miguel Ángel per veure si la seva filla està jugant a la plaça del davant, com feia cada diumenge. Una estona després, quan li sona el mòbil, a la mare se li atura el cor durant una mil·lèsima de segon, pensant que per fi podrà parlar amb la seva filla. Però no és el seu marit qui la truca, sinó el Francisco Javier, i li diu que no ha vist la nena, però que hi havia una finestra de la casa oberta. A la tarda, la Marianela ja no pot més i agafa el cotxe per apropar-se a la seva antiga vivenda. Quan arriba al número 3 de l'Avinguda de los Reyes, en un barri humil de nova construcció, comprova el que li havia dit el Francisco Javier. Està plovent, però la finestra encara continua oberta. Primer, la dona prova de tocar el timbre, però passen uns minuts i ningú li obre la porta. Per això, com que encara té claus, entra i des de la porta crida la seva filla. Aquesta vegada tampoc obté resposta, però no s'atreveix a passar més endins. Pensa que potser no hi són, o que potser el Miguel Àngel no vol parlar amb ella. Al cap i a la fi, la ferida de la separació encara és massa recent. La Marianela es convenç a ella mateixa que ha de respectar la intimitat del seu marit. Per això, deixa a l'escala el paraigua i les mitges que li ha portat a la seva filla per anar a l'escola l'endemà i torna cap a casa. Per reconstruir aquest cas, hem parlat amb una periodista d'El Monte que l'ha investigat a fons i que ha entrevistat alguns dels implicats. Es diu Rocío Castrillo i l'any passat va publicar un llibre en què explica tots els secrets d'aquesta història. O, bueno, els coneguts. De moment, ens guardem el títol i ja veurem per què. Continuem amb el que va passar el dilluns 29 d'abril, quan feia gairebé dos dies que la Marianela no podia parlar amb la seva filla petita.
2: El lunes, por la mañana, al darse cuenta de que ni el padre ha ido a trabajar, ni la niña ha ido al colegio, pues ya se alarman, ella llama a su padre, Marianela, y le dice... El padre tenía llaves de la casa de donde vivían Miguel Ángel y la pequeña María.
0: Després de rebre aquesta trucada, el Mariano, el pare de la Marianela, va a l'Avinguda de los Reyes a comprovar que el seu gendre i la seva neta estiguin bé, però aviat veu que ha passat alguna cosa.
3: Al llegar me topé con un conocido, Juan el Cartabón. Mi mujer se quedó en la calle y yo subí como de costumbre. Cuando me faltaban 5 o 6 escalones, me eché a temblar, porque la puerta de arriba estaba abierta y mi yerno siempre la cerraba. Me asomé al interior y descubrí el pasillo cubierto de sangre. Había una luz encendida, la única en toda la casa. El resto estaba oscuro.
0: Aleshores, l'home entra a l'habitació principal i no es pot creure el que veu.
3: Entré al dormitorio matrimonial y allí encontré al pobrecito Miguel Ángel enterrado en un charco de sangre, con su carita mirando al otro lado. No me fijé si llevaba ropa porque no me atreví a acercarme. Solo vi que estaba enterrado en sangre.
0: En aquell moment, el Mariano només pot pensar on és la seva neta.
3: ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está? Me preguntaba. Tiré para su habitación y la encontré en el suelo, detrás de la puerta. Me agaché y toqué su bracito. Lo tenía tieso, igual que sus manitas. No conseguía ver su carita porque la luz estaba apagada. La dejaron colocadita de canto, tapada con un paño. Lo retiré un poco y vi una mancha negra muy grande en su cuellecito y todo el pelo lleno de sangre. Supe que estaba muerta. Salí corriendo escaleras abajo y casi me mato. La Guardia Civil ya había llegado y yo, atacado de los nervios, gritaba que había matado a mi niña. Y después se mató él.
0: La tarda del dilluns 29 d'abril

0: investigaciones de la Guardia Civil a que el hombre habría matado a la menor y posteriormente se habría suicidado.
1: Per la complexitat del cas, les autoritats de la Palma del Condado, seu del partit judicial de la zona, demanen que s'encarregui el cas a un equip especialitzat de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, la UCO. La comandància de Huelva també demana que l'Equipo Central d'Inspecciones Oculares, l'ECIO, faci la inspecció de l'escena del crim. Aquest grup és una mena de CSI a l'espanyola.
2: Els tècnics de l'ECIO arriben al Monte a les 2 de la matinada del dilluns 29 al dimarts 30 d'abril del 2013. Sense haver tingut temps ni de deixar les maletes a l'hotel, van al número 3 de l'Avinguda de los Reyes i només entrar al domicili de les víctimes observen que hi ha moltes restes de sang. Al passadís hi ha unes petjades que semblen d'un adult i unes altres d'un menor. Les dues venen del final del passadís on hi ha el dormitori principal.
3: Pues la verdad es que... Bueno, nosotros vemos muchas cosas por nuestro trabajo, vamos a muchos levantamientos y vemos muchas muertes. Yo he de reconocer que a mí esa escena me sobrecogió. Una escena compleja, la sangre en las paredes, de muchos tipos, impregnación, desalpicaduras, la habitación en la que estaba el padre sobre un charco de sangre. La verdad es que, hombre, la escena era... La escena s'antojava complicada i dura.
1: Els forenses localitzen el cos de Miguel Ángel estirat de cap per avall, despullat i sobre un bassal de sang. D'aquesta manera, poden veure clarament que a l'escena, entre els omòplats, té una ferida poc profunda, que és com una lletra X. Segons els experts, més enllà del que signifiqui aquesta ferida, que ja ho veurem més endavant, això demostra que en aquella casa no hi ha hagut cap parricidi, perquè la víctima no es podria haver ferit a si mateixa en aquella zona. Per tant, la primera versió dels fets, que el pare hagués matat la nena i després s'hagués suïcidat, quedava ben entredit. Per la quantitat de sang que hi ha a terra i a les parets de l'habitació, els forenses creuen que abans de morir hi va haver una baralla allí mateix, a l'habitació, i que no portava roba perquè segurament havia sortit de manera precipitada de la dutxa.
2: Les petjades de sang també aporten algunes pistes als investigadors sobre com es van desenvolupar els fets. Les que semblen d'una persona adulta, que no poden ser de Miguel Ángel perquè va morir a l'habitació i estava despullat, els forenses creuen que són de l'assassí. I el fet que l'individu no entrés a totes les habitacions els fa pensar que el crim va ser premeditat, és a dir, que l'autor va accedir al domicili amb la clara intenció de matar el pare i la filla.
1: Aquest detall, per si sol, no permet als investigadors descartar el mòbil del robatori, però a priori tampoc els sembla que s'hagin endut res perquè no hi ha calaixos remenats ni armaris oberts. A simple vista, a més, creuen que la porta principal no està forçada. El pare de la Marianela diu que se la va trobar oberta. Les altres petjades que troben a la casa, les més petites, van des de l'habitació principal fins a la cuina i a l'inrevés. I també es dirigeixen al dormitori de la filla del Miguel Ángel, d'on no en tornen a sortir. Allà hi ha el cadàver de la nena de 8 anys, parcialment tapat amb una manta i amb un vestit rosa posat.
2: En aquell espai no hi ha tants signes de baralla com a l'habitació anterior. Ara bé, els tècnics els sorprèn que, malgrat que a terra hi ha diverses taques de sang, on realment n'hi ha més és el llit de la nena. Aleshores, es pregunten si ella es va aixecar i va caure morta o si l'assassí la va moure quan ja no respirava.
1: En la mateixa habitació, darrere d'una calaixera, hi apareix un ganivet de cuina amb el mànec verd que no té restes de sang. El va utilitzar algú? I per què? El detall que més desconcerta els investigadors és la quantitat de punyalades que hi ha als cossos de les víctimes.
3: Nos encontramos con una agresión con múltiples lesiones. 49 en el caso de Miguel Ángel, 105 en el caso de María Domínguez Olmedo, ¿no? De todas esas lesiones, en el caso de Miguel Ángel tan solo hay dos directamente mortales y en el caso de María Domínguez Olmedo prácticamente ninguna. Permítame la expresión, pero esto era un pollo sin cabeza dando puñaladas. Ahí hay miedo, ahí hay pasión, ahí hay una emoción fuera de control. Si a eso le añadimos pues esa erosión en la espalda de Miguel Ángel, esa pues un poquito ahí tienes pues muchos datos para conceder un carácter pasional a la ejecución del crimen.
1: En total, les víctimes tenien 154 ganivetades, però en un primer recompte els forenses en van trobar 151. La

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Els Estats Units amenacen l'Iran amb un aïllament econòmic sense precedents. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, ha anunciat noves mesures contra Teheran i ha advertit que s'endurirà el bloqueig de l'estret d'Hormuz, un punt clau pel comerç mundial de petroli. Ho ha dit en declaracions al mitjà conservador Newsmax.
3: Aplicarem mesures com mai abans s'havien vist en la història de l'aïllament econòmic contra un país.
4: Isolation on a country.
2: L'amenaça suposa un canvi de to respecte de principis de mes, quan Washington assegurava que l'acord amb l'Iran per reobrir l'estret era imminent. Bessent és conscient que la inflació continua pujant als Estats Units com a conseqüència de la guerra i comença a ser un allòs important pels ciutadans nord-americans i l'economia del país. Repàs ara altres informacions, Àlex Bosch.
5: El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i anuncien i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint.
2: Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari.
5: Colòmbia eleva a 281 els morts i a 379 els desapareguts pel terratrèmol de 7,4 graus que va sacsejar el país dilluns. Les tasques de rescat continuen, tot i que les probabilitats de trobar supervivents ja són molt escasses. Mentrestant, el govern colombià ha anunciat un pla de reconstrucció amb la participació del sector privat.
2: Almenys 4 morts al Japó per unes pluges torrencials sense precedents que han colpejat la prefectura de Chiba, a tocar de Tòquio, i han caigut més de 360 litres per metre quadrat en 24 hores. Les inundacions han deixat bloquejats carreteres i connexions ferroviàries i han deixat milers de passatgers atrapats a l'aeroport de Narita, el segon de la ciutat. Sí. 525 municipis de 37 comarques tenen avui un risc molt alt d'incendi forestal. Els boscos estan secs i les temperatures, almenys fins avui, continuen sent extremes.
5: No serà el dia de l'estiu amb el perill d'incendis més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa en més de la meitat dels pobles i ciutats del país. De fet, excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. Josep Vilalta, sotsinspector dels agents rurals, demana prudència.
6: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
5: A Espanya, mentrestant, continuen actius i sense control el foc de niebla a Huelva, que ja afecta 31.000 hectàrees, i el de les penyes de Riglos a Osca, que n'afecta 8.000. Aquest foc amenaça el monestir de Sant Juan de la Penya, considerat el bressol del Regne d'Aragó. Algunes relíquies i obres d'art que s'hi guardaven s'han tret del monestir per evitar que es crevin si hi arriben les flames.
2: Esports, principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info.
5: La santcuatenca Jael Sakura Bestué ha acabat setena i no s'ha endut medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham al Regne Unit.
2: I els europeus de natació de París, el sitgetà Luca Hack s'ha quedat sense medalla a la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol, que han acabat quarts, tot i que han batut el rècord d'Espanya.
5: I acabem en tenis. El nord-americà Ben Shelton s'ha proclamat campió del Masters 1000 de Montreal, al Canadà, per segona vegada consecutiva. Shelton ha derrotat en la final el seu compatriota Brandon Nakashima en 2 sets, 6-3 i 7-6. I la polonesa Iga Swiatek s'ha imposat derrotat a la tenista del Kazakhstan Elena Rybakina en la final del torneig de Toronto. Feia 11 mesos que l'ex número 1 del món no aixecava un títol al circuit femení de la BTA.
1: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
0: A les 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio comença...
8: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
9: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
8: Hola.
10: Oli.
9: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
8: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
0: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
9: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
8: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on...

0: Què s'ha de fer avui?
1: Re de bo.
0: Home, sí, que avui vindrà en Riba.
1: En Pau Riba és mort.
0: No, home, no, l'Eric Riba, un bomber dels GRAE.
1: Els Grapo?
0: Els GRAE, collons. Són una espècie de superherois. Et ven a rescatar, siguis on siguis.
1: I què més farem?
0: Farem allò de passejar el gos, que ja saps que no m'agrada gens, i l'Arnau i la Laia ens parlaran sobre un estil de música peculiar, la música surfera.
1: Quatre hippies amb bermudes.
0: Bueno, doncs t'ho has de fotre avui, eh? T'ho has de fotre perquè avui el capítol va dedicat a la taula de surf.
1: Va, home, va, la taula de surf. Qui ho tria, això?
0: La taula de surf taula... és una... Xxt, calla, ojo, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: I visca el guard.

0: El surf, com ja deveu intuir perquè sou tots persones llegides, va néixer a l'antiga Polinèsia i més tard va arribar a Hawaii.
1: Jo crec que l'estartit ja es feia.
0: Què dius?
2: Sí, però, a veure, però passa que Hawaii, ui, sí, Hawaii té més màrqueting.
0: No es feia, és a dir, no ho saps. No, ja no ho sé.
2: No hi eres.
0: Ja ho sé que no hi era, però hi ha documentació que demostra que el surf va néixer a l'antiga Polinèsia.
2: I què?
0: Bueno, i què no, collons, hem de ser rigorosos, no?
2: Bueno, aviam, si l'avi del meu avi, de l'avi, de l'avi, del meu rebesavi, que ara de centenars d'anys, que un dia l'estartit va agafar la fusta de planxar a la seva dona i es va fotre l'aigua a surfejar, què?
3: Això té raó, Caio.
0: No,
3: això, amb això té raó, eh?
0: Jo parlo de documents escrits, coses escrites.
2: Bueno, i què, que collons volies que escrivís el meu rebesavi, de l'avi, del meu rebesavi, si no sabia ni escriure ni pràcticament parlar? A ell li agradava surfejar i ja està.
3: Així és veritat que li agradava surfejar el rebesavi del teu avi d'aquest que dius, tu?
2: No ho sé, ho faig per tocar els collons.
3: Ah, va.
0: Puc parlar de la planxa de surf o no, sí, sisplau?
3: Sí.
0: O haurem de dedicar el programa on hem passat teu que no sabem ni si va existir, eh? El surf neix a l'antiga Polinèsia. Per cert, preciós espectacle al de Port Aventura de la Polinèsia. L'heu vist o no?
4: No l'he vist mai.
0: Pareos en Bora Bora.
3: Ah, que maco.
0: Vas allà i hi ha uns senyors que t'ensenyen com es posa el pareo.
3: La gent paga, eh?
0: Ja sé que a Port Aventura camines molta estona sota el sol, però...
4: Els espectacles són per descansar.
0: Bueno, és que pots trobar gent amb estudis superiors allà asseguts mirant com es posa un pareo, eh?
2: Hi ha gent per tot.
3: Però, Peyu, ara t'estàs emmerdant tu, eh? Vull dir, deies sí. La planxa de surf i sí. Estàs aquí a Port Aventura i
0: vaig,
3: no sé què. Vull
0: dir, el surf es practicava a Polinèsia i era gairebé un acte espiritual. La concentració per encarar les onades, la fabricació de la mateixa planxa de surf, tot plegat era com un ritual, reservat, això sí, a la reialesa hawaiana. Posteriorment es van anar estenent i tothom practicava surf, fins que a finals del segle XVIII i durant el segle XIX els europeus van colonitzar la zona i el surf va estar a punt de desaparèixer.
3: Collons d'europeus.
0: Van considerar que el surf era pecat, tu. No hi vull aprofundir, però podria arribar a estar-hi d'acord, eh? El perfil de surfistes que corren avui en dia, no? Hòstia, vas a la Costa Brava, hòstia, els surfistes... No, és que l'objectiu, aquella cada onada és un objectiu, la vida... El teu objectiu és follar i res més. I el traje de neopreno, la cremallera aquesta és per cordar-te-la fins al coll.
4: Aquí de ve tothom.
0: Ja ho sabem. Que
2: moriu de veure a mi amb un traje de neopreno.
4: No, que queda bé tothom.
3: No, un dia
4: en porto un i tot.
0: Sí, que la Mercè fa submarinisme.
4: Sí, ah. Sí, queda molt bé, perquè t'apreta.
2: Jo floto. No m'enfons, ho floto.
3: No, però s'ha de reconèixer que els surfistes són guapos, eh?
0: Sí.
3: Que
0: es va parir. No n'hi ha cap de lleig.
3: Jo m'he enamorat de més d'un, eh?
0: Sí?
3: Hòstia.
0: Guapos.
4: Estan morenets.
0: Bueno, tornem on érem. El surf va estar a punt de desaparèixer de Hawaii per culpa dels colonitzadors. De fet, per ser exactes, va estar a punt de desaparèixer tota la societat hawaiana. Per culpa de les armes i les malalties que van portar els blancs, els hawaians van passar de ser una població d'un milió de persones a quedar-ne només 40.000.
3: Collons, com Blanes.
0: Sí.
3: Un 40.000, també.
0: Com Blanes, però en comptes de quillos, hawaians.
3: Sí.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: dels principals enemics dels surfistes són els taurons.
1: Oh, i tant.
0: Sí, comparteixen espai. Escolta.
1: No has vist mai cap, tu, Mercè, de tauró?
0: Un munt.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí. I ara explicaré tot de coses que després jo crec que no sóc... no sé. Jo, a mi no em fan por els taurons.
1: Vale, vale, vale.
0: No, no,
1: vale.
0: Perquè no taquen els taurons. Hòstia, hem de tenir molta gana per menjar-se un surfista.
2: Hi havia una tintorera a Sant Antoni de Calonge.
0: No fan
2: res. Jo allà... tintorera, què et passa, tu?
3: Et fas acollonir,
2: eh? Amb un pal, eh?
3: No, jo estava dalt al passeig.
0: M'he banyat fins i tot en el tanc aquest de l'aquari.
2: Amb tanc, què dius?
0: No.
2: Amb tanc,
0: no.
2: Amb tanc.
0: El tanc de l'aquari, on hi ha els taurons.
2: Ah, sí?
0: Sí, sí, sí.
2: Beneita.
0: Sí, sí. Vinga, us explico.
2: Sí, sisplau.
0: Ja m'he perdut.
1: No.
0: Això, què voleu fer? Ai, a veure.
1: Torni.
0: Sí. Què heu de fer si de cop i volta us agafa passió pel surf,
1: sí,
0: però no voleu ser devorats per un tauró?
1: Vale. Això seran consells perquè no t'ataqui un tauró.
0: Perquè no t'ataqui. Vale. És que el que passa és que els surfistes es confonen amb tortugues. Que veuen la planxa dalt, sí. És que no hi veuen gaire bé els taurons.
1: Val.
0: Us llegeixo les recomanacions oficials, eh? La primera, i molt important, és evitar entrar a l'aigua amb ferides obertes i sagnants.
1: Home.
0: Crec que això ho sabem tots.
1: Sí, home.
2: Ui, sí, no hi havíem caigut, eh?
0: No.
2: Ui. De fet... Quan t'has cardat una bona ferida, el que et ve més de gust és entrar a l'aigua salada.
3: No. Aquella picó, amb ferida.
0: Segon consell, i no menys important, aquesta sí que a mi m'ha sorprès molt, no pixar-se a l'aigua.
1: Ah, no?
0: No.
1: Hòstia.
0: Perquè els taurons el que tenen és molt bon olfacte i si pixes ja saben que ets allà.
2: M'ho podies haver dit abans, eh?
0: Què ho fas, tu?
2: Jo porto un estiu que...
1: Bueno...
2: La pròstata.
1: Aquest estiu hi va haver la moda aquella tonta de cagar-se a les piscines, no, que el jovent també puja amb macos, eh? Sí. De veritat que...
0: I hi ha una última recomanació que és que aquesta, a veure, no banyar-se en zones on hi hagi taurons.
1: Aquesta està
0: això,
1: bé.
0: Això és fàcil.
1: Aquesta és bona, també.
2: El que ha fet l'escrit aquest de les recomanacions... Un geni, eh?
1: Sí.
0: No heu de tenir por als taurons perquè els números parlen per si sols. A tot Espanya només hi ha registrat una mort per atac de tauró i va ser l'any 1912 a Cabrera, a les Illes Balears.
2: Hòstia, un mallorquí, pobre home.
0: Bueno, un mallorquí. A veure, es deia Antonio Grau i era el governador militar de l'illa.
2: Ah, bueno, així és mala sort. No haver-se ficat a l'aigua, tu.
1: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Savi per conèixer. Savi o salvador, com vulguis dir-li, perquè el seu ofici és salvar-nos a la resta. Un bomber, però no un bomber ras, sinó un bomber dels Grae. Uns superherois, podríem dir-ne.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Eric Riba.

0: Eric Riba, què tal? Com estàs?
1: Molt bé.
0: Què has esmorzat avui?
1: Avui una truita de 3 ous.
0: Hòstia.
2: Ah, això és un esmorzar.
1: I torrades.
0: Menys mal.
1: Home, a casa cada dia el mateix.
0: Menys mal. Pensa que va passar per aquí una persona que va dir estrellites i un kebab, eh?
1: Hòstia, això... Se queda lluny, eh?
0: Això és gros.
2: Això va ser gros. I un cafè amb llet i una mica de coca, va dir, envasses.
0: Envasses, també.
1: No, cafè amb llet també, eh?
0: També, eh? T'has de cuidar, entenc. Has de mantenir una dieta, no?
1: Bueno, hem d'afinar, no? Sempre ho diem. Estem afinant.
0: Estem afinant.
1: Estem afinant. Home, hi ha algun grae que menja... un cop al dia, amb tota la guàrdia. Només menja una vegada.
0: Ah, per què?
1: Bueno, és la seva, ja des de fa molts anys que està així.
0: Ho fan així.
1: Sí, sí, el tio amb un àpat al dia ja fa.
0: Hòstia, i llavors vas cuidant la teva dieta i fas esport, entenc, fas de
1: sí,
0: tot.
1: Sí, esport cada dia, faig tant com em puc.
0: Escolta, t'he d'imaginar saltant d'un helicòpter al mig de la muntanya per salvar una persona que s'ha perdut o s'ha trencat algun os? És així de peliculero el teu dia a dia?
1: Això pot passar.
0: Pot passar,
1: eh? Sí, més que saltant, a veure, no saltem literal, perquè si no quedaríem una mica, està tot bastant controlat. I és un equip coordinat que treballa dins un helicòpter.
0: Sí.
1: Hi ha un pilot, hi ha un operador, i després estem dos rescatadors i un metge. Després, dins l'helicòpter, pues, parlem una mica l'operació, i si hem de fer aquest rescat, pues, sí. Si ens han de deixar doncs, alguna zona difícil d'accés, el que sigui, pues, sí. De vegades és una mica precari la situació.
0: I lo de baixar per aquell pal de les pel·lícules, dels bombers, que veig com allò, el pal aquell...
1: Allò no ho tenim nosaltres.
0: Allò no?
1: No.
0: Però n'hi ha a Catalunya de pals.
1: Sí, n'hi ha algun, però per tema de riscos laborals,
0: clar,
1: això ens van cap a bastant.
0: Sí, és el més perillós que pot fer
2: sí,
0: un bomber.
2: Sí, sí, sí.
0: És el més perillós.
1: No, t'has d'imaginar, la gent anar adormida, sí, a la nit, ostres, que tenim un servei,
2: avall,
1: i no trobaven el pal. Sí. A l'abraçar-se, igual apareixien a baix de cop i després, bueno, hi havia...
0: Dóna confiança al bomber que t'ha de venir a rescatar,
2: sí.
0: Que se l'hagi fotut amb el pal,
2: sí,
0: només baixar.
3: Jo, de fet, fa poc vaig anar a un parc de bombers i em van dir que el tenien tancat perquè queien els uns a sobre dels altres.
1: Sí, també podria passar això. Igual no és verament de sortir i fas allà
3: d'anar ràpid i al final és més ràpid per l'escala.
1: Una mica com la C-58, allò al matí de vegades col·lapsa.
0: Jo sempre he trobat una tonteria de... per què no s'esperen a la planta baixa? No entès mai.
2: Sí.
0: No, ja, si hi ha tanta pressa...
2: Porteu les habitacions a baix,
0: exacte,
2: ja està, s'ha acabat el problema.
0: Ja està.
4: No? Però a baix hi ha els camions.
0: Hòstia,
4: va, si fots els camions a dalt...
0: també.
1: Està ben vist.
0: Tu formes part dels GRAE, que sou una unitat especial dins del cos de bombers. Què signifiquen les inicials, GRAE?
1: Mira, és el grup d'actuacions especials.
0: De quadre, sí. GRAE. Bueno, grup R.
1: Sí, perquè és GR.
4: GR.
0: Ah, val.
1: Abans era grup de recolzament d'actuacions especials.
0: Sí.
1: Però això es va renovar i es va dir, finalment, grup d'actuacions especials. També, com coneixeu a Bar, que està una mica de mal al graf.
0: Sí.
1: Que és el grup d'actuacions forestals.
0: Val.
1: D'acord? Doncs pues el GRAE el que fem és una mica ens dediquem a totes aquelles actuacions que surten una mica del que és la feina ordinària d'un bomber.
0: Val.
1: Un bomber, diguéssim, si ara tenim aquí un incendi, un accident de trànsit aquí davant, qualsevol tipus de situació, acudirà el que és un parc de bombers, sí, amb la seva dotació normal. Aquí tenim els bombers de Vic, doncs vindrien cap aquí i farien el servei.
0: Sí.
1: Quan es tracta, per exemple, de rescats de muntanyes zones inaccessibles, després aquí sí que de vegades venen els bombers per terra, però accedim amb helicòpter i activen els GRAE. Si també són algun rescat, encara que siguin un medi urbà, que és una zona molt confinada i molt difícil de treure algú, també actuem. Vull dir, ens fan servir una mica com a conillets d'Índies per anar tapant totes aquelles històries que amb els mitjans ordinaris no s'arriba.
0: I què has de fer per ser un GRAE? És més difícil que ser un bomber.
1: Mira, el primer que has de fer per ser un GRAE és entrar a bomber.
0: Clar. Vull
1: dir, primer passaràs per un parc de bombers,
0: sí,
1: tu faràs la teva part de carrera de bomber que sigui, i després, un cop ja has entrat a dins del món dels bombers, ja estàs a dins del cos de bombers, el que fas és una oposició interna. Uh-huh. Han de convocar les places i aquestes places et fan passar unes proves que van vinculades, sobretot, a esports de muntanya.
0: Sí. Quines proves, per exemple, què et fan?
1: Es fa escalada,
0: sí,
1: es fa esquí de muntanya, tant amb descens, ascens, es fa espeleologia...
2: És el meu perfil, tot
0: sí?
2: Això.
1: Jo t'hi veig, eh?
2: Ja és que m'hi veig, jo, eh?
1: T'hi veig.
0: Quina és la que se't va... No? Quina és la que et va costar més?
1: Bueno, jo crec que la que haig de treballar més o que havia preparat una mica més potser era natació.
0: Natació.
1: Jo sóc com un gat, l'aigua no és el meu. No.
0: No, no,
1: en general, els graes, sí, l'aigua no acostuma a ser el nostre.
2: No?
0: Això també
2: no
0: dona confiança si t'estàs ofegant.
1: Som grae muntanya. Tenim una altra secció que és grae subaquàtic.
0: Ah, els que saben
1: nedar. Aquest, sí, estigueu tranquils que està cobert.
0: Ja en tenim uns que saben nedar, menys mal. I no t'ha passat mai d'anar a rescatar algú al mig de la muntanya i quan veus la situació una mica dir... És que ets idiota, tio.
2: Deixar-lo
0: jo. Jo et deixo aquí.
2: Sí, sí.
0: No?
2: Sí,
0: és que hi anaves a fer aquí.
2: Sí.
0: Ja es veu que no.
1: A veure, hi ha bastantes situacions que potser des de fora sembla que sigui més... vull dir, que hi ha més imprudències de les que hi ha. Normalment són coses que són fortuïtes,
0: sí,
1: i que poden passar. Però sí que hi ha casos que, home, surten una mica del normal. Jo recordo que hi va haver una història, perquè com sabem, la societat, pues, tal com trobem a la societat, que hi ha molts tipus de persones, a la muntanya també en trobem molts tipus.
0: Sí, sí, sí, sí. Cada vegada estava, més d'un tipus, però.
1: Recordo un rescat que hi va haver... Hi ha espècies per catalogar.
0: Sí, sí, sí.
1: Recordo un rescat que hi va haver a la zona de Vall de Núria,
4: que, maco,
1: bueno, que hi havia una persona que anava vestida de...
4: De què?
1: De busseig, amb les ulleres de busseig, amb unes altres...
4: A Núria?
1: A la zona de Vall de Núria, sí.
4: Però que era una despedida solter.
1: Bueno, era una història...
0: És que sí, algo així.
4: És que si no...
1: La societat es reflexa també la muntanya. Ja, ja. Que trobem d'allò, doncs pues, bueno.
0: Sí, sí. Val, Vall de Núria, un senyor disfressat de submarinista.
1: Sí.
0: I què passa?
4: Es havia perdut.
1: Res, doncs vam fer el rescat. És una persona... Bueno, que ja havia donat algun problema anteriorment també i ara conegut, diguéssim.
0: Val,
1: ja,
0: val.
1: I res, ho va
0: a treballar el submarinista. I llavors la gent que fa això, això ho has de pagar tu si et venen a rescatar?
1: No.
0: No.
1: Aquest no es paga. A veure, aquí també hem d'entendre que és una persona que s'ha intentat ajudar també després,
0: val,
1: perquè ja també potser, bueno, ja s'intenta donar un cop de mà. Sí. Sí.
0: O sigui, si et fas mal o tot això no es paga.
1: Hem de saber que els rescats a Catalunya, sempre s'ha dit, els rescats no es cobren. Els rescats no es cobren si tu no ho fas, no incompleixes cap llei, diguéssim. Per exemple, el confinament, si tu et feies mal a un medi natural,
0: pagues tu.
1: Com que hi havia una llei que deia que no podies sortir, en aquell moment es cobrava.
0: Si tu vas esquiar fora pistes o el que sigui...
1: Bueno, fora pistes, és que fora pistes, o sigui, el que no et cobreix és el segur de l'estació.
0: Val. Però no és il·legal.
1: És territori català.
0: Val.
1: I en aquest moment no hi ha cap problema. El que sí, per exemple, ara mateix que veieu amb els incendis, que hi ha el tema de tots els incendis, que es tanquen massissos naturals.
0: Sí.
1: Si es tanca un massís i tu tens un accident a dins,
0: llavors has de
1: pagar. Rescat es cobrarà.
0: Correcte.
1: Però són els únics casos que es cobra.
0: I quan aneu a rescatar algú, què fa la gent quan us veu arribar? Quan tu estàs allà amb el turmell trencat, per exemple, i vas arribar a l'helicòpter?
1: La gent en general et demana perdó.
0: Ah, sí?
1: Sí, és bastant curiós. Ostres, ho sento molt. Diu, ho sento molt, no passa res, per això estem, venim aquí, fem molt d'allò. I després acostumen a estar molt nerviós. Després, el que és curiós és que tu arribes amb helicòpter, arribes allà, baixes, que sembles un arbre de Nadal perquè vas tot carregat de trastos.
0: Sí.

0: de sortides.
1: Crec que vaig mirar-ho ara fa poc i no sé si hi havia 175 rescats.
0: Doncs 167 com a grae.
1: 167, igual n'hi ha algun
0: mi, 167, que m'ho he anat mirant i aquest Excel té... Bueno, vull dir que les categories que posa són curioses. Per exemple, vas fer una sortida, apuntes tu, 30 de juliol del 2022 i en la descripció hi poses parapentista penjat d'una línia elèctrica.
2: Hòstia.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, aquest era... Bueno, aquest té una història darrere. Era Belltall. I això passa moltes vegades, que és una carretera, això és a Belltall, a la zona del sud de Catalunya.
0: Passa anant i Belltall.
1: Sí, sí. I vam baixar des de la Seu d'Urgell amb helicòpter i ens van avisar d'una persona que havia avisat que un parapentista s'havia quedat enganxat.
0: Val.
1: Després vam arribar i no el vam trobar.
0: Hòstia.
2: Hòstia.
1: Vale. Però aquí va ser curiós després perquè ens van fer tornar, ja tornant cap a base, que era tard, era bastant tard, i els helicòpters no poden volar de nit.
0: Clar.
1: Val? I ens van dir, escolta, que teniu un altre servei més avall, allà als Avencs de la Febró, que això és encara més al sud.
0: Sí.
1: I el pilot ens va dir, jo no us hi puc portar, us haig de deixar aquí. I aquí era al mig del res. I ens van deixar al mig d'una carretera, no sé si era prop de Targa o Borai, i clar, vam baixar, el que dic, no? Vestits amb l'arbre Nadal, 300 maletes, i ara aquí...
0: Què fem aquí?
1: Clar, volem anar una mica per feina, i hem d'esperar que vingui un camió per allà a buscar-nos d'un parc de bombers, i vam parar un cotxe.
0: Ha de ser gros.
1: Que la dona va sortir allà d'un morter, ostres.
2: Home, jo no sé si pararia.
3: No, no, jo no paro.
1: Ens va deixar carregar-ho tot i ens va portar fins al parc de bombers més proper.
0: Tu vas amb cotxe, vas amb cotxe, i dius, és un comiat de solter.
2: I tant.
1: No, la dona aquella no en tenia res.
3: A la que s'acosta una mica, veuen dos tios guapassos, una mica fort, i ho passa bombero...
0: I llavors què, és que el tio havia caigut més avall?
1: No. Va ser una falsa alarma, que un va passar per allà, li va semblar que s'havia quedat enganxat. No,
0: la gent també, abans d'avisar, mireu una mica bé. Mireu bé, hòstia. Collons. Tens aquí a l'Excel, també m'he apuntat, 2 d'octubre del 2024, 4 nois encigalats pel Pedraforca.
1: Hòstia. Bueno, aquesta del Pedraforca és un clàssic, eh? És que hi ha diversos. Aquesta ara em costaria recordar, perquè n'hi ha hagut tants que s'han encigalat per allà. Però és gent, bueno, que...
0: Quan dius encigalat, què vols dir?
1: Encigalat és, imagina't, una pendent bastant vertical,
0: sí,
1: amb herba, roca, tal, i es van posant per allà i no saben després sortir cap amunt ni avall. Estan bé de salut, però no poden tirar ni avall, ni amunt, ni avall, ni cap a cap direcció, i t'acaben trucant, i bueno, vas una mica...
0: Hi ha massa gent que van a la muntanya, poder.
1: Mira, això és una reflexió que estic fent últimament.
0: Sí.
1: I jo crec que... No sé si heu vist moltes notícies, cada cop hi ha més rescats, cada cop hi ha...
4: Sí.
1: Després, clar, el cost del rescat pues, ha pujat, no? Si
0: clar,
1: hi ha més rescats, pues, necessitem més mitjans, necessitem més graes,
0: mira,
1: com a més gent.
0: El 2010 rondaven els 900 rescats en un any i ara estem a 1933 l'any, el doble. Gaire.
1: Clar, jo aquí, bueno, aquí tens gent molt il·lustre que podria fer un estudi.
3: Sí, home, ja toca.
2: M'has mirat,
1: no?
2: A mi?
1: Sí, jo crec que seria la persona indicada.
2: Sí.
1: Jo crec que s'hauria de mirar una mica és què surt més a compte, que la gent faci esport,
0: sí,
1: tenir un gran número de gent que fa esport, que per tant el sistema sanitari segurament la gent està més en forma i de cara al futur pues, hi haurà una millor qualitat de vida i gastarem menys en sistema sanitari, o fer rescat d'algunes persones, perquè el número, per molt que sigui elevat, hi ha molta més gent que practica esport que no que rescatem.
0: Sí,
1: per tant, bueno, doncs s'hauria posat la balança, això no s'ha estudiat, però bueno, jo ho deixo aquí com...
0: Jo els que he vist per la muntanya, n'hi ha alguns que no fan pas esport, ja.
4: Jo també dic que
3: la meva colla n'hi ha 8 que fan esport i 7 han estat ingressats l'últim any.
1: Bueno, sí, m'acabes de trencar.
3: Lligaments, turmells, hi ha de tot, també.
1: Hi ha de tot, hi ha de tot.
2: Estàs quiet al bar i no passa
3: res. Com a molt el tamboret, pedràs!
0: Quin horari feu, els bombers, grae, diguéssim?
1: Mira,
0: has d'estar disponible sempre...
1: Tenim un horari que fem 24... Som 6 torns de treball.
0: Sí.
1: I a cada torn de treball hi ha 4 graes. Hi ha 4 bases a tot Catalunya.
0: Perquè quants graes sou?
1: Mira, som 96 graes.
0: 96 a tot,
1: sí,
0: Catalunya.
1: 96 a tot Catalunya, repartits en 4 bases.
0: Val.
1: D'acord? Aquestes 4 bases hi ha 4 persones de guàrdia cada dia. Per tant, són 16 graes diaris de guàrdia.
0: Val. Sí? I els altres 80 i pico dormen.
1: Els altres estan dormint.
0: Hòstia,
1: no, estan... Són horaris de torns i el que fem és... No, per ser que el mateix dia hi ha gent que està fent pràctiques...
0: Sí.
1: Hi ha gent que està fent formació.
2: Potser llegeixen.
1: Sí, vull dir que
2: potser llegeixen.
1: Va canviant. Estan
3: fent esport.
1: Llegint, fent esport.
3: O estan xinant amb la dona. Vull dir que ja tens per tot, eh?
2: O amb l'home, eh?
3: O amb l'home, vull dir que ja tens
1: I
3: per
1: després,
3: tot.
1: I després, el que fem és entrar a les 7 del matí, entrem de guàrdia cadascú a la seva base, i estem fins a les 7 del matí de l'endemà.
0: Tu, Eric, ets de Mata de Pera.
1: De Mata de Pera.
0: Ens pots explicar una mica què és un grimpador de Mata de Pera?
1: Un grimpador de Mata de Pera és una persona que puja al pi de les festes de Sant Sebastià.
0: Sí.
1: I, bueno, és una tradició i una festa que ens agrada moltíssim.
0: Pugeu un pi i a dalt de tot hi ha un pernil.
1: Hi ha un pernil. I el que puja més ràpid es queda el pernil.
0: I tu vas guanyar el 2014, el 2015, el 2016, el 2017...
2: Sí, clar. Encara et deixen participar.
1: Bueno, és el que faig quan estic de guàrdia.
3: Ah, clar. Hi ha un pernil per rescatar. Però és tot un pa.

0: Amb les dents.
1: 2019, llavors aquí fins al 2025 no vas tornar a guanyar. Què va passar? Vas deixar que guanyés el 4? O...
2: 4 anys sabàtics.
1: 4 anys de descansar.
2: No, no, hi ha gent molt forta i em va guanyar un altre que és bomber.
1: Ah!
3: Que també... Però, no, guanya, que només participin bombers, saps? I els altres què?
1: Bueno, llavors es reparteix el pernil amb tothom.
2: Exacte. Ja sí, allà a la plaça ho vam tallar, després hi fem algun platet per la gent, també.
1: Escolta, quin consell ens donaries? Si anem a la muntanya, bàsicament, per Catalunya, ara mateix. Servei públic.
2: Home, servei públic. El primer és ser conscient de les teves capacitats.
1: Sí.
2: I el que deia...
1: Aquí hi ha un 80% de gent que ja s'han quedat a casa.
2: Sí, sí, sí, igual la volta...
0: S'haurien d'haver quedat a casa.
2: Igual et convé primer fer una volta al voltant de casa.
1: Ah,
2: o mirar el tipus
0: cotxe,
2: de ruta.
0: I amb cotxe.
2: I amb cotxe també pot ser.
1: No començar pel Pedraforca.
2: Però, exacte. Però primer, sobretot, ser conscient de com està un mateix.
1: Val.
2: I després, evidentment, mirar la meteorologia i dir, ei, pues, això em quadra. Puc fer aquesta ruta, fa bon temps, pues endavant.
1: No. I no refiar-se del Google Maps i aquestes coses.
2: No, sí, això és una bona història que... bona, també. Jo sí? recordo una persona que vam rescatar a Sant Llorenç.
1: Sí.
2: Que va anar des de Coll d'Estanalles, no sé si coneixeu.
0: Sant Llorenç,
2: perdó, la Mola, bueno, Sant Llorenç del
1: sí.
2: Comun.
1: Ah.
2: I va anar des de Coll d'Estanalles, que és un pàrquing que hi ha, que és una excursió típica de la Mola, que bueno, caminant, jo què sé, deus tenir una hora.
1: Fàcil.
2: Jo crec que va estar unes 8 o 9 hores perduda.
1: Hòstia.
2: Per fer aquest trajecte. Perquè va agafar una aplicació i només mirava l'aplicació cap on anava.
1: Perfecte.
2: I no va agafar la ruta que tocava i va fer 3 milions de camins al voltant. Va anar fent esses fins que la bateria es va acabar. I allà es va quedar.
1: Però,
2: i, llavors, i allà no... no,
0: jo
2: no,
0: el faria, allà no aquest s'hi havia de quedar allà.
3: Jo el rescato i li dic, i ara la tornes a fer recta.
0: Saps? Quan la sàpigues fer, llavors et portarem a casa.
1: Eric, com vas de català?
2: Bé, no sé. Bé.
4: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Per ser bomber, us fan fer examen de català o no?
2: Bueno, ja et ve, si tens el batxillerat o l'ESO, ja t'ho podem donar.
1: Amb el del batxillerat, en principi, ja en fas prou, eh?
2: Però jo vaig fer després el C2, però sí. Clar, ara puc quedar molt malament, perquè clar, això ja fa...
1: Bueno.
2: Fa temps.
1: No és pas difícil. Jo dic una paraula en català i tres possibles definicions, i m'has de dir què vol dir la paraula. La paraula és consirós. A, consirós, que té el pèl o els cabells blancs a causa de l'edat avançada.
0: Mira, jo amb 30 anys ja era cabell blanc com el meu pare, però millor ser consirós que calvo.
1: B, consirós, pensarós, abstret, absorbit per un pensament o per una preocupació.
0: L'Esteve em sembla que no està bé amb la dona. Últimament se'l veu consirós.
1: C, consirós, embotit típic de Menorca elaborat amb sang de porc molt semblant a la sobrassada.
5: Tenim uns amics de Menorca que cada vegada que venen ens porten una enciamada i un consirós envasat al buit.
2: A mi em quadra amb la B.
1: La B, consirós, pensarós, abstret. Correcte!
0: Bravo! Bravo! Bravo!
1: I una última prova. Presidents de la Generalitat de Catalunya.
6: President.
1: A veure si me'l saps dir. De l'actual, cap enrere.
2: Vinga.
1: 133è.
2: Salvador Illa.
1: 132è.
2: Pere Aragonès.
1: 131è.
2: Quim Torra.
1: 130è.
2: Puigdemont.
1: 129è.
2: Que tot comença des del Puigdemont, clar. Deixa'm pensar, eh?
1: Artur Mas era. Artur Mas. Déu-n'hi-do, eh? Els que t'han anat pagant la nòmina sí que sabies qui eren.
3: Sí. Jo també ho he pensat, això.
1: Eric, arriba, moltes gràcies per acompanyar-nos, per seure aquí a l'Escó de la Renaixença. Fort aplaudiment per ell.
0: Bravo! Bravo, Eric!
4: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al programa i omple el formulari. Reservat el dret d'admissió.
0: Avui no parlam de la planxa de surf.
3: Encara de rato que no s'ha dit res de la planxa de surf.
1: Ara hi anem, Marnau. Els surferos escolten algun tipus de música en concret, no? La música surfera.
7: Bé, els actuals no sé què escolten, però sí, en tot cas, la cultura del surf sí que va néixer... De la cultura del surf sí que en va néixer un gènere musical molt atractiu i identificable. Entre els anys 50 i 60 del segle passat, a Califòrnia, es vivia una autèntica febre pel surf.
1: A
7: Això ajuntava en un mateix espai joves benestants, amb temps lliure, amb moltes ganes de passar-s'ho bé i amb la necessitat de projectar al món la seva pròpia identitat. Una espècie de tribu urbana, en definitiva.
6: I de la mateixa manera que el country s'havia popularitzat entre les comunitats rurals americanes a la meitat del segle XX, aquesta nova fornada de joves volia una música pròpia.
7: I d'aquesta pulsió identitària en va néixer la música surf, un estil que transmetia la rapidesa, la intensitat i la fluidesa de les onades a través del so.
6: El surf rock es va definir a partir de la guitarra elèctrica com a protagonista absoluta del seu so. Heu de pensar que en aquella època la popularitat d'aquest instrument estava en auge i era símbol de modernitat i revolució.
1: Era una guitarra diferent, però, que la que coneixem ara o no?
7: L'instrument com a tal no, però el processat de l'àudio que es feia servir sí. En aquest cas feien servir una guitarra amb gran quantitat de reverberació.
1: Ah.
7: Un efecte que llavors es generava fent passar el senyal d'àudio a través d'unes molles metàl·liques. I també destacava l'ús d'una tècnica que s'anomena trèmol de pua.
1: Trèmol de pua.
7: Trèmol de pua.
1: Sembla una flor, eh?
8: Sí, no, jo el sé fer, eh?
9: O una pala per recollir els fems de la corda de porcs.
1: Sí.
9: Agafa el trèmol de pua i neteja la cor.
0: Tens uns referents a vegades, Xuriguera? Que...
7: No, en aquest cas era una qüestió estrictament tècnica, sí, un tipus d'utilització de la pua. Escolteu això i sabreu ràpidament de què es tracta.
1: Aviam. Aquesta és la del Tarantino, no?
7: Exacte. Tarantino li va portar una gran notorietat fent-la servir com a banda sonora de Pulp Fiction, però anys abans ja havia estat un gran èxit. Això és Mr. Lou de Dick Dale, un dels pioners d'aquest estil i que va establir els fonaments del surf rock instrumental dels anys 60.
6: I és que la música surf és principalment instrumental. Els temes més icònics de l'estil són breus i sense veu. Tot i això, hi havia una variant també de l'estil, potser no tan pura i més comercial, que incorporava harmonies vocals al seu repertori.

0: tot USA, USA, tot molt americà. Aquí també en tenim de platges per surfejar,
1: sí,
0: no?
1: Bueno, el més similar que tenim aquí en aquest sentit són les habaneres.
0: Ah, sí, és la nostra música surf, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Mira.
1: Sí.
2: Per aquí també tenim surferos i també música surf. Qui necessita anar a Califòrnia quan pot surfejar per la Barceloneta?
0: Home, que no sé què...
3: Hi ha menys taurons aquí.
0: Sí, sí, sí.
2: Avui enriquim el nostre esperit musical amb K.O.O.K., el grup de Barcelona anomenat Els Terrícoles del Capità Tuang. Música, mestre. És una guitarra ben peculiar, amb aquest so singular, característic. I atenció amb la lletra, perquè està basada tota en insults catalans.
0: Aviam.

0: D'on són aquesta gent?
1: Són de Barcelona.
0: Barcelonins, eh?
1: I tant, i tant. Surferos barcelonins.
0: Mira, escolta, no sabíeu pas que tenim un grup de música surfera.
2: No, no, no. I que més li vagi fotent així aquests insults, eh? Està divertit, divertit.
0: Mira, escoltem una mica més.

0: Kaokei.
1: Kaokei és el nom de la cançó i la banda, és que el nom no s'hi ha parat prou atenció, Els Terrícoles del Capità Tuang, aquest és el nom del grup.
0: Els Terrícoles del Capità Tuang, és veritat, no s'hi havia parat prou atenció. Ni nosaltres ni ells. Els Terrícoles del Capità Tuang, gràcies per acostar-nos a la música, Arnau i Laia, ja sabrem una cosa més, que és que tenim un grup de música surfera a Catalunya. Fort aplaudiment per la Laia i l'Arnau.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això que sona de fons és Bubeleza Pura, de Masayoshi Takanaka.
0: Hòstia.
1: Sí, va ser enregistrat en directe el 2008 per aquest guitarrista i productor japonès. Una peça de jazz fusió que combina una gran diversitat d'estils.
0: I què té a veure això amb la taula de surf?
1: Bé, tranquil, Peyu. Això no té res a veure perquè no esteu veient l'intèrpret tocar l'instrument. En aquest cas podreu veure a YouTube el vídeo del concert en directe i us adonareu que la guitarra que toca en Masayoshi és feta a partir d'una planxa de surf.
0: Ah.
1: Va agafar una planxa de surf i la va convertir en guitarra. Bé, en aquest cas ho va fer en Takeda Yutaka, que la va dissenyar expressament per ell, un famós luthier japonès.
2: Mira. Molt pràctic.
0: Sí.
2: Ja,
0: sí.
2: Vull una guitarra, compres una taula de surf.
0: Quatre cordes.
2: Sí, ja està.
0: I vinga. Doncs escoltem Masayoshi Takanaka i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la Segona Guerra Mundial.

0: Atenció, que avui passegem un veí teu, Peu.
1: Ah, sí?
0: Sí,
1: un veí meu. En Bon.
0: Bon. El coneixes,
1: pel nom,
0: de Muntanyola?
1: No?
2: No el conec. Bon de Muntanyola?
1: Bon de Muntanyola, a veure. A veure.
0: És possible que l'hagis vist, perquè té unes dimensions tan enormes que se'l veu des de mig poble.
1: Aviam.
0: Tu et posa'ns la foto.
1: Home!
0: Què?
1: Home!
0: El coneixes o no?
1: Això és un bon llamp de bèstia.
0: És un bon llamp de bèstia.
2: És un osso.
1: Això és un bovia de Berna, ho dic bé?
0: En Bon és un bovia de Berna, exacte. És de la Patrícia i d'en Dídac.
1: Ah, sí.
0: I ja heu vist que és molt gros, però només té 3 anyets i pesa 65 quilos.
3: Conxos. Uf, adéu.
4: Ui, va parir.
1: Sí.
0: Per sort és molt tranquil i no té mai problemes amb els altres gossos. Segurament, perquè, a veure, imposa tant que cap bestiola li busca les pessigolles. De fet, l'únic animal a qui en Bon té certa por són, atenció, Xuri, que ha arribat el teu moment, les vaques. A veure, escolta, ha trigat a venir el moment, fes-me una mica millor, no? A veure,
2: què vols dir?
0: A veure, una mica més.
4: No t'ho farà pas més bé, eh?
0: Hòstia, noi. Ens retirarem la vaca, ja. Suposo que deu ser perquè és una de les poques bèsties més grosses que ell.
1: Suposem.
2: Quan hi ha més de...
1: Sí, els cavalls,
0: els elefants.
1: Passa que no n'hi ha a Muntanyola.
0: A Muntanyola no n'hi deu haver gaires.
1: Una vegada n'hi va haver un, però...
2: Quin detall! No, no. Hi va haver un elefant a Muntanyola?
1: Una vegada sí. No, va, sí, el van trobar esquarterat, ja. No, un elefant no, però un cavall sí que el van trobar trossos. Sí. Un que no sabien què fer-ne i el va llençar trossos a les escombraries.
4: Collons.
1: Sí, sí. No, si mai no heu tirat a les escombraries a Muntanyola...
0: Vols dir que és legal, això?
1: No, ho és, gota, no.
5: Doncs nosaltres ens emportem l'enorme Bone a l'edat mitjana, el juliol de 1184. Som a Erfurt, el Sacre Imperi Romano-Germànic, l'actual Alemanya.
2: La sort que ho has dit, però...
1: Avui passegem el gos pel desastre de la latrina d'Erfurt. Aquesta presència senyorial que té en Bon, el nostre gos de Muntanyola, avui ens anirà com l'anell al dit, perquè ens haurem de camuflar entre nobles. Som a la ciutat d'Erfurt, on d'aquí uns dies es reunirà la flor innata de la noblesa imperial. Ho faran a petició de l'emperador Frederic I, també anomenat Barba Roja.
2: Ep, ep, no, en Barba Roja era un pirata, Peyu.
1: Sí, senyor, i també era l'emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic.
2: Tenien el mateix sobrenom.
1: Es deien Barba Roja.
2: Barba Roja.
1: Devien tenir la Barba Roja.
2: No fotis.
1: Sí. En Barba Roja està convocant els nobles de tot l'imperi per intentar mediar en el conflicte que ha esclatat entre Lluís III de Turíngia i l'arcabisbe Conrad I de Magúncia.
4: Quins noms de
1: mes. Us en anireu recordant de tot això?
2: Sí, Turíngia,
0: ja ho heu oblidat.
2: Turíngia, Magúncia.
1: N'hi ha dos que estan barallats. Ja. Us heu de quedar amb això.
4: Vale, farem això.
2: Magúncia és un carrer de Barcelona, em sembla.
1: Ah, sí?
2: No, Numància.
1: Numància.
2: Numància.
1: Fa temps que se les tenen, aquests dos, i l'emperador comença a estar fart de les seves disputes. L'emperador, que té una edat i està preparant el relleu, vol acabar amb les disputes dels dos nobles per deixar el mínim de mal de caps al seu hereu, que serà, evidentment, el seu propi fill, Enric VI. Per tant, en aquests moments el tenim enviant cartes als nobles amb què els convoca a assistir a una assemblea que pretén que serveixi per enfortir lligams i acabar en qualsevol baralla interna que hi hagi a l'imperi.
6: Carinyo, ha arribat una carta per tu.
7: Deu ser una factura, deixa-la al rebador.
6: Oh, però és que sembla important, eh? Ve en nom de l'emperador.
7: Propaganda electoral? Pitjor m'ho poses, fota-les a les escombraries.
6: Fes el favor, carinyo. Oi, que tot ho llances i després hem de rebuscar entre les deixalles. Pesada.
1: Finalment, el noble llegeix la carta de l'emperador. El text diu el següent.
5: Benvolgut. Rebeu aquesta missiva perquè l'excel·lentíssim emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic Frederic I us atorga l'honor d'assistir a l'assemblea de la cort reial que se celebrarà el dia 26 de juliol a la vila d'Erfurt.
7: Una assemblea? I una merda. No hi penso anar.
6: Una merda. Com que, escolta, que hi has d'anar, eh? Escolta, és la teva feina. De fet, és l'única feina que fas.
7: Que no hi vull anar. Que no hi vull anar, que no m'agraden aquestes coses.
6: No hi vull anar.
7: Mira, si m'agradessin les assemblees, m'hauria fet de la CUP.
1: S'hi pot posar com vulgui, però l'assistència a l'assemblea és obligatòria.
6: Has vist què diu el narrador?
7: Ai, guai.
6: No, mira què posa al final de la carta.
7: Què?
6: Mira.
5: Es prega als convidats que confirmin l'assistència. De fet, s'informa que rebutjar la invitació es castigarà amb pena de presó.
7: Vale. Ja aniré. Ja en tenia ganes d'anar-hi. Sí. Tu vens amb mi, eh?
6: Jo?
7: No, clar.
2: Jo? Una cosa, Peyu.
1: Digue'm.
2: Puc fer una queixa del programa?
1: Sí.
2: És que l'Arnau sempre fa papers importants.
1: Vas fer d'Antoni Gaudí, eh?
2: Bueno, al final de la seva vida, que era un pobre desgraciat, ja, però...
1: Bueno.
2: Me fotar uns papers sempre de merda.
1: Ara no és moment, Xuriguera, ja ho parlarem, això. Això ja ho parlarem.
2: Em fotré un sindicat aquí.
1: Tots els que estem aquí també estarem presents de l'acte i anirem amb en Bon, el gos de Muntanyola, un gos tan majestuós que alguns dels nobles amb qui ens creuem de camí a Erfurt ens pregunten com és que anem caminant podent anar dalt del cavall. Quan els diem que en Bon no és un cavall, sinó que és un gos, tots reaccionen de la mateixa manera, mirant-li el cul. És evident que tots senten curiositat per veure com deuen ser les deposicions d'aquella bèstia.
6: Ai, Peyu, per favor, vols dir que hem de parlar d'això?
1: Noi, això caguen molt gros els gossos
6: grossos. Sí que caguen
1: grossos.
4: Imagina't, sí. I fot una fresa com cau a terra.
1: Sí. Arribem a Erfurt el 26 de juliol. Ha estat una passejada llarga, però ha valgut la pena. La ciutat és prou bonica. L'únic que ens cal fer és oblidar-nos de la pudor repugnant que desprenen els seus carrers i obviar les horribles cares malaltisses dels seus habitants. Fent això, fins i tot gaudirem de la visita.
2: Una cosa, tota la passejada del gos tindrà aquest baix to?
1: Bueno, i espera't, perquè espera't del que ens queda. Paciència. A poc arribem al lloc de la cita, la catedral alta de Santa Maria d'Erfurt.
2: És maca.
1: És, a més, molt més que la baixa.
2: Sí. Mm. És l'alta.
1: És l'alta.
2: Sí, sí.
1: És una construcció imponent que l'emperador ha ordenat engalanar fins a dalt de tot. Els primers nobles van entrar a la catedral. Costarà que hi càpiguen tots, eh? Perquè, pel que sembla, l'emperador s'ha volgut assegurar que ningú es perdi l'acte i ha convidat a tothom. Hi ha una cua per entrar que fa feredat de veure i alguns s'han encallat just a l'entrada.
3: Perdoni, fa cua per entrar?
2: No, i ara... Faig cua per comprar xurros, si li sembla. I doncs, esclar, que faig cua per entrar, que vols que foti aquí, aquesta...
4: A veure, calmis, eh? Calmis, vull dir, a tots ens fot mandra això d'avui, eh?
6: Sí.
4: Però tampoc cal que ho paguin els altres, és que vull dir?
2: Ui, sí, vull dir, que reparteixes tu els carnets d'educació, carallot?
6: Escolti, però què s'ha cregut que és vostè? Ara. Per parlar-li així al meu marit.
2: I vostè qui representa què és? Tros de Talosa per dirigir-se a mi.
6: Què m'ha dit?
2: Talosa.
4: Talossa.
6: Talossa, amb dues S.
4: No sap ni llegir-ho.
2: Els de l'Empordà ho diguem amb una S.
4: Els de l'Empordà, només talossos que els altres.
1: Fa tanta estona que els assistents fan cua que els nervis s'apoderen d'ells. Tampoc hi ajuda gaire el fet que, qui més qui menys, senti predilecció per un dels dos nobles enfrontats. És com si organitzes una cua i barreges els fans d'en Puigdemont amb militants d'Esquerra Republicana.
2: Malo, no pot acabar bé.
4: Sentint com parloteja, vostè deu ser partidari del cretí d'en Conrad I.
2: Ah, no falla.
4: Veus?
2: Havíeu de ser partidaris del poca pena de Lluís III.
4: Ja hi som.
2: Trenti's la boca abans de parlar d'en Conrad, sobretot.
6: A veure si seré jo qui li rentarà la boca a vostè.
4: Ara.
6: Si no deixa d'ofendre el meu marit Pallús.
2: Vostè també calli, Talossa amb dues S.
4: Cap de fala.
1: Calma.
6: Agafa't aquesta.
1: Ja veieu que a mesura que s'acosta el moment de l'assemblea, els nervis dels assistents estan cada cop més a flor de pell. És un panorama més hostil del que l'emperador s'esperava. I això que ell comptava que la reunió seria bufar i fent polles. La preveia tan senzilla que en comptes d'anar-hi ell, ha decidit enviar-hi el seu fill Enric, el futur hereu. Creia que seria una bona manera perquè comencés a assumir galons. Ara sí, tots els nobles han aconseguit trobar lloc. La catedral és plena de gom a gom. A fora només hi quedem nosaltres. En Bon, a qui sembla que li han tornat a venir ganes de fer les seves necessitats, i els quatre despistats de sempre. Cuidado, que en Bon vol cagar, porteu una pala.
4: Bueno, ja prou, eh? Hi ha gent que està a punt de dinar.
6: Bueno, jo acabo d'esmorzar i...
1: Els gossos caguen, eh?
4: Ja ho sé, però...
1: I els grossos més, eh?
4: No, però sí. Hi ha gent que acabarà arrojant avui a casa seu, sentint això.
1: Ja veurem. L'assemblea se celebra al pis superior de la catedral i és ple a vessar. Amb cada arribada d'un nou convidat, s'evidencia que aquella construcció sagrada té moltes virtuts, però la fortalesa no seria una d'elles.
2: Ai.
1: Els terres són vells i podrits. Estan molt castigats pel pas del temps i les humitats. A cada passa se sent espetegar la fusta de terra. Ai. En aquests moments hi ha més de 100 persones trepitjant un terra de fusta que normalment només suporta el pes de 4 o 5 capellans.
4: A veure, vols dir que el terra aguanta tant de pes?
6: Pot ser forta aquesta fusta, ja.
4: Ja vols dir, ho han revisat tot això?
6: Espero que passa... que sí. Passar la inspecció.
8: Atenció, silenci tots. Un moment d'atenció.
4: Calleu.
1: Tot seguit, el futur emperador Enric VI fa acte de presència i dedica unes paraules als nobles enfrontats.
5: Se us ha convocat per posar fi a l'estimentós que hi ha entre dos dels nostres nobles. Un imperi ha d'estar unit, i és per això que se us ha citat, per aconseguir recuperar entre tots la germanor perduda.
1: Els convida a debatre davant la resta de companys que estan convidats a dir-hi la seva, si ho creuen oportú.
9: Ara, digueu-li aquest imbècil de Lluís III que és un poca pena.
7: I tu què, burro?
9: Ai. Escolta, bueno, jo així no puc discutir, eh? El terra no para. El que fa crec-crec, això. També, collons, estigueu-vos quiets.
1: La discussió va per llarg i sort n'hi ha perquè molts dels convidats encara no hem tingut temps de pujar. En el nostre cas no hem pogut assistir a la reunió perquè tenim en Bon deixant regalets per tots els racons de l'exterior de la catedral.
9: Sí que caga aquest gos.
1: Sí que caga. Ara sembla que el tenim a punt. Podem pujar al primer pis. Vinga, això sí. Les passarem magres perquè l'espai és força reduït per una bestiola tan ample com ell. Mentrestant, el futur emperador Enric VI està recolzat al pedrís d'una finestra, mirant desesperat com la resta de nobles s'insulten. Aquí dalt, cada cop som més gent. Ja hi som gairebé tots i el terra està patint de valent. L'únic que falta per trepitjar aquell terra vell i podrit és en Bon.
4: Que no hi pugi, eh?
1: Quan en Bon arriba a dalt de l'estructura...
6: No.
1: El terra diu, fins aquí.
9: Ai.
1: El terra de la catedral d'Erfurt s'esfondra. En Bon i els més de 100 nobles que eren a dalt baixen de cop un bon grapat de metres.
6: Ai! Ai! Ai! Ai!
1: No us agradarà gens saber on han anat a parar. Han caigut de pet a la latrina de la catedral, on van a parar totes les femtes del clergat.
4: Noi, quin capítol avui, eh?
1: Estan coberts de merda. És el panorama més fastigós que us pugueu imaginar. La pudor és repugnant. És una muntanya de femtes humanes.
10: Ai, hòstia!
7: Esteu bé? Jo crec que m'he trencat el braç, eh?
6: Per favor, hi ha merda per tot arreu!
7: Pudor! Que fa vergi sentit!
9: Company!
7: Calla!
6: Ai, té una tovalloleta!
9: Calla! Sisplau, ajudeu-me! Sóc aquí baix! Estic ofegat, que treballo!
7: Coto, qui és? És el dròpol aquell! Ara resulta que som companys!
6: Sí, que no érem un sabatot, una replegada i no sé què més?
9: Talossa,
6: sí.
9: Talossa també.
7: Sí. Talossa amb dues esses?
9: No siguis rancorosa, ajuda!
7: Jo no puc pas ajudar, tu, que m'he trencat el braç.
1: Hi ha afortunats que han estat capaços de sortir pel seu propi peu de la latrina, però molts desventurats acaben morint ofegats entre excrements de capellans.
4: Ai, hi ha maneres i maneres, eh?
6: Hi ha maneres i maneres.
1: Atenció als números, eh? En l'esfondrament de la catedral d'Erfurt van caure a la latrina més de 130 nobles, dels quals van morir-ne més de la meitat. En total n'hi va haver 60 que la van acabar dinyant entre cagallons i líquids pudents.
9: Quin fàstic, veieu, per favor, avui?
1: Noi, és història, eh?
4: No penso pas dinar jo.
9: És una història de merda, eh?
6: S'explica, no, l'escola.
1: Això a l'escola no s'explica. No. Fixeu-vos que ha matat més gent la merda que la cervesa.
4: És veritat.
6: Sí.
4: És veritat.
1: Amb la inundació de la cervesa
9: de Londres, de 5
6: que eren 11.
1: 12 persones. Però vam quedar que un hi era mort de l'enterro.
4: Exacte. Sí.
1: La majoria de les víctimes van morir per ofegament i la resta, els que van estar més de sort a causa d'alguna viga que els va caure al cap. Aquests, com a mínim, no es van estalviar el tràngol de veure's enfonsats a la merda. Per cert, sapigueu que el futur emperador, Enric VI, l'encarregat de conduir l'assemblea, es va salvar de miracle. Com que estava recolzat al pedrís, va tenir temps d'agafar-se l'ampit de la finestra i es va estalviar la caiguda.
4: Veus?
1: Això sí, va morir al cap d'uns anys per un altre tema relacionat amb les latrines. Enric VI la va dinyar per culpa d'una diarrea.
4: Ui, doncs, tio, caio, quin programa tan escatològic.
6: Qui l'ha dinyat, aquest programa?
1: Ha quedat així, ens ha quedat així.
6: Escolta, no em diguis que el gos també l'ha dinyat.
1: El gos?
6: Amb el que pesa s'ha enfonsat.
1: En Bon? Hòstia, tirar un gos de 60 quilos al mig. Ell poder no es mor, però els que s'esquitxen...
4: Sí.
1: El gos de Muntanyola, en Bon, és...
4: Ai...

0: estàtua de Xanet, perquè va emmerdat fins les orelles. Per sort ha caigut sobre uns nobles que li han fet de coixí. Ells han quedat aixafats com un acordió, però el gos ha sortit il·lès, que és el que ens interessa. De veritat que em sento orgullós. És el primer gos de Muntanyola que apareix i amb una passejada s'ha carregat més de 50 nobles idiotes.
1: Ja.
2: De Muntanyola havia de ser.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
3: I en el vostre esprit.

0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Trescat Info.

0: Són les 6.
1: El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc durant aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. El Partit Popular, mentrestant, bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. Renfe ha demanat perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. El sistema sanitari ha atès 450 urgències per problemes als ulls després d'observar el fenomen. Les altes temperatures i la falta de pluges eleven el perill d'incendis forestals. Aquest divendres, els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques. Dos ofegaments mortals en menys de 24 hores eleven el balanç a 30 víctimes aquest estiu. Un home de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, quan encara no havia començat el servei de vigilància. L'altra víctima és una dona de 84 que ha mort mentre es banyava en una piscina de Castelldefels al Baix Llobregat. El preu disparat del gasoil l'empenya el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor fan repuntar la inflació, que a Catalunya s'ha situat en el 3,5%, el punt més alt des de fa dos anys. L'exèrcit israelià evacua els palestins de Cisjordània que estan sota el setge dels colons jueus. Diuen que és per protegir-los, però no han dispersat o detingut els assetjadors. L'ambaixador nord-americà a Israel no ha estalviat crítiques als colons i ha qualificat l'acció de terrorista i repugnant. A Colòmbia, el terratrèmol de dilluns ha deixat almenys 273 morts, un dels quals espanyol. Han començat a arribar els primers equips de rescat internacionals per trobar supervivents. Hi ha 377 desapareguts. La directora Meritxell Colell presenta a la secció oficial del Festival de Locarno Lejos de los Árboles, amb què opta el Lleopard d'Or. La pel·lícula, rodada al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria.
0: Esports.
2: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastuer ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. A l'Europeu de Gimnàstica Artística, a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revelar validar la medalla de plata que va guanyar fa un any. El sitgetà Luca Hook es queda sense medalla a la final del 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya.
1: I el temps: divendres, últim dia de calor extrema, les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor afluixarà.
0: 3CAT Info.
1: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
0: 3CAT Info.
1: Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brujats.
3: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent, justament, és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
4: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles d'identificació, localització i identificació.
3: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
5: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infància, sobretot.
3: En declaracions a 3Cat Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
5: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
3: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
1: Gràcies, Paula. Encara han de passar moltes pantalles, però el Partit Popular ja posa traves al repartiment dels menors de Ceuta. En la primera reunió tècnica aquest dijous entre el Ministeri d'Infància i les comunitats, les governades pel Partit Popular, que són majoria, han intentat posposar el debat sobre el trasllat dels infants i joves cap a la península. El popular Jaime de los Santos ha insistit que els menors han de retornar amb les seves famílies i ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez.
6: ¿Cómo que tienen que ser devueltos y no han sido devueltos ya? ¿A qué juegan? ¿Cómo es posible que con una crisis de estas características el presidente del gobierno siga de vacaciones en la Mareta?
1: En un missatge a les xarxes, la titular d'Infància, Sira Rego, ha afirmat que bloquejar l'intercanvi d'opinions sobre la qüestió només és símptoma de falta d'arguments. La Moncloa recorda que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei i ha acusat novament el Partit Popular d'estar sotmès a Vox.
0: 3Cat Info.
1: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
7: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
1: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Rubén Miñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
9: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
8: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
10: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
8: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
1: L'oposició també demana explicacions al govern pel caos ferroviari de l'eclipsi. Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi qui va orquestrar el dispositiu de trens i si considera que va ser insuficient. Els de Carles Puigdemont, a més, acusen Salvador Illa de d'haver fet propagandisme amb els actes al voltant del fenomen astrofísic i en reclamen el cost econòmic. Això mentre el número 2 del Partit Popular de Catalunya, Juan Fernández, ha assenyalat el president i el ministre de Transports tant pels problemes als trens com per la fallada elèctrica de dimecres a la torre de control del Prat.
11: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
1: I en una piulada, el diputat dels Comuns, Lluís Mijoler, ha denunciat que l'augment de la mobilitat per l'eclipsi era previsible i ha reclamat al govern que expliqui què va fallar i quin assumeix les responsabilitats. I el sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació de l'eclipsi total de sol de dimecres. La majoria de les consultes es van concretar el mateix dimecres amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Tot i l'increment, aquestes atencions només han representat entre un 2 i un 3% de tota la activitat d'urgències hospitalàries. El SEM també ha rebut 157 trucades i atès 109 persones per incidents vinculats a l'eclipsi. 12 casos han necessitat ambulància i 7 persones han estat traslladades a centres sanitaris. Una en estat crític. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut de les Terres de l'Ebre, alerta, però, que els problemes oculars no necessàriament apareixen de manera immediata.
12: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
1: Per això, si després d'haver mirat l'eclipsi es nota qualsevol canvi en la visió o molèsties oculars, es recomana consultar un professional sanitari.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: 525 municipis de 37 comarques tindran aquest divendres un risc molt alt d'incendi forestal. El terra està sec i les temperatures són extremes. De fet, ja portem 17 dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus, la sèrie més llarga que hi ha hagut fins ara, i la previsió és que les pròximes hores també siguin tòrrides. No serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa a més de la meitat dels pobles i ciutats del país. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. El risc és molt alt en 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre i el Montsià, passant pel centre, com Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta és sotsinspector dels agents rurals i demana prudència.
13: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
1: I parlant d'incendis, continuen actius i sense control. El foc de niebla a Huelva, que ja afecta 31.000 hectàrees, el de les Penyes de Riglos a Osca, que n'afecta 8.000. Aquest foc amenaça l'emblemàtic monestir de Sant Juan de la Penya, doncs s'han tret alguns vents per evitar que es cremin si hi arriben les flames. La Guàrdia Civil ha detingut un home que podria haver-lo originat amb unes obres que feia a la carretera. També s'ha detingut una dona a la Jonquera com a presumpta responsable de l'incendi del 2 d'agost a Llançà, a l'Alt Empordà. Estava acampada i va fer foc per preparar-se el menjar. I a tot això i en aquest context, alerta amb aquesta dada. Més del 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats i han perdut bona part de les seves fulles. Això els fa vulnerables davant els fenòmens meteorològics i els incendis. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
14: Ho diu l'última campanya de la xarxa 8x8cat, que cada any analitza 9.000 arbres arreu del país. Al Pirineu s'estan començant a deixar enrere els efectes de la sequera, però ara s'han detectat més danys per ventades i onades de calor. Jorge Heras, cap del grup de sanitat forestal del Departament d'Agricultura, destaca les causes d'aquest afebliment dels arbres.
15: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
14: Els experts defensen que cal més seguiment i una millor gestió forestal per reforçar els boscos i la seva resiliència davant dels fenòmens naturals extrems i dels incendis.
1: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat al combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
16: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa pues, arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
1: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i de les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, que és professor d'Economia de la Universitat de Girona.
17: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar doncs, et fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus. No? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
1: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa dos anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte molt més fort. I Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part de l'octubre, amb dos vols diaris de dilluns a dijous, un els divendres i un altre els diumenges. El 31 d'octubre s'afegirà també un vol els dissabtes. Els bitllets ja estan a la venda i en principi Vueling només tornarà a oferir aquesta connexió fins al març del 2027. La companyia ha atribuït la reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre les dues ciutats, sobretot de persones que viatgen per feina.
0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus i a la façana costanera entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran o recuperarem els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal de molt poca importància i una altra vegada de cara a aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
1: Nou ofegament mortal aquest dijous a les platges catalanes. Un banyista de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Ara ja són 19 les víctimes mortals des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
19: Els fets han passat aquest dijous, cap a 3:15 del matí. S'ha rebut un avís al telèfon 112 on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat dues ambulàncies, però al final no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han activat tres dotacions i la comitiva judicial per fer l'aixecament del cadàver. En el moment de l'incident, encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba 3 dies després de la mort dilluns d'un altre home, de 83 anys, mentre es banyava en una platja de Roses.
1: I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. Els fets han passat a primera hora de la tarda i malgrat que el sistema d'emergències ha mobilitzat 3 ambulàncies, no hi han aconseguit salvar la vida. Es tracta de l'onzena víctima mortal per ofegament a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany d'aquest estiu, el 15 de juny. En aquest mateix període hi ha hagut una trentena de persones que s'han estat a punt d'ofegar.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Pràcticament un quart i cinc, el setge d'un grup de colons jueus contra unes cases palestines a Cisjordània expulsa de moment els palestins de casa seva. L'exèrcit israelià, en lloc de dispersar o detenir els feixistes, ha fet marxar els palestins. L'ambaixador nord-americà a Israel ha qualificat de terrorista i repugnant l'actitud dels colons, una crítica gens habitual. Jerusalem, Jordi Brascó.
20: Quan aquesta passada nit i matinada l'exèrcit israelià, amb més soldats que mai, ha reaparegut a Qusra, semblava clar que el temps dels colons assetjant les cases d'alguns veïns palestins s'havia acabat. Però els soldats no els han desallotjat, sinó que han demanat als veïns afectats que els deixessin a ells les cases per des d'allà fer-se forts i aleshores sí, fer fora els colons. De moment, però, els colons continuen al mateix lloc. A l'alcalde de Qusra, Abed Alatem Wadi, no li sorprèn.
21: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
20: El creixent ressò internacional que cada dia va agafant aquest cas i les paraules de l'ambaixador dels Estats Units a Israel, Mike Huckabee, qualificant aquests colons de terroristes, de moment no tenen efecte sobre el terreny. Cada cop són més els que es pregunten com pot ser que tot un exèrcit encara no hagi sigut capaç de desallotjar un grup de radicals.
1: I a Colòmbia, el terratrèmol de principis de setmana ja ha deixat almenys 273 morts, entre ells un espanyol, segons ha confirmat avui el Ministeri d'Exteriors. Tot mentre comença a arribar ajuda internacional per buscar supervivents, amb polèmica inclosa, es qüestionen els criteris del govern colombià a l'hora d'autoritzar l'entrada dels equips d'estrangers. Enviat especial a Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
22: L'ajut humanitari internacional en forma de material i de rescatistes ja arriba aquí a Colòmbia. El govern del president Abelardo de la Espriella ha deixat entrar al país sud-americà la

0: Roboto trae réplica. Y usted se imagina Pereira con una réplica, siquiera la mitad de lo que hubo. Si acaba.
1: Les diverses rèpliques que s'estan produint del terratrèmol de dilluns passat mantenen en tensió els veïns d'aquesta part de Colòmbia i també a desallotjar edificis en diverses ocasions.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El tercer film de la directora Meritxell Colell, Lejos de los árboles, s'ha presentat al Festival de Locarno, a Suïssa. La pel·lícula competeix a la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó del certamen. El film, rodat al Perú i també a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria. Ens ho explica la Montse Pujol.
4: En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Meritxell Colell explica que la pel·lícula neix d'una necessitat de reparació i que és una manera de parlar del silenci de la seva família i de tota una generació.
5: El meu avi i el meu tiet avi són de la Quinta del Víbero. No? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tiet avi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més. No?
4: La protagonista del film és una artista mexicana neta d'exiliats republicans catalans, que comença un viatge des de la selva fins als Andes peruans per continuar el llegat del seu avi, elaborar un mapa sonor de llengües en perill de desaparició. El viatge es transforma quan la mort de la seva àvia la fa revisitar la infància i enfrontar-se a una memòria familiar marcada pel dolor i l'herència de l'exili. Lejos de los árboles arribarà als nostres cinemes l'11 de desembre.
3: Ja se sap on es farà la pròxima edició d'Eurovisió. Serà la ciutat búlgara de Burgas, situada a la costa del Mar Negre. És la primera vegada que Bulgària acull aquest concurs, després que l'artista d'aquest país, Dara, guanyés el maig a Viena amb la cançó Bangaranda, que sentim de fons. La notícia transcendeix la demà que Eurovisió canvies les regles i ja no permetrà als països en guerra acollir la celebració d'aquest festival. La mesura, però, no afecta la participació dels països en aquest mateix festival. El canvi s'ha fet després de la polèmica per la presència d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Recordem que, com a protesta, 5 estats, entre els quals Espanya, va renunciar a participar en l'última edició d'aquest festival.
2: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
3: Amb en Pau Dax.
6: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar a aquest dimecres al grup. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
2: 3CAT Info.
6: Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
7: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
6: Aquest dimecres l'equip blanquiblau femení va jugar un amistós contra l'Europa a la ciutat esportiva d'Ani Harque, que va guanyar per 2-0 amb gols de Brown i Anita Marcos. I la santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'europeu d'atletisme a Birmingham aquest dijous a la nit.

0: Estué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Resilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar Marta Mitjans, volem dir, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. Escoltem Mitjans en declaracions al portal Carrer Lliure.
1: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
0: El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie de 200 metres. Aquest divendres competirà en diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetal Luca Hook també s'ha quedat sense medalla en l'europeu de natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Hook ha estat el nedador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense metall en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. Aquest divendres, Maria de Valdés del Club Natació Mataró disputarà la final dels 1.500 lliures.
2: 3CAT Info. Són 6:45.
3: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades. Us estem explicant que el govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats tant a Renfe com a Adif i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. I el preu disparat del gasoil empeny el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor han fet repuntar la inflació. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara també explicarem que a Sicília són dies caòtics a l'aeroport de Catània, que porta una setmana tancat per l'erupció de l'Etna. De moment seguirà inoperatiu almenys fins aquest divendres a les 10 del matí. I passarem per Cuba. Els dirigents del país celebren el llegat de Fidel Castro en el centenari del seu naixement i defensen els canvis introduïts per liberalitzar l'economia en plena pressió dels Estats Units, que no descarten una intervenció militar. La commemoració ha permès veure Raúl Castro en públic per primera vegada des que Washington el va imputar per unes morts de fa 30 anys. El sumari dels esports amb en Pau Dax.
0: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bestuer ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. I a l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any a l'Europeu de Leipzig.
3: I el temps aquest divendres serà l'últim dia de calor extrema. Les màximes frontaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor anirà a la baixa. Dos quarts i tres minuts, continuem. Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brujats.
4: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent, justament, és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
5: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles d'identificació, localització i identificació.
4: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
6: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones. La situació és de misèria extrema en el cas de la infància, sobretot.
4: En declaracions a 3CAT Info ha avisat que el regrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
6: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
4: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
3: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
7: El 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
3: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar en aquesta jornada. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Rubén Viñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
9: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
8: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
10: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
8: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
3: I malgrat aquest caos, les poblacions de l'Ebre i del Camp de Tarragona, que van rebre una gran afluència de visitants durant l'eclipsi, esperen aprofitar la projecció internacional que ha representat. Estan convençuts que l'esdeveniment s'ha convertit en una gran eina de promoció.
8: Les poblacions del Delta de l'Ebre al Montsià van rebre una gran xifra de visitants. Molts van descobrir els espais del Parc Natural. Al Baix Ebre, en una població molt turística com l'Ametlla de Mar, l'alcalde Jordi Gaseni està convençut que els beneficiarà.
11: És molt possible que hi hagi un retorn, i et diré, no només per les persones que han vingut, sinó per tota la publicitat, per tot el que s'ha fet previ a l'eclipsi, no?
8: La capital de l'Ebre, Tortosa, l'agost baixa l'activitat perquè molts habitants marxen de vacances. L'alcaldessa Marc Lleixà diu que l'eclipsi ho ha capgirat tot.
12: Ha sigut un aparador a nivell del nostre territori, també de la ciutat mundial, perquè és veritat que esta setmana hem vist la presència de molta gent.
8: Al Baix Camp, un dels pobles que més ha notat l'increment de visitants per l'eclipsi és Prades, atrets pel parc astronòmic. L'alcaldessa Lídia Vargas diu que han duplicat la població.
13: Vam passar de 6.000 a 12.000 en un dia, no? I després la gent ha marxat molt esglaonadament. Avui encara hi ha gent, avui encara els establiments estan plens.
8: Tots coincideixen al destacar el civisme de gran part dels observadors que van arribar per veure l'eclipsi.
3: I satisfacció a Lleida l'endemà d'un eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros. L'Ajuntament destaca el civisme també de la ciutadania. Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: No hi va haver cap mena d'incident i tampoc hi va haver problemes de circulació. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la Seovella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la Seovella, que van més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
15: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests, 300.000 corresponen a la capacitat hotelera que, com ja us hem anat dient, durant aquests dies estava al 100% d'ocupació.
14: Al col·legi, al Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi. Els símptomes apunten a un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Pràcticament 5 minuts i 3 quarts, el gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat del combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
16: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa, pues, arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
3: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, professor d'Economia de la Universitat de Girona.
17: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar, doncs, et fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
3: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa 2 anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte encara més fort. Caos a l'aeroport de Catània, a Sicília, que continuarà inoperatiu almenys fins aquest divendres al matí a causa de l'erupció de l'Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat i desviat o reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera. La situació és incerta i el tancament aeri es podria prorrogar durant la jornada de demà. Les restriccions al 5è aeroport més concorregut d'Itàlia han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta. També han tensionat altres aeroports de l'illa, especialment el de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o procedència a Barcelona. La companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat a aquesta emissora que els vols continuen programats, tot i que superen tots des de la capital siciliana. Segons alguns experts italians, l'activitat del volcà és més enèrgica que en episodis anteriors. Ara per ara no s'espera un canvi en el comportament. I tot i que l'aeroport està tancat, molts turistes pugen a veure l'Etna. Sentim un veí de la zona.
18: Actualment aquí no hi ha cap restricció o prohibició. Tothom és lliure i es comporta d'una manera responsable. Hi ha turistes amb guies, però també aficionats que també mereixen gaudir d'aquest espectacle i que saben quina actitud han de tenir.
3: El volcà sovint altera les operacions a l'aeroport de Catània. Una associació turística de l'illa calcula que les pèrdues seran d'entre 12 i 24 milions d'euros. A l'illa de Hawaii també hi ha activitat volcànica. Les emissions de lava del Kilauea, un dels més actius del planeta, han arribat als 150 metres d'altura. I Cuba ha commemorat el centenari del naixement de Fidel Castro en un dels moments més delicats per al país des de l'inici de la revolució. En l'acte central de l'Havana, el president cubà Miguel Díaz-Canel ha denunciat el setge nord-americà a l'illa i ha apel·lat al llegat de Fidel per superar la situació.
19: Quan el règim fascista estadounidense arriesga el genocidio contra nuestro pueblo, obstaculizando por todas las vías el bienestar y la calidad de vida, en Fidel sigue estando la clave de que sí hay salida, por muy difíciles que sean las circunstancias y por mucho que se cierre el cerco.
3: Díaz-Canel ha defensat les noves mesures liberalitzadores de l'economia cubana. En l'acte s'ha vist en públic Raúl Castro per primera vegada des del mes de maig, quan els Estats Units el van imputar per un crim de fa 30 anys. Els homenatges contrasten amb el desànim als carrers per la falta de recursos i els serveis bàsics i els talls també constants de llum. Per l'historiador i opositor al règim, Manuel Cuesta, la gent gran està desencantada i els joves ja no tenen com a referent la figura de Fidel.
20: El deterioro de las condiciones materiales de vida le ha abierto los ojos a mucha gente. Ha sido un golpe, ha sido un shock. Para una generación como la actual, la generación Z, no va mucho con eso, ¿no? Y por lo tanto la gente lo ve con cierta distancia y sí, como responsable originario de este desastre nacional.
3: Coincidint amb les celebracions, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha tornat a planejar o a plantejar la possibilitat d'una intervenció militar a l'illa. I augmenta la tensió entre el Japó i Rússia per la primera visita aquest dijous del president rus Vladimir Putin a les illes Kurils, un arxipèlag al Pacífic que el Japó reclama històricament. La disputa per aquestes illes, estratègiques militarment i riques en minerals, es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut en el conflicte. Des d'aleshores Moscou les administra, però Tòquio les continua reclamant. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. El Japó ha qualificat la visita d'inacceptable i ha convocat l'ambaixador rus a Tòquio, mentre que Rússia insisteix que la sobirania i jurisdicció de Rússia sobre les illes és inqüestionable. Sentim la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
21: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
3: El Japó manté una estreta aliança amb els Estats Units i un clar distanciament de Moscou, mentre que Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic.
2: El temps.
3: Amb en Néstor Gómez.
22: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya Central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera, entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, als valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país, o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal de molt poca importància, i una altra vegada de cara aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del Massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
2: 3CAT Info.
3: 3:15. La línia R3 de Rodalies ha tornat a quedar tallada aquest dijous per una avaria i ja suma la novena incidència en només 13 dies d'agost. En aquesta última anomalia, la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà s'ha interromput al migdia per un problema que impedeix regular el trànsit dels combois. Adif no té cap previsió de quan podrà reprendre el servei i s'han hagut de posar autobusos per connectar les diferents estacions d'aquesta línia. Una cooperativa de Tarragona treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per a tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
0: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
1: Tota aquesta gent que no en sap però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
0: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
1: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
0: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
3: La línia directa perquè els municipis comuniquin els problemes de connectivitat que tenen a les operadores telefòniques ha registrat gairebé 500 incidències en els seus primers 9 mesos de funcionament. Més de la meitat d'afectacions que ha rebut aquesta eina de la Generalitat són per la falta de cobertura mòbil. Albert Hort és el secretari de Telecomunicacions del Govern.
5: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
3: Més de 700 ajuntaments catalans han aixecat el telèfon prop d'un miler de vegades per comunicar els seus problemes a les companyies. Les incidències augmenten enmig de condicions climatològiques adverses quan els municipis perden més sovint la cobertura. L'eina també permet saber quins són els punts crítics de la xarxa a través de les afectacions més recurrents. I al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar identitats en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la Policia Nacional continua oberta per arrestar els caps de la xarxa. Lleida, Estela Busoms.
23: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fons policials han confirmat aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporal d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
24: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tant temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto.
23: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat, que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
3: L'Ajuntament de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre i treballarà per evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes. Del gener al juny ha interposat 250 multes contra actes incívics, com ara abandonar residus fora dels contenidors que s'obren amb targeta. Girona, Laia Claret.
4: L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
6: Per intentar, doncs, que quan fan aquesta venda, diguéssim, directa, no?, que no es menja en el local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no?, a tirar les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
4: També s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.
3: L'aigua de l'aixeta d'Isavarre, al Pallars Sobirà, ja torna a ser apta per al consum. L'Ajuntament ha anunciat aquest dijous que s'aixeca la restricció després de la incidència al sistema de cloració. Una incidència que va deixar una quarantena de persones amb gastroenteritis després de la festa major del poble dilluns passat. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
7: L'Ajuntament havia demanat que no es consumís aigua de l'aixeta ni s'utilitzés per cuinar després que diversos veïns comuniquessin indisposicions. Les primeres hipòtesis apuntaven a una possible relació amb l'aigua i es van prendre mostres de la xarxa per analitzar-les. Posteriorment, el consistori va informar d'una avaria elèctrica que havia deixat fora de servei el clorador de l'aigua de boca, una incidència que ja està resolta, tal com explica l'alcalde del municipi, Josep Miquel Rossell.
9: I ens han comunicat del Consell que ja la podem tornar a donar apta pel consum. Tindré amb les tronades, mos va cremar una placa electrònica de lo que controla el clorador i mos vam quedar sense cloració i el cremat no mos va avisar, també a més era de festa major i Isavarre i hi ha molta gent al poble, fins que la gent ens va començar a trobar malament i així no vam detectar la incidència prou aviat.
7: En total, una quarantena de persones van patir símptomes després de la festa major.
9: Les 30 persones o 40 així amb aquestes dies així afectades, però ha sigut una gastroenteritis. No s'ha hagut d'hospitalitzar ningú, només alguna persona requeria atenció mèdica aquí al cap d'Esterri, però ja està.
7: Tot i que encara s'està investigant l'origen d'aquests casos, ara ja es pot tornar a consumir aigua amb normalitat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: L'editorial Panini Comics publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man, els dos personatges de DC i Marvel. La publicació coincideix amb el 5è aniversari de la primera trobada entre els mons dels dos superherois. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Mesler. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a 3CAT Info que la nova aventura dona detalls de la relació entre els dos personatges.
10: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
3: Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
10: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70, el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, m'han quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
3: Per tant, sembla que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
2: Esports.
3: Amb en Pau Dax.
25: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar ahir al grup. A priori el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició qüestió que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
8: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
25: La santcugatenca Jael Sakura Bastuer no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Aquest dijous a la nit, Bastuer ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. Escoltem Bastuer en declaracions al portal Carrer Lliure.
11: Me'n vaig contenta perquè mentalment crec que estic molt bé, que he lluitat fins al final. La setena posició no ha sigut per no intentar-ho, sinó que ho he deixat tot. Al final ha sigut una carrera molt ràpid, s'han fet national records, s'han fet rècord dels campionats. Llavors, bueno, haver participat en aquesta competició i haver-me vist allà, per mi ja és tot un èxit. Òbviament no et mentiré, venia a per totes, ja ho vaig dir.
25: L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Rashilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final perjudicada per una cursa accidentada. El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie dels 200 metres. Aquest divendres competiran diverses modalitats de l'aptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, a Croàcia. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí Alba Petisco i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetà Luca Hook també s'ha quedat sense medalla en l'Europeu de Natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Hook ha estat el nedador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense medalla en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí en acabar 5è a la semifinal amb rècord d'Espanya. L'escoltem.
12: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un récord de España de individual es algo que no me lo imaginaba, y batir el récord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7, o sea que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
25: Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 metres lliures. De Valdés ha estat quarta aquest dijous al matí a la seva sèrie.
13: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
14: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon divendres. Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Un dia que ens llevem amb calor una vegada més. 20 graus a Vic ara mateix, 22 a Balaguer, 23 a Móra d'Ebre. Unes altes temperatures que facin que el risc d'incendi sigui molt alt a més de la meitat del país. Enric Agut, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Freddy.
0: Quina és la previsió per avui?
1: Doncs mira, com tu has comentat, el dia arrenca en temperatures altes, farà molta calor, és un dia de calor pesada, sufocant a l'interior sobretot, a la costa molta xafogor, les màximes poden rondar a moltes viles i poblacions interior, als 37-38, s'arribarà novament als 40 a Ponent i també a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb una jornada marcada per un matí de sol, i a la tarda, un dia més, apareixeran alguns ruixats i tempestes molt irregulars, no seran generals, cap al nord i també a l'oest del país. Per cap de setmana, la temperatura baixa, però encara no es normalitzarà, i a les mapes ho mouen fins a dijous, divendres de la setmana entrant. Anirà baixant, però la normalització encara es fa esperar, malauradament, perquè ja estem bastant cansats. Barcelona ara mateix 29 graus, al centre, a Tarragona 25, Lleida 23, Girona 22, totes per damunt dels 20.
0: Gràcies, Enric. Fins ara, una abraçada.
1: Fins ara.
0: Per tant, tenim aquest panorama de calor, com deia ara, perdoneu, l'Enric Agut. Perdó, puja, puja la música, puja. Tot bé, perdoneu, només m'he ennuagat una mica. El que anava a dir és que la calor aquesta que en tindrem aquestes pròximes hores, encara haurem d'esperar una mica a que la calor sigui l'habitual per aquesta època de l'any. No vol dir que no deixi de fer calor, però farà la calor habitual en un mes d'agost, no aquestes altes temperatures que tenim ara mateix. Això es tradueix en que 525 municipis de 37 comarques de Catalunya ara mateix estan en risc molt alt d'incendi. És veritat que no n'hi ha cap en risc extrem, com estàvem, per exemple, al principi de l'estiu, però sí en risc molt alt d'incendi. De fet, tret del Pirineu Occidental, hi ha perill d'incendi a pràcticament tot Catalunya.
2: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
0: Insistim en això, eh? Prudència avui pel que fa als incendis, pel que fa al risc d'incendis, perquè és molt alt a pràcticament tot Catalunya tret del Pirineu. Un escenari dels incendis que ha millorat notablement en comparació al que era al principi del mes de juliol, però val la pena no abaixar la guàrdia, com advertia el subinspector dels agents rurals, Josep Vilalta, en declaracions a aquesta casa. Aquesta situació s'hi suma al fet que avui és divendres i demà és 15 d'agost, i això vol dir moviment a les carreteres. És una de les últimes sortides de l'estiu, sobretot a partir d'aquest migdia i a primera hora de la tarda. Ahir, de fet, vam tornar a tenir cues importants, és veritat que va ser per un accident, a l'AP7, de fins a 16 quilòmetres de retencions vam arribar a tenir entre l'Olèrdola i Subirats en direcció a Barcelona per un accident. I avui continuarem parlant de les conseqüències no ben bé de l'eclipsi, sinó de tot el caos que es va viure bàsicament en algunes estacions de rodalies del sud del país després que acabés aquest fenomen. Que era el so de les cues que hi havia a l'estació de Tarragona. Recordem que l'estació la van haver de tancar per seguretat perquè estava plena de gent. Els Mossos d'Esquadra van haver d'intervenir per evitar aglomeracions a les andanes. Renfe havia programat un sol tren de tornada a Barcelona, diguem-ne, de Tortosa, després de l'eclipsi. I arran d'això, doncs, es comencen a acumular les peticions de responsabilitats. Per exemple, el propi alcalde de Tarragona, que reclama a Renfe i a DIF responsabilitats. Què diu Renfe? Doncs que no és una qüestió de voluntat, és una qüestió de capacitat. No tenim prou trens, ens van dir.
3: 100% de les unitats que teníem disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: És el que deia David Andrés, que és el gerent d'operacions de Rodalies en declaracions aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, tot just ahir. És un problema que no tenim trens. Encara que volguéssim, ens van dir, encara que volguéssim, no podríem fins i tot posar més trens en aquesta línia, a la línia de tornada de la zona de l'eclipsi del sud del país, perquè no hi ha aquesta capacitat. En fi, avui ho parlarem al Matí de Catalunya Ràdio, ho abordarem a l'Àgora amb el Manel Nadal, que és secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern de la Generalitat, algú que fa molt de temps que coneix les infraestructures del país i amb qui mirarem de treure'n l'entrellat d'aquesta història. On el caos també continua és a l'aeroport de Catània, Sicília.
4: Nessuno, ho ha vist nessuno della regione siciliana, non ho visto nessuno che ci desse indicazioni, ho visto solo un gran caos, un sacco di passeggini e seggiolini abbandonati.
5: Non è questo un'odissea, è una tragedia. Non si può fare un aeroporto sotto le pendici dell'Etna. Questo è il risultato di un'idea che fu ed un'idea che noi oggi piangiamo.
0: Són algunes de les passatgeres. No es pot fer un aeroport a sota de l'Etna, deia una d'elles. L'aeroport de Catània ja fa una setmana que està tancat per l'erupció del volcà. Això ha afectat 100.000 passatgers i fins almenys avui a les 10 del matí l'aeroport de Catània seguirà inoperatiu, tot i que el tancament de l'espai aeri en aquella zona encara es podria allargar ben bé durant tot el dia. Per cert, que els vols de la ruta Barcelona-Catània de Vueling ara operen des de Palerm. Tot això mentre un dia més tindrem els ulls posats a Ceuta.
6: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
0: És el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, amb una frase amb la qual volia donar dos missatges. Un, una vegada més rebaixar qualsevol problema diplomàtic que pugui haver-hi amb el Marroc. Passi el que passi, hi ha la voluntat ferma del govern de Pedro Sánchez de no generar problemes, tot i que el Marroc va dir que no veuria malament en algun moment annexionar-se Ceuta i Melilla. Ara aquestes declaracions del ministre Marlaska d'alguna manera calmen els ànims una vegada més i diuen que amb el règim del Marroc, amb el govern del Marroc, no hi ha el més mínim problema. Aquesta és una de les intencions, i l'altra dient que els dos partits, els dos països, els dos governs, van absolutament units en intentar evitar una nova entrada massiva de persones, que en teoria està convocada a les xarxes per aquest cap de setmana, de fet per demà. El govern espanyol ha enviat més policies a Ceuta i a Melilla i també s'ha reforçat la seguretat de la frontera amb més tanques i més concertines. Avui parlarem d'aquesta història amb Marga Herrero. Ella és investigadora d'una empresa que es diu Golden Owl, que depèn de la Universitat d'Alacant, que ha monitoritzat les xarxes socials marroquines després de l'entrada del 30 de juliol. Ells consideren demostrat que aquella entrada va ser absolutament organitzada, que no va ser espontània. Li preguntarem per això i li preguntarem també per què diuen les xarxes de cara en aquesta possible convocatòria de demà 15 d'agost. Tot això quan encara hi ha desenes de milers de menors, desenes de menors als carrers de Ceuta. Deien milers perquè amb això es va quedant cada vegada més en evidència que aquest miler de menors que continua a Ceuta, que va dir el govern espanyol, doncs són bastants, bastants més. Les ONGs diuen que alerta perquè això està empitjorant molt.
7: Son ya casi dos semanas que han transcurrido desde la llegada de todos estos menores y cada día las condiciones en las que se encuentran son más críticas, ¿no? Y de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones y personas que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección.
0: És el que ens deia aquí a Catalunya Ràdio Raúl Arnaiz, cap d'operacions de Save the Children. Aquesta serà una de les qüestions que abordarem avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, però també ens fixarem en la situació d'Olost, al Lluçanès. Allà no tenen aigua. O bé, en tenen, però no la poden fer servir ni per beure ni per cuinar. L'Ajuntament recomana als veïns ni beure ni cuinar amb l'aigua de l'aixeta perquè fa temps que no plou i això ha provocat que l'aigua del pantà i els pous estigui estancada fins al punt que pot ser perillosa.
8: La millor mesura seria que plogués d'una vegada per totes, perquè van caient també és tot el nostre entorn, però aquí on ens hauria d'omplir el pantà no ens n'ha caigut cap. I mentrestant estem demanant a la gent que redueixi consum, hem parlat amb alguns industrials i ens han dit que reduiran consums entrant algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
0: Era l'alcalde d'Olost, Gil Salvans. I malauradament també hem de parlar de dos ofegaments en menys de 24 hores. Un home de 78 anys que ha mort a la platja de Palamós i una dona de 85 anys que ha mort en una piscina de Castelldefels. Sumant aquestes dues víctimes són 30. 30 les persones que han mort ofegades a Catalunya aquest estiu. I també de les últimes hores hem sabut que els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones per assaltar i agredir un influencer de Tunísia que estava allotjat en un Airbnb de Barcelona. Els assaltants, a més, van gravar les imatges i les van enviar amics i familiars de la víctima exigint-los diners a canvi d'alliberar-lo. Ho llegim avui a La Vanguardia, també ho explicarem. I aquest cap de setmana torna a la Lliga, tot i que no juguen cap dels grans equips, no juga el Barça, el Madrid, l'Atlètic Club, la Real Societat, no juga el Betis tampoc. Ja sabeu que la Lliga va oferir els partits que tenen jugadors que tenien jugadors a les semifinals del Mundial ajornar els partits de la primera jornada. L'Espanyol, en canvi, sí que juga diumenge contra el Llevant, i això mentre el Mercato també presenta novetats.
9: Bueno, antes de recibir, ya sabía que Miquel estaba corriendo,
0: Hi ha principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres, en principi per 50 milions de dòlars. I ja que parlem de milions, aquest cap de setmana arrenca la D23, és la gran convenció de Disney on explica les seves novetats.

0: Així arribem a les 7 i 10 minuts. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Jofre Llombard, Meritxell Benedí, Sònia Andolf, Ignacio Rigau. I quan falten 4 minuts per un quart de 8, Marta Viana, Sílvia Creus, Francesc Soler, com esteu? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Blindades.
3: Les fronteres entre Espanya i el Marroc de Ceuta i Melilla per la por d'una nova entrada massiva a partir de demà.
4: A Melilla s'ha col·locat una altra barrera flotant, com la de la platja del Tarajal, i el govern espanyol assegura que estan preparats per prevenir-ho. Donen credibilitat a les crides que corren per les xarxes.
0: Madrid, Paula Brujats.
5: El Marroc ha enviat policies antiavalots a la frontera amb Ceuta, ha instal·lat més tanques i ha col·locat concertines en els punts més sensibles a Castillejos, i a Melilla el govern espanyol ha instal·lat una altra barrera flotant com la de Ceuta. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que els dos països estan coordinats per frenar una nova entrada.
6: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos és de una lealtat, de una importància, de una cercanía, de una complicitat absolutamente fuera de toda duda.
5: Marlaska, especialment conciliador amb Rabat en la línia dels últims dies, en un moment molt delicat pel risc real d'una nova entrada massiva. A Ceuta encara hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar. S'ha acollit 1.898 menors, però les ONGs alerten que hi ha 4.000 nens i nenes malvivint al carrer a l'espera que els identifiquin. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs sobre això que deia la Paula, un advertiment.
7: De Save the Children sobre la situació precària de molts nens, alguns de 10 i 11 anys, als carrers sense que se'ls hagi ni identificat ni atès. Ho ha explicat el director d'operacions de l'ONG, Raúl Arnaiz, en declaracions a 3CAT Info.
8: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
3: I avisa que el retorn dels menors al Marroc i el reagrupament familiar que defensen Espanya i Rabat no serà gens fàcil.
8: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
4: La llei obliga a respectar l'interès del menor abans de retornar-lo.
0: I bloqueja.
7: El PP, el debat sobre el repartiment dels menors de Ceuta.
0: Àlex Giral Robert.
9: Els responsables dels governs autonòmics pilotats pels populars van rebutjar i incloure la distribució dels infants i joves cap a la península a la pròxima reunió sectorial d'infància el dia 27. I és que el Ministeri i les comunitats van fer una primera reunió tècnica que ja va comptar amb el boicot anunciat de Vox. Per Jaime de los Santos del PP, debatre no val la pena perquè els menors ja haurien d'haver tornat al Marroc.
10: Tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias.
9: Des de la Moncloa afirmen que bloquejar l'intercanvi d'opinions és sinònim de falta d'arguments i reiteren al PP que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Demana responsabilitats.
3: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, a Renfe i a DIF pel caos que es va viure després de l'eclipsi a l'estació a milers de persones que no podien tornar a casa per la falta de trens. Diu que la situació va ser inadmissible.
0: Tarragona, Ricard Buigas.
11: L'alcalde socialista diu que encara esperen que algú expliqui què va passar realment perquè generés aquest col·lapse.
12: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
11: Viñuales demana a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers de tren del Corredor Sud. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: D'aquesta manera, exigeix explicacions.
4: L'oposició de Salvador Illán demana al govern pel caos ferroviari el dia de l'eclipsi.
0: Txell Garriga.
13: En una bateria de preguntes registrades al Parlament, Junts demana pel responsable del dispositiu de trens i insta l'executiu a respondre si, segons ells, n'hi va haver prou. Els de Carles Puigdemont, a més, acusen també el govern d'haver fet propagandisme amb els actes al voltant del fenomen astrofísic i en reclamen el cost econòmic. Això mentre el número 2 del PP català, Juan Fernández, ha assenyalat el president i el ministre de Transports tant pels problemes a Rodalies com per la fallada elèctrica dimecres a la Torre de Control del Prat.
14: Si hay unos responsables de lo que pasó en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
13: Els comuns, per la seva banda, volen saber què va fallar i quin assumeix ara les responsabilitats. Txell Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart de vuit, risc molt alt d'incendi.
7: Avui, en 525 municipis de 37 comarques, el terreny està molt sec i les temperatures són extremes.
0: Montse Poblet.
2: No serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa en més de la meitat dels pobles i ciutats del país. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. El risc és molt alt en 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre o el Montsià, passant pel centre, a Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta, sotsinspector dels agents rurals, demana prudència.
15: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
2: Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara parlant d'això, molt debilitats.
3: Més del 10% dels arbres de Catalunya hi són vulnerables als temporals i als incendis.
0: La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
16: Un de cada 10 arbres ha perdut el 40% de les fulles i això els hi resta resiliència davant de fenòmens extrems. Jorge Heras, del Departament d'Agricultura, n'assenyala les causes.
17: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó ventades, pluies torrencials, gelades i tal, la globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries, però sobretot el més important és l'abandonament de rural de la gestió tradicional.
16: Per això defensen una millor gestió forestal i més seguiment dels boscos. Des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aigua de l'aixeta.
4: L'Ajuntament d'Olost del Lluçanès recomana als veïns del poble i de Santa Creu de Jutglà no beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta. La falta de pluja ha provocat que l'aigua tingui un excés de manganès.
0: Més detalls, Maria Costa.
3: Olost i Santa Creu de Joglar depenen de l'aigua del pantà de la Gavarresa i també dels pous de Vilaseca. Com que últimament no hi ha plogut, l'aigua està estancada. Això ha fet que la qualitat sigui molt baixa i tinguin un excés de manganès. N'ha parlat a Catalunya Ràdio l'alcalde d'Olost, Gil Salvans.
18: El manganès, el problema és que reacciona amb el clor, generant un color groguenc, una petita terbolesi groguenca a l'aigua. No és que hi hagi un gran risc per la salut, perquè el manganès no és pas un material molt tòxic, de fet, hi ha gent que s'emprèn com a medicament pels ossos, i necessiten concentracions molt elevades perquè generi problemes. No estem ni molt menys en aquesta situació, però clar, el no complir un paràmetre, que és la terbolesa, els consells són aquests.
3: Tot plegat afecta uns 1.200 habitants, tot i que a l'estiu la població augmenta i es tracta d'una zona més amb indústria i també granges. Per tot plegat, s'ha demanat a la població reduir el consum d'aigua. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I un nou ofegament.
7: Ahir a les platges catalanes, un banyista de 78 anys va morir a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà.
0: Girona, Maria Rovira.
19: Es va rebre ahir al matí un avís al telèfon 112 on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar dues ambulàncies, però al final no es va poder fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba després de la mort dilluns d'un altre home de 83 anys mentre es banyava en una platja de Roses. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I malauradament també continua augmentant.
3: El balanç de víctimes pel terratrèmol de dilluns a Colòmbia, el nombre de morts puja a 281 i es comptabilitzen 379 desapareguts.
4: El govern colombià anuncia un pla de reconstrucció amb la participació del sector privat mentre els equips de rescat esgoten les opcions de trobar supervivents entre la runa.
0: Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
20: El primer que busquen els qui ho han perdut tot és menjar i les cues per fer-se amb una ració són llargues. Les olles bullen intensament per donar de menjar els centenars i centenars de damnificats que el terratrèmol de dilluns passat ha deixat en aquesta zona de Colòmbia, de l'Eix Cafeter. Una desena de camps de refugiats omplen les places de la ciutat de Pereira en un trencaclosques de desesperació i voluntariat.
21: Principalmente ayudando a todos los necesitados, siendo voluntarios, viniendo a cuadrar ropa, repartir comida para perro, comidas, medicamentos, todo lo que tenga que ver con ayudas humanitarias.
22: Aquí en esta parte no hay presencia de la administración, ni de la alcaldía, ni del gobierno nacional, absolutamente nada. Esto lo han hecho los sindicatos, los trabajadores, los colectivos sociales.
20: Famílies amb canalla busquen roba. Els més petits són els més vulnerables en tragèdies humanitàries i catàstrofes naturals com aquesta. Amb jocs i pallassos es busca fer-los costat. Des de Pereira, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Erupció volcànica.
7: De l'Etna a Sicília, l'erupció del volcà actiu més alt d'Europa afegeix un al·licient visual extraordinari als turistes que visiten l'illa, però el tancament de l'espai aeri per culpa de les emissions de fum i cendra ja ha afectat uns 100.000 passatgers a l'aeroport de Catània.
3: En l'última setmana s'han cancel·lat, desviat o reprogramat programat més de 700 vols a l'aeroport de la segona ciutat de l'illa, situada al peu de l'Etna. Això ha tensionat l'aeroport de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o procedència de Barcelona. La companyia Vueling, que habitualment vola tant a Palerm com a Catània, ha concentrat ara totes les operacions a la capital siciliana.
0: Pluges torrencials.
4: Almenys 4 persones han mort al Japó pels aiguats a la prefectura de Shiba, que inclou la capital del país, Tòquio. Es tracta, segons les autoritats, unes pluges de rècord sense precedents que han afectat la circulació per carretera i per tren i que bloquegen milers de passatgers a l'aeroport de Narita, el segon de la capital.
0: 5 dies de setge.
7: De colons jueus contra un grup de palestins a Cisjordània que ha provocat, de moment, l'evacuació dels palestins.
3: L'exèrcit israelià, fins ara passiu, ho justifica per protegir-los i mantenir la seguretat, però no ha fet cap detenció.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
1: En lloc d'expulsar els colons que assetgen les cases palestines de Qusra, els soldats israelians van optar per ocupar les cases en qüestió, expulsant els residents, en principi de manera momentània, per així reforçar posicions i poder lidiar millor amb els colons. L'alcalde de la població, però, no se'n refia.
5: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
1: El cas cada dia agafa més volada internacional. L'ambaixador nord-americà a Israel, Mike Huckabee, qualifica aquests colons com a terroristes, però allà segueixen. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Xoc entre el Japó i Rússia.
4: Per la primera visita ahir del president rus Vladimir Putin a les illes Kurils, un arxipèlag que el país nipó reclama històricament.
0: Clàudia Serra.
6: La disputa es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut en el conflicte. Des d'aleshores, Moscou les administra, però Tòquio les continua reclamant. El Japó ha qualificat la visita d'inacceptable, mentre que Rússia insisteix que les illes li pertanyen per raons legítimes. Sanae Takaichi, primera ministra japonesa.
23: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional.
6: El Japó manté una estreta aliança amb els Estats Units i un clar distanciament de Moscou, i Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN

0: enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. Des de la Unió de Pagesos han recordat que fa anys que alerten que per les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Som ruralitats.
2: Cinc cooperatives agrícoles i socials de les Terres de l'Ebre invertiran 3 milions d'euros per impulsar iniciatives vinculades al repoblament, al relleu generacional i la gestió forestal.
3: Ho fan a través del projecte Som Ruralitats, que ha rebut una ajuda del Fons de Transició Nuclear de la Generalitat per dinamitzar econòmicament i socialment aquestes comarques.
1: Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: Bon dia. Som Ruralitats està formada per 5 cooperatives de caràcter agrícola, però també econòmic i social, que treballen conjuntament per frenar el despoblament i reimpulsar l'economia local. Ho fan a través d'iniciatives que promouen l'ocupació social i laboral vinculades a l'agricultura, garantint el relleu generacional i apostant per la reinserció social dels col·lectius més vulnerables. La iniciativa va néixer per una crida feta des de la cooperativa de la Fatarella a la Terra Alta. El seu president, Andreu Rius, temia que l'escola del poble acabés tancant per falta d'alumnat.
5: L'afluència de crios va minvant. A dia d'avui sembla que estan sobre uns 40, però això vol dir que d'aquí 7-8 anys ho pots trobar en 4 o 5. I va ser una de les coses pues, també que mos va obrir els ulls a nivell de junta de la cooperativa, de dir, bueno, va, intentem fer alguna cosa i si surt bé, pues, haurem fet alguna cosa.
3: Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: 5 minuts per arribar a 7:45, anem als esports. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
6: Bon dia.
1: Ferran Torres serà jugador del PSG oficialment aquest cap de setmana.
6: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a una xifra pròxima als 50 milions d'euros, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn la documentació necessària per tancar l'acord. Amb aquesta maniobra, el Barça s'estalvia a pagar al Manchester City 8 milions si hagués renovat el davanter. També en futbol, la Supercopa d'Espanya es disputarà del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvien la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Real Societat i l'Atlètic de Madrid i la competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. I també en futbol, aquest cap de setmana comença la Lliga. Diumenge l'Espanyol s'enfrontarà al Llevant i a segona divisió duel català entre el Girona i el Sabadell. El Barça femení jugarà demà un amistós contra el Manchester City i el masculí diumenge contra el Basilea.
1: Mentrestant, dia complicat per als catalans a l'europeu d'atletisme.
6: La Sant Cugatenca Jael Bestuent no va poder passar del setè lloc a la final dels 200 metres llisos. Es va quedar 4 dècimes del podi. A les semifinals dels 800, Marta Mitjans va tornar a baixar dels 2 minuts, però no es va poder classificar per la final perjudicada per una cursa accidentada.
7: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs, ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
6: I el barceloní Oriol Sánchez es va retirar per lesió de la seva sèrie dels 200 metres. Avui competiran en diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente.
1: I Luna Huck un altre cop ha tocat la medalla.
6: En l'europeu de natació de París, l'equip espanyol dels 4% lliures ha acabat en quarta posició. Huck ha estat el més ràpid en els 100 metres que ha nedat. I uns minuts abans el nedador Ivan Martínez del Club Natació Barcelona es classificava per a la final dels 50 metres esquena masculí en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya.
8: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un récord de España de individual es algo que no me lo imaginaba. Y batir el récord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7. O sea, que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
6: Avui nedaran Nilka Davall, els 50 metres brasa, la mallorquina Estela Tonraz i la barcelonina Irene Ciércoles, i els 4% lliures mixts estan convocats els catalans Luca Huck i en Florencio Nayara Sobreviela i també Irene Ciércoles.
9: Al Matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
10: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
11: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
10: Tornen els draps bruts.
12: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
10: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
9: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
10: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
13: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
14: El 13 de...

0: setembre del 1944.
1: I el número de la sort, el
0: 11.
1: Avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra'l ara. 11. Ben jugat.
2: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: I per arribar a dos quarts, com sempre, un dels protagonistes del curs amb el Giovanni i companyia.
1: Que em posi la música i recitaré una poesia en català.
2: Soy artista de revista y tengo la cosa con mucha pista.
0: Home!
3: Aquesta setmana que hem començat està dedicada a la poesia en català.
4: Sí, però sí. Com que ahir hi havia tota la muda de lo del Barça, doncs us vau passar la poesia per
3: fora. Bueno, és igual. Hem començat la setmana per dimarts, que no,
4: no
3: passa res.
4: Fem el que vulguem.
5: És estrany que apareguis tu quan parlem de poesia, no, perquè tu en principi ets un... Sí. Ets un músic, no?
4: Però és una... jo el que trobo estrany és que si parleu de poesia no em citeu a mi, que sóc el Rapsoda. Mare, del segle XXI, no?
3: Vull dir, Soda és una paraula molt grossa, eh?
5: Ets un rapero per tots els públics.
4: Sí, però jo sóc l'autor de la poesia contemporània de la cançó Supermercats, eh?
5: A veure, recita-la, la sabria recitar. Sí.
3: No sé si la qualificaria de poesia, la lletra de Supermercat.
4: I diu així.
3: Ai.
4: M'he enamorat el supermercat.
3: Sí.
4: I m'has deixat el cor super... mercat.
5: Hòstia, que és, no, és bona aquesta.
3: I compte, aquesta, perquè has rimat supermercat...
4: Amb supermercat.
3: Amb supermercat.
4: I ara he afegit... Si tu en mi t'has fixat, per tu jo sóc l'indicat. M'agrada molt l'indicat canto. Sense por, sí que...
0: Dos quarts de vuit.

0: Avui és divendres i som a les portes d'un cap de setmana en què tornarem a mirar cap a Ceuta, també cap a Melilla, per la possibilitat que hi pugui haver un nou intent d'entrada massiva des del Marroc. Hi ha una crida a les xarxes socials que les autoritats es prenen molt seriosament, fins al punt que tant el govern espanyol com el govern del Marroc han fet i han ampliat un dispositiu fronterer, han ampliat el dispositiu fronterer. Fernando Grande Marlaska és el ministre de l'Interior.
1: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
0: És el que deia el ministre de l'Interior, mentre les ONGs consideren que la xifra oficial de 1.900 menors identificats a Ceuta, que es queda molt, molt curta, i de fet denuncien les condicions que estan vivint.
2: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones. La situació és de misèria extrema en el cas de la infància, sobretot.
0: És el que deia Raúl Arnaiz, que és el director d'operacions de Save the Children al voltant dels menors que queden a Ceuta. Mentrestant, a Catalunya, encara cueix el col·lapse de Rodalies de Tarragona després de l'eclipsi. L'Ajuntament de Tarragona demana obertament explicacions a Renfe i a Adif. L'oposició al govern de Salvador Illa també li reclama més explicacions i detalls de per què no s'havia previst aquesta situació. I, mentrestant, els agents rurals demanen màxima precaució per l'elevat risc d'incendi. Tenim més de 500 municipis ara mateix a Catalunya amb un risc molt alt.
3: Demà és un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
0: És el que deia Josep Vilalta, subinspector dels agents rurals. I encara sobre les altes temperatures, o més exactament sobre la sequera, l'Ajuntament d'Olost, el Lluçanès, aconsella als seus veïns que no facin servir l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar. La sequera n'ha fet baixar la qualitat i s'hi ha detectat un excés de manganès. I pel que fa als esports, Miquel Muñoz.
4: Aquest cap de setmana serà oficial la sortida de Ferran Torres al Paris Saint-Germain per gairebé 50 milions d'euros i la Supercopa d'Espanya, que disputaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid, es jugarà el del 2 al 7 de febrer a Istanbul.
0: Gràcies, Miquel. I el temps, Enric Agut, bon dia.
5: Bon dia. Aquest divendres marcat per la calor. Calor intensa, de canícula, amb màximes que poden rondar molts indrets als 37-38 graus, a Ponent arribar als 40, també a l'interior de les Terres de l'Ebre o a la mateixa costa, algunes xifres de 35-36, és el cas de Barcelona. De fet, pràcticament tot el país està amb avís per calor, calor intensa. En algunes comarques el perill és alt, el taronja, al Baix Empordà, moltes comarques de Barcelona, també del centre del país, de Ponent i també del nord de Tarragona. Un matí de sol, a la tarda apareixeran un dia més alguns ruixats i tempestes irregulars. I pel cap de setmana la temperatura baixarà, però encara no es normalitzarà.
0: Gràcies, Enric Agut. La mobilitat a aquesta hora, Marisa Gil, com estàs? Bon dia.
6: Bon dia. A aquesta hora hi ha 20 minuts de retard en la línia R11, la que va de Girona a Barcelona, en sentit sud. També 10 minuts de retard a la R14, la línia que uneix Barcelona i Lleida, en tots dos sentits, i de 8 minuts als trens de la R15, la línia que uneix Reus i Barcelona, també en tots dos sentits. També hi ha retards de 116 minuts de mitjana a la R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa, tot i que respecte a la freqüència de pas habitual a la línia. D'altra banda, s'ha restablert la circulació a la línia R3 entre la Garriga i Puigcerdà. Ahir el servei estava suspès per una incidència als sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Es manté, això sí, el servei alternatiu amb autobús entre les estacions de Fabra i Puig i la Garriga. D'altra banda, a l'aeroport del Prat continuen els retards en les sortides dels vols. La majoria són d'entre 5 i 15 minuts. Destaca el vol DCJet amb destinació Londres, que havia de sortir a les 7:10 i ho farà a les 8.
0: Gràcies, Marisa. I a les carreteres, Mariluz García, com ho tenim? Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs la circulació fluida, però hi ha algunes incidències que han passat aquesta matinada. A l'AP7, un carril tallat i un d'obert a l'Ametlla de Mar en direcció Barcelona per un accident de les 6 del matí. A l'autovia 2, un sol carril obert a Pallejà, direcció Lleida, per l'incendi d'un vehicle ahir al vespre. I pas alternatiu a la C15, Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès, perquè a les 5 de la matinada hi ha hagut un altre accident.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Ara mateix passen 5 minuts de 7:45. Com sempre a aquesta hora fem un cop d'ull als diaris i comencem per les portades i les opinions més destacades amb el Pau Bertrolí i el Marc Presseguer. Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Ara que per fi hem deixat enrere l'eclipsi, la crisi de Ceuta torna a ser protagonista de les portades dels diaris.
9: El Mundo i El País obren edició fixant-se en el Marroc, que ha desplegat l'exèrcit per prevenir més assalts de migrants. Rabat ha reforçat la frontera del Tarajal davant la crida de xarxes d'una possible nova entrada massiva demà.
10: En el seu editorial, El País posa el focus sobre els menors migrants no acompanyats. Diu que es troben en una situació de vulnerabilitat vulnerabilitat extrema i que han de ser la primera prioritat a resoldre. El diari assegura que no es pot repetir la situació del 2024 quan centenars de menors van quedar atrapats a Canàries durant mesos pels enfrontaments polítics pel seu trasllat a la península.
9: La Vanguardia, per la seva banda, es fixa en la rectificació del govern de Sánchez, que admet que ara ho ha admès que van entrar 80.000 persones i que en queden 5.000 per retornar. En el seu editorial demana rapidesa en la solució d'una crisi que titlla d'insostenible i que s'està allargant més del convenient.
10: L'ABC també posa el focus sobre el retorn de migrants menors. Diu que Ceuta tem que hagi d'assumir la tutela de fins a 4.000 menors i destaca que 350 nens i adolescents han arribat les dues últimes setmanes a Melilla.
9: També trobem altres temàtiques a les portades d'avui. L'Ara la dedica a la calor. Es fixa en el darrer estudi del Barcelona Supercomputing Center, que diu que Baix Llobregat i Garraf són les zones que més patiran quan pugin les temperatures.
10: A l'editorial descriu les onades de calor com una nova normalitat. Asseguren que les nits per sobre dels 25 graus, que abans eren excepcionals, s'han convertit en habituals en moltes zones del Mediterrani i conclouen dient que algunes ciutats del nord d'Europa l'aire condicionat està deixant de ser un privilegi per ser una necessitat de salut.
9: El periòdico dedica el tema del dia a la gent gran, un col·lectiu vulnerable a robatoris. Segons dades del diari i de la Guàrdia Civil, s'han registrat 215.000 delictes contra avis i àvies aquest any a Espanya. Asseguren que el més habitual és el furt mitjançant la tècnica de l'abraçada afectuosa.
10: Per últim, el Punt Avui dedica la seva portada a Harry Potter, que reestrenarà la primera pel·lícula als cinemes 25 anys després, mentre HBO remata una adaptació televisiva. Segons el diari, la saga literària ha venut més d'un milió d'exemplars a Catalunya i en suma entre 15.000 i 20.000 anuals.
0: Doncs un cop repassades les portades i algunes opinions, anem a mirar altres notícies que hem trobat a la premsa digital. Vaja, que ha trobat la Sílvia Creus. Sílvia, bon dia.
8: Bon dia.
0: Alerta si rebeu un paquet que no heu demanat.
8: L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha donat la veu d'alarma pel que ha batejat com l'estafa del QR. El frau consisteix a enviar a la víctima potencial un paquet que no ha demanat, confiant en allò típic que no recorda si has demanat alguna cosa. A l'interior de l'embolcall hi ha un codi QR que, amb el reclam d'un regal, porta a un formulari web per omplir amb dades personals o bancàries. L'objectiu d'aquesta pàgina és obtenir informació per robar els diners o suplantar la identitat. Ho recull el 3CatInfo.
0: I atenció també, perquè no tenir cura del teu hort et pot portar problemes.
8: Sí, sobretot si el que hi tens són plantes de marihuana de 2 metres d'altura, et despistes i sobresurten de la tàpia, emetent a més una flaire que deixa els veïns mig estabornits. La Guàrdia Civil de la localitat granadina de Morales de Zafaiona va observar com les fulles de diverses plantes sospitoses sobresortien del mur de dues parcel·les i va sumar 2 i 2 amb les queixes recents de veïns sobre una forta olor que detectaven al barri i va posar a disposició judicial 2 homes per cultivar marihuana al seu hortet. Ho recull l'Ideal de Granada.
0: I torna un dels esdeveniments més esperats de l'estiu?
8: Efectivament, sé que l'esperaves molt més que l'eclipsi. És el campionat francès de xiscles de porc, el festival que segur que tu saps pronunciar més bé com es diu això.
0: Porcallat.
8: Exacte, doncs es fa en
0: com
8: em poble...
0: coneixes, eh?
8: No per al·lusions, eh? Em vinc a referir. Bé, millor que no diguis res més.
0: Sí.
8: Aquest festival es fa en un poble dels Alts Pirineus francesos des de fa ni més ni menys que 43 anys i quadruplica la seva població de 1.000 habitants amb motiu d'aquesta cita ineludible. Segur que frises per sentir una mostra de les habilitats d'alguns dels concursants que ho donen tot avillats de porcs i revolcant-se per terra. Ho hem vist i ho hem sentit a la Vanguardia.
0: Això són persones, que fan aquest so,
8: Efectivament, efectivament.
0: Sí, sí. Endavant. Vinga, superem això. Ara expliquem els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Francesc Soler.
11: Comencem amb la premsa britànica, on la calor és la gran protagonista. The Guardian explica que ahir el Regne Unit va registrar el dia més calorós de l'any, amb temperatures a Londres que van arribar als 38,1 graus i que gairebé 3/4 d'Anglaterra i tot Gales estan en sequera. El Daily Telegraph també es fan ressò del descarrilament d'ahir d'un tren que va sortir de l'estació de Victòria de Londres i anava a Eastbourne i que va deixar 2 persones greument ferides. Segons explica el diari, els experts apunten que l'accident podria tenir relació precisament amb la calor, perquè les vies, amb les altes temperatures, tendeixen a expandir-se i, si no poden fer-ho, es deformen, i això és el que podria haver provocat aquest descarrilament. Anem a Itàlia, on el Corriere della Sera es fa ressò del tancament de l'aeroport de Catània per l'erupció de l'Etna. Expliquen que hi ha gent que intenta treure profit d'aquests casos i que hi ha desenes de conductors que es fan passar per taxistes i que estan oferint xàrters de transports privats per fer el viatge entre Catània i Palerm i demanen quantitats astronòmiques que arriben, atenció, fins als 800 euros. Acabem al Washington Post, on encara s'arrossega el tema de Trump i la seva escapada en un vol secret dins d'un carretó de càtering, expliquen, en aquest cas en exclusiva, que la CIA va considerar que l'amenaça d'assassinat tenia poc risc i que era poc convincent, una amenaça que, per cert, els va arribar per part d'Israel. El diari parla amb diversos funcionaris i exfuncionaris i diu que els demòcrates ja han pressionat l'administració perquè els aclareixi tota aquesta operació.
12: I pel que fa a la premsa econòmica, llegim al Financial Times que els Estats Units han hagut d'assumir els costos d'endeutament més elevats per col·locar bons a 30 anys des del 2001 a causa de la inquietud dels inversors per l'augment del deute del país durant l'administració Trump i per una inflació que es manté alta. I una subhasta del Tresor nord-americà de 25.000 milions de dòlars en bons a 30 anys va registrar rendiments de fins al 5,22%. A l'ONU Economia explica que Sitges és el municipi de la demarcació de Barcelona, sense comptar la capital, amb més habitatges de luxe per sobre dels 3 milions d'euros, segons dades d'Idealista. Els segueixen Castelldefels i Sant Andreu de Llavaneres. I a Expansión, també relacionat amb el negoci immobiliari. I llegim que Puntanà, la societat que aglutina els actius immobiliaris de la família Endic, va batre el rècord d'ingressos el 2025. La companyia va tenir una xifra de negoci de 62,8 milions d'euros. És un 26% més sobre la registrada l'exercici anterior.
0: Anem a la premsa esportiva, doncs. Miquel Muñoz, què tal? Bon dia de nou.
13: Bon dia.

0: Tantes coses a fer per Deco i companyia i tan poc temps per fer-les. Amb la Lliga a punt d'estrenar, per sort el Barça té uns dies més de marge perquè el volum de feina no afluixa. Ferran marxarà oficialment aquest cap de setmana, però encara falta desencallar l'arribada de Rodri i veure fins on pot forçar la situació Julián o buscar una alternativa. El que no té sentit, segons Toni Frieros al diari Esport, és que el mercat s'acabi un cop començades les competicions. Per molt que agradin els rumors i els fitxatges, per a la planificació esportiva és una aberració, escriu. L'Espanyol sí que s'estrena aquest diumenge a la Lliga buscant encara un central i un extrem i amb la possible sortida de Miguel Rubio al Valladolid, segons Mundo Deportivo. I si voleu estrenar una samarreta de futbol aquest any, també es pot recollir en els preus de les equipacions de primera divisió. Només 7 valen menys de 100 euros i les més cares són les del Barça i el Madrid, en valen 195. I acabem amb tres noms destacats a la premsa que tenen tantes coses a fer, però molt temps encara per fer-les. El ciclista de 20 anys, Adrià Pericas, que va sumar la seva primera victòria professional a la Volta a Portugal. L'atleta de 19 anys, Marta Mitjans, sisena a la semifinal dels 800 metres a l'Europeu d'Atletisme. I el nedador de 18 anys, Luca Huck, quarta i els relleus 4% masculins de l'Europeu de Natació.
1: I ens salta la premsa del cor amb el Carlos San Andrés. Bon dia, Carlos.
2: Bon dia. Doncs avui parlem de l'univers Michael Jackson, que no para de donar titulars. L'últim el protagonitza la seva filla, la Paris Jackson. La model i cantant ha explicat en un podcast com va conèixer la seva mare biològica, després de dècades sense cap tipus de relació. La mare es diu David Rowe i, atenció, treballava a la clínica dermatològica on era pacient el rei del pop. Després d'una relació de 3 anys, l'auxiliar sanitària va desaparèixer del focus mediàtic i de la vida dels dos fills que havien tingut. De fet, va renunciar a la custòdia dels menors. Durant aquest temps, la Debbie s'ha dedicat a la cria de cavalls i ha tingut molt poca relació amb els seus fills. Només els ha mencionat en un parell de programes de televisió, això sí, sota xec previ. No va ser fins la mort de Michael que l'àvia paterna de la Paris, és a dir, la mare de Michael, no va propiciar una trobada entre la seva neta i la seva progenitora. Res, un berenar informal, unes pastetes. Segons ha explicat la pròpia Paris, va ser com si el temps no hagués passat. Un hola, un com va, un passeig com si res i tot tan normal. Bé, tan normal com pot ser tot en el món del Jackson, un autèntic thriller.
3: Catalunya Ràdio. Perdona, tindries lloc per dos?
4: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
3: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall? Que el sorteig és a tocar?
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Refresca l'estiu amb un 20% en tots els refrescos de cola només el 14 d'agost. I en tots els gelats el 15 i 16 d'agost. Que t'emportes en un cupó que dona per molt.
9: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
10: Aquest estiu, crim.
9: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
10: A Catalunya Ràdio.
11: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
10: Posem llum a la foscor.
12: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
10: Què va passar? Qui ho va fer?
13: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
10: I per què?
14: No sé per què cogí el martillo i le pegué.
10: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
15: Comencem.
16: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 3:15 al matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, bon dia una altra vegada.
17: Bon dia.
1: Vinga, aniversaris, què fanys avui?
17: Avui comencem parlant de la cantant Estrella Morente.
1: Estrella Morente, 52.
17: Últimament els fas tot grans, eh?
1: Els fas massa grans, no, pobreta?
17: 46.
1: Bueno, aviam.
17: Bueno.
1: Està raonablement.
17: Està bé, sí, ja.
1: Vinga.
17: Seguim amb l'actor Steve Martin.
1: Home, Steve Martin deu ser granadet.
17: Vas bé.
1: Sí, 78.
17: 81. Ui. Seguim amb el director de cine Wim Wenders, que en fa...
1: Home, el Wim Wenders també és granadet. 80.
17: 81, mira, igual que Steve Martin, serà el mateix dia. I acabem amb dos actors més, en aquest cas amb l'actriu primer Mila Kunis, que en fa, diries...
1: L'actriu Mila Kunis, 40.
17: 43. Mm. I amb José Coronado, va.
1: José veure, Coronado...
17: Hauríem d'afinar, Freddy?
1: Sí, 71.
17: 69.
1: Bueno, mira.
17: Està bé.
1: Déu-n'hi-do. No és de les coses pitjors que he dit aquesta setmana. Vinga, el Sant Oral, Marta.
17: Avui és Santa Anastàsia, també Sant Demetri, Sant Eusebi, Sant Marcel, Sant Maximilià i Santa Virgínia.
1: I moment de repassar, com sempre, cada matí a aquesta hora, una recomanació literària al matí de Catalunya Ràdio des d'una llibreria.
15: Soc Jordi Souto, de la llibreria La Fatal de Lleida. I la meva recomanació és La promesa de l'alba, una novel·la de Romain Gary publicada per Angle Editorial. L'obra narra la trajectòria vital de l'autor, que als anys 20 del segle passat és un nen que fuig amb la seva mare de la precarietat d'una Lituània dominada pels russos per instal·lar-se a França, on acabarà, després de moltes peripècies i amb la Segona Guerra Mundial pel mig, assolint l'èxit com a diplomàtic i escriptor. La promesa de l'alba és una novel·la divertida, conmovedora i plena de vida. No us la deixeu escapar.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Cometa ens proposa la sèrie Instituto Voltaire.
18: Inspirada en la realitat, quan el 1963, per primera vegada, els instituts francesos incorporen el model mixt a les aules. Arrenca el primer dia de curs en un institut rural que fins ara era masculí. I trobem les típiques històries d'adolescents, enamoraments o el despertar sexual. Però a més hi predominen les reflexions de les noies sobre la difícil integració a les classes amb companys nois. També mostra com ho viu el professorat, que és mixt, però inclou alguns mestres contraris al nou model educatiu. Un retrat social de la França de l'època de 8 capítols i que trobareu a Prime Video.
1: Ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
16: Els sons del matí.
19: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos és de una lealtat, de una importància, de una cercanía, de una complicitat absolutamente fuera de toda duda.
20: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos.
21: Espero y desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
22: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant.
23: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bartrolí. Dispositiu.
24: Conjunt de mitjans organitzats que es posen en funcionament per a una finalitat determinada. El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què viuen.
1: Risc.
24: Contingència desfavorable a la qual està exposat algú o alguna cosa, un perill incert. 525 municipis de 37 comarques tenen aquest divendres un risc molt alt d'incendi forestal. El terra està sec i les temperatures són extremes. De fet, ja portem 17 dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus, la sèrie més llarga que hi ha hagut fins ara. I la previsió és que les pròximes hores també siguin tòrrides.
1: Biaix.
24: Tendència, distorsió subjectiva o error sistemàtic en la manera d'interpretar la realitat. Biaix. És una de les 10 paraules més buscades aquest 2025 a diccionari.cat. El servei en línia va néixer fa 28 anys, el 98, i accedeixen cada any 7 milions d'usuaris. L'ortografia, els termes poc freqüents i les paraules d'actualitat són les consultes més habituals. Les 3 paraules més buscades d'aquest any, Déu-n'hi-do, per saber com s'escriu, anàlisi, per saber si és masculina o femenina, és femenina, una anàlisi, i senyal, pel mateix motiu, per saber si és masculina o femenina, és masculina. Bon senyal.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 20.
25: Són els cèntims de descompte per litre del preu del gasoil que aplicarà el govern espanyol al setembre en lloc dels 5 que estaven previstos de rebaixa fiscal. La causa és l'encariment que ha tingut aquest combustible del 15,7% al juliol per l'escalada de la guerra a l'Orient Mitjà. En canvi, la gasolina, que s'ha pujat només un 7,3%, no es veurà beneficiada d'aquest increment en el descompte i la rebaixa al setembre serà la que estava prevista, 5 cèntims per litre.
1: 215.000.
25: És el nombre de delictes que es cometen l'any contra la gent més gran de 65 anys a l'estat espanyol, la majoria robatori. Segons la Guàrdia Civil, aquests atacs han augmentat aquest estiu a la zona de Madrid, a la Costa Blanca i a la franja entre la Costa del Sol i la Costa Brava. Alguns robatoris a gent gran són violents, però cada cop s'estén més el que es coneix com el mètode de l'abraçada.
1: 250.000.
25: Són els dòlars que la Universitat de Minnesota haurà de pagar a l'historiador israelià Ratz Segal per haver-lo destituït fa 2 anys com a director del Centre d'Estudis sobre l'Holocaust i el Genocidi. La causa, una campanya contra seva per un article d'opinió que havia escrit l'octubre de 2023, on qualificava les accions d'Israel a Gaza com un genocidi de manual. L'indemnitzen, però això sí, no recupera la feina, que és el que ell diu que hauria preferit.
1: Anem a les 3 imatges amb el Carlos San Andrés. A la primera hi veiem una platja, és la platja del Trampolín, a Ceuta. Un noi construeix una barraca, no és ni de lluny l'única, n'hi ha un parell més. A la imatge es veuen altres homes a la sorra esperant que passi el temps.
0: La platja s'ha convertit en el campament de 2.000 subsaharians que continuen a Ceuta. Madrid xifra en 5.000 els adults que encara hi ha a la ciutat, però les autoritats autonòmiques eleven la xifra fins als 9.000. Davant la queixa dels veïns que denuncien l'abandonament de la zona, l'executiu central ha endurit el discurs, però encara no ha explicat fins on arribarà amb les polítiques d'expulsió.
1: A la segona imatge hi veiem la parada de fruita i verdures d'un supermercat. En primer pla hi veiem bosses de pastanaga envasades en bosses. Al costat, un dispensador de bosses de plàstic. I darrere, del taulell, una senyora bastant amoïnada.
0: Catalunya estrena aquesta setmana les noves mesures europees sobre els embolcats de plàstic. La progressiva eliminació d'envasos no reutilitzables no pot esperar més, segons les directrius d'Europa, tot i que Espanya ja compta amb lleis similars des del 2022. Els límits d'aplicació previstos eren pel 2023. El Ministeri d'Agricultura justifica la demora per l'entrada en vigor del nou reglament europeu. Ara, el nou límit perquè desaparegui el plàstic de les fruites i les verdures s'ha fixat pel 2030.
1: I la tercera imatge arriba des del barri de Gràcia de Barcelona, al carrer Verdi, mig engalanat, però els veïns continuen pintant diverses figures que, d'entrada, semblen papallones.
0: I és que avui comencen les festes de Gràcia. Serà a les 7 de la tarda, amb el pregó i un miler d'activitats previstes per a tota la setmana. La polèmica continuarà present aquest any per la programació nocturna que no agrada a tots els veïns. De moment, la Fundació Festa Major de Gràcia ha aconseguit consolidar una nit sense activitats ni música alta perquè es pugui descansar. Continua, això sí, la competició entre els carrers per veure qui és el més ben guarnit.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: A mi sempre em passa que oblido que és esmorzat, per això escric en el mòbil. A veure...
26: Sí, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí. Això i tu has apuntat, eh?
6: Sí, sí, apuntat. Matxa.
26: Té matxa. Molt bé.
6: Sí, i, bueno, ous.
26: Ous.
6: Palmeretes de xocolata.
26: Sí.
6: I una galeta de dàtils
26: sí.
6: Que van fer la meva parella.
26: També potser si esmorzessin menys coses ens en recordaríem. Sí,
5: la Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
27: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
27: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 6 minuts i arribarem a les 8 del matí. Repassem els titulars en 2 minuts. Amb la Marta Viana i el Pau Bertrolí, el govern espanyol amplia el dispositiu fronterer Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana.
24: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que la coordinació amb Rabat és total.
19: La cooperación y coordinación con el Reino de Marruecos es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
24: La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què s'està vivint.
1: Mentrestant, també els ajuntaments, les plataformes d'usuaris i l'oposició demanen explicacions a les operadores dels trens i al govern pel caos ferroviari que es va viure a Tarragona la nit de l'eclipsi.
17: Qualifiquen la situació d'inadmissible i reclamen que s'assumeixin responsabilitat. Rubén Viñuales és l'alcalde de Tarragona.
29: Imatges que no són admissibles, sincerament, no ens deixa de sorprendre la manca de previsió o la manca de tacte. No és només per l'acte d'ahir.
1: 525 municipis, mentrestant, de 37 comarques, tenen avui un risc molt alt d'incendi, tret del Pirineu més occidental, de fet, i a perilla tot Catalunya, gairebé.
24: Josep Vilalta, subinspector dels agents rurals, demana prudència.
30: Demà és un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte
7: i ser molt cautelós, perquè qualsevol petita guspira, doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
1: I l'Ajuntament d'Olors recomana als veïns que no beguin aigua de l'aixeta i que tampoc la facin servir per cuinar.
17: La sequera n'ha fet baixar la qualitat i s'hi ha detectat un excés de manganès. La mesura afecta uns 1.200 persones. Gil Salvans és l'alcalde.
8: Estem demanant a la gent que redueixi consums. Hem parlat amb alguns industrials i han dit que reduiran consums entrant algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
1: Dos ofegaments mortals en menys de 24 hores.
24: Un home de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, i una dona de 84 en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat.
1: I les autoritats italianes decideixen avui si tenen tancat, si mantenen tancat, l'aeroport de Catània.
17: Fa una setmana que està inoperatiu arran de l'erupció del volcà Etna. Els vols de la ruta Barcelona-Catània a través de la companyia Vueling operen ara des de Palerm.
9: Avui divendres tornarà a fer molta calor, les màximes rondaran els 38 graus a moltes poblacions interior, tocant els 40 fins i tot a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tampoc s'escapa de la calor la costa. Moltes comarques estan sota avís de calor, algunes perill alt, el taronja, per exemple, el Baix Empordà, moltes comarques de Barcelona, barcelonès també inclòs, del nord de Tarragona i de ponent i de la Catalunya central. Per posar xifres, Barcelona pot arribar als 36, Girona als 38, Lleida als 40, Tarragona als 34, sol al matí i a la tarda alguns ruixats cap al nord i per ponent, ruixats a caràcter irregular. Pel cap de setmana la temperatura baixarà, però encara no es normalitzarà, i per demà dissabte a la tarda apuntem nous ruixats a comarques del nord i d'interior.
1: Actualitzem la situació del trànsit. Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs encara tranquil, però hi ha retencions petites a la ronda de la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres i per dos accidents, complicacions a l'AP7, on hi ha un carril tallat a l'Ametlla de Mar en direcció Barcelona, i a la C15, pas alternatiu a Sant Pere de Riudebitlles, a l'Alt Penedès.
1: I el transport públic, Marisa.
11: Tenim 20 minuts de retard a la línia de Rodalies R14 en tots dos sentits, i 5 minuts de demora a la R11 en els trens que arriben a Barcelona des de Girona. A la R4, en sentit nord, retards de més de 15 minuts i també retards de 15 minuts a la línia R2 sud entre el Prat de Llobregat i Vilanova i la Geltrú, tot i que respecta la freqüència de pas. D'altra banda, s'ha restablert la circulació a la línia R3 entre la Garriga i Puigcerdà. Ahir el servei estava suspès per una incidència als sistemes de regulació del trànsit ferroviari. Es manté, això sí, el servei alternatiu amb autobús entre les estacions de Fabra i Puig i la Garriga. Finalment, a l'aeroport del Prat continuen els retards en les sortides dels vols. La majoria són d'entre 5 i 15 minuts.
1: I ja arribarem a les 8 amb la cançó dedicada. Recordeu que ho podeu fer al 636-360609. Ens heu d'enviar una nota de veu. El 636-360609 és la que ha fet la Berta.
12: Hola, sóc la Berta i m'agradaria dedicar Segurament t'estimo dels Amics de les Arts a la Laia. Merci.

0: Va, que és divendres. Molt bon dia a tothom. Avui la jornada comença amb dos grans interrogants que posarem damunt de la taula a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio d'aquí uns minuts. El primer és si en el pla que es va habilitar de cara a l'eclipsi es va obviar el transport públic, o sigui, si li va fer més cas el transport privat que el transport públic. És un dels interrogants que hi ha ara mateix i que han posat, com dèiem, damunt de la taula, per exemple, l'Ajuntament de Tarragona o els partits de l'oposició, o, evidentment, les associacions d'usuaris, després del caos que es va viure a l'estació de Tarragona un cop acabat l'eclipsi, amb els que volien tornar a casa en tren. Recordeu que ahir Renfe, en declaracions en aquest programa, ens deia i ens explicitava que no és un problema de voluntat, és un problema de capacitat, que no hi havia prou trens, que no se'n podien posar cap més, i que per això va haver-hi aquelles aglomeracions que van obligar a activar el dispositiu dels Mossos d'Esquadra per regular l'entrada a l'estació i d'aquesta manera impedir que hi hagués aglomeracions a les andanes. Avui en parlarem amb el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, aquí a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio d'aquí uns minuts, per saber exactament què és el que s'havia preparat, què és el que s'havia previst i, a partir d'aquí, si cal prendre nota. Com demanen, per exemple, ho dèiem ara, tant l'Ajuntament de Tarragona com els partits de l'oposició al Parlament de Catalunya. Aquest és un dels interrogants. L'altre interrogant és si aquest rum-rum que fa dies que corre d'una nova entrada massiva des del Marroc per Ceuta o possiblement per Melilla va de debò. El que està clar és que les autoritats s'ho estan prenent molt seriosament. No només les autoritats espanyoles i marroquines, que també, sinó les comunitàries. Recordeu, hem explicat aquesta setmana que la Comissió Europea ha començat a col·laborar fins i tot amb les plataformes per monitoritzar aquests possibles avisos que apunten a una nova crida per entrar de manera massiva, en aquest cas a Ceuta o a Melilla, procedents del Marroc. A les últimes hores, el que han dit el govern espanyol i el del Marroc, justament, és que reforcen les mesures de seguretat, que reforcen la frontera, i sobretot, els dos governs intenten d'una manera pràcticament desesperada, podríem dir, que les relacions entre tots dos no estivin, no es compliquin, no empitjorin, tot i que després que Marroc digués que no contemplava o no descartava més aviat algun dia recuperar Ceuta i Melilla, després d'allò la ministra de Defensa va dir allò que Ceuta i Melilla són espanyolíssimes, a les últimes hores el ministre Marlaska ha insistit i moltes vegades, que la cooperació amb el Marroc és perfecta. És absolutament perfecta, segons el govern de Pedro Sánchez. En fi, aquests són els dos interrogants que avui intentarem analitzar a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio en un divendres d'agost, divendres 14 d'agost, demà 15, per tant, això vol dir trànsit a les carreteres, molta prudència a les carreteres, perquè segurament estem davant d'una de les últimes sortides de l'estiu, molt especialment a partir del migdia i aquesta tarda. Ahir vam tornar a tenir un accident a l'AP7 que va deixar cues de fins a 16 quilòmetres, i això sense oblidar la calor, perquè tenim temperatures molt altes i això fa que el risc d'incendi no sigui extrem, però sigui molt alt. De fet, tenim pràcticament tot el país en risc molt alt d'incendi arran d'aquestes temperatures que tenim molt altes i que encara duraran. Enric Agut, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Freddy.
0: Aquest és una mica el panorama d'avui, Calor i calor.
1: Doncs sí, calor. Avui la temperatura serà molt alta. Es pot arribar perfectament als 38 graus a moltes poblacions d'interior i tocar els 40 graus a Ponent. De fet, ahir vam assolir un rècord de 40 graus del nombre de dies que s'arriba als 40 graus a Catalunya. Ahir es va arribar als 17 dies, superant el rècord del 2025. És a dir, que aquestes xifres ja diuen tot. 17 dies aquest any a Catalunya que s'ha arribat als 40, i avui podria ser el dia 18è, és a dir que déu-n'hi-do que en estiu, un matí de sol, sí, és un... Bé, és igual, sobre les paraules ja.
0: Sí, exacte.
1: Sí. Doncs bé, un matí de sol, a la tarda reapareixeran alguns ruixats al Pirineu, Prepirineu, també algun cap a Ponent, seran irregulars, algun a la Catalunya Central, i això, que té, no?, temperatures molt altes, hi ha un avís de calor en el dia d'avui que afecta pràcticament tot el país, i en algunes comarques aquest perill és el taronja, el nivell perill alt del 3, que se'n diu de 3 de 6, és un perill alt, al Baix Empordà, pràcticament totes les comarques de Barcelona, nord de Tarragona, Ponent i Catalunya Central. I pel cap de setmana la temperatura baixa, però encara no es normalitza. Els mapes han canviat una mica, deien que es normalitzarien dilluns, dimarts, ara ens hem d'esperar possiblement a dijous. Tant de bo tornin a dir que es normalitzen les temperatures dilluns, però ara ho apunten a partir de dijous. I pel que fa al cap de setmana, matins tranquils, però a partir dels migdies algun ruixatge i tempestes a l'interior i al Pirineu.
0: Doncs paciència. Gràcies, Enric. Fins ara, una abraçada.
1: Una abraçada.
0: Aquesta situació que deia l'Enric, evidentment, no és exclusiva de Catalunya. Per exemple, França avui està previst que visqui el pic de la seva tercera onada de calor aquest estiu. És la tercera més llarga des que hi ha registres, perquè hem de tenir present que va començar el 28 de juliol. I som a 14 d'agost, eh? I avui es viu el pic en aquesta tercera onada de calor que han viscut a França. Això, insistim en el missatge de molta, molta prudència, eh? Perquè el risc d'incendis és alt o molt alt en diversos punts del país, de fet, pràcticament a tot Catalunya, i això obliga a mantenir la prudència de cara a les pròximes hores arran precisament d'aquestes altes temperatures i de la sequera, que també en parlarem amb calma, perquè aquesta falta de pluges també comença a afectar de manera molt seriosa, molt especialment el camp.
2: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua, clar, estaven les portes tancades i no sabíem, hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé. De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i em va vist i m'han dit no, i dic, no, si és que tinc el bitllet, i em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: Aquesta és una de les veus del caos de Rodalies que es va viure just després de l'eclipsi. Renfe només havia previst, recordem-ho, un tren per tornar a Barcelona des de Tortosa, i això va fer que s'acumulessin molts passatgers, i arran d'això, els Mossos d'Esquadra van haver de regular l'accés a l'estació per evitar aglomeracions a l'andana que poguessin ser insegures. Això, que ja ho vam explicar ahir, això va passar dimecres al vespre, dimecres a última hora, està generant crítiques, podríem dir, que en dos nivells. Primer, sobre l'estat general de Rodalies, les crítiques habituals, de dir que això evidencia que calen inversions i que cal accelerar aquestes inversions, i el segon, les acusacions d'una suposada falta de previsió, molt especialment el govern de la Generalitat, de cara al transport públic en les hores immediatament posteriors a l'eclipsi. Per exemple, l'alcalde de Tarragona és dels qui ha llançat algunes aquestes crítiques. Ell demana responsabilitats directament a Renfe i a DIF per una situació que veu absolutament inadmissible. Ricard Boigas.
3: L'alcalde socialista diu que encara esperen que algú expliqui què va passar realment perquè generés aquest col·lapse.
4: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
3: Viñuales demana a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers de tren del Corredor Sud. Des de Tarragona, Ricard Boigas pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Ricard. Avui li plantejarem aquests interrogants al secretari de Mobilitat del Govern, amb el Nel Nadal, bàsicament perquè l'oposició al Parlament també vol que el Govern s'expliqui per aquest caos ferroviari a Tarragona, sobretot de dimecres a la nit, en algun moment també a l'estació de Sants. Francesc Soler, molt bon dia.
5: Bon dia, Freddy.
0: Junts, per exemple, ja ha registrat una bateria de preguntes al Parlament.
5: Sí, reclamant que l'executiu aclareixi perquè un desplegament previst amb tants mesos d'antelació va fallar, diuen, en el moment crític. Els de Puigdemont també acusen Salvador Illa d'haver utilitzat el fenomen amb finalitats propagandístiques. Des del PP català, el seu número 2, Juan Fernández, també apunta a Madrid.
6: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
5: I des dels comuns, el diputat Lluís Mijoler també reclama al govern que expliqui què va fallar i que s'assumeixin responsabilitats.
0: Tot això també ho criticava i també ho demanava l'Associació d'Usuaris de Renfe, és aquesta plataforma que es diu Dignitat a les Vies. La seva portaveu és l'Anna Gómez.
7: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el Corredor Sud anés totalment reforçat.
0: És el que diuen des de Dignitat a les Vies. Què diuen des de Renfe? Doncs que no podien fer res més. Que no podien posar més trens després de l'eclipsi per tornar a Barcelona perquè directament no en tenen.
8: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles, són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: Eren declaracions aquí al Matí de Catalunya Ràdio, el gerent d'operacions de Rodalies de Renfe, David Andrés, insistim que no va ser un problema de falta de preparació, com si, per exemple, que va apuntar algun càrrec de DIF la mateixa nit de dimecres, sinó de falta de material, que deia ell, és a dir, falta de trens, que no podien fer-hi res més. Avui, insistim, en parlarem amb el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, li demanarem per aquest argument, també li preguntarem si es va contemplar en els preparatius de l'eclipsi la possibilitat que els trens es desbordessin, sobretot perquè ara mateix falten moltes coses per saber, hi ha molts interrogants, però sí hi ha alguns punts clars, hi ha alguns fets clars. Primer, en les recomanacions de la Generalitat de cara a l'eclipsi es posava molt l'accent en el trànsit, ho hem recollit aquí a Catalunya Ràdio, i bastant menys en el transport públic. De fet, el transport públic pràcticament no apareixia en algunes d'aquestes recomanacions. La segona, el tren extra de Tortosa, de les 10 de la nit, després de l'eclipsi, es va anunciar anunciar el dia abans de l'eclipsi. Es va anunciar tot just dimarts. I la tercera, ahir Protecció Civil, en aquest programa, en reconeixia que el dispositiu per regular l'accés a l'estació de Tarragona no estava previst. Es va muntar, com aquell que diu, de pressa i corrent, un cop es va tenir notícia que a l'estació de Tarragona hi havia les primeres aglomeracions.
9: Una vegada doncs, sabíem que ja s'estava donant aquesta situació, doncs això, vam fer els oportuns contactes doncs, això, amb l'operador del servei ferroviari i també doncs, amb Mossos, que ens va estar ajudant doncs, a regular l'entrada, sobretot a l'estació de Tarragona, que va ser la que hi havia més cua.
0: Així ens ho deia aquí al matí de Catalunya Ràdio també el subdirector de Protecció Civil, Juan Ramon Cabello. Un cop vam saber d'aquesta situació, ens deia ell, un cop vam saber que hi havia aquestes aglomeracions, com passa d'altres vegades, doncs es va activar aquest dispositiu dels Mossos per regular l'accés i impedir que hi hagi aglomeracions a les andanes. Insistim que tot això en parlem amb el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, per saber bàsicament per què no era possible reforçar el servei de trens, per què no hi ha més trens. Més que res perquè ahir a l'Àgora ja sortia que evidentment hi ha molts precedents de reforç de trens en situacions extraordinàries. Segurament un dels precedents més immediats, un dels que recordem més, és la visita del Papa.
5: Arran de la visita del Pontífex a Barcelona, Rodalies de Catalunya va anunciar serveis especials a les línies R1, R2, R2 Sud i R4. La idea era afavorir la mobilitat en els principals actes del Papa a Barcelona. També es va anunciar un increment del nombre de vigilants de seguretat, així com de personal d'informació i atenció al viatger en aquelles estacions on es preveia més afluència de viatgers.
0: Per tant, en aquell moment es va anunciar no només un reforç de trens, que també, sinó un reforç, com deia el Francesc, del personal d'informació i d'aquest tipus d'atenció al viatger. Algunes de les preguntes que s'estan fent ara és per què això no s'havia previst, com a mínim a l'estació de Tarragona, per tornar cap a Barcelona just després de l'eclipsi. Per cert, encara parlant de trens, la novetat del matí, i aquesta és bona notícia, és que s'ha resolt l'avaria a la línia R3. La mala és que ha estat la novena avaria en 14 dies. La novena avaria en 14 dies d'agost. Però vaja, ahir es va tallar la circulació entre la Garriga i Puigcerdà, però aquesta línia ara mateix ja està restablerta.

0: 3 minuts i arribarem a 8:15. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio i després tenim evidentment Ceuta. Demà, ho dèiem abans, demà és 15 d'agost. I si us recordeu, hem anat explicant aquí el programa, també fa molts dies que circula a les xarxes socials del Marroc una suposada nova crida a intentar demà, 15 d'agost, una altra entrada massiva a Espanya. Sigui per Ceuta, sigui per Melilla. El que va començar com un rumor s'ha anat fent gros i les autoritats doncs donen tota la, les senyals, donen tot, fa tota la pinta, que s'ho prenen molt seriosament. De fet, incloent Brussel·les, eh? És a dir, la Comissió Europea anunciava una col·laboració amb les plataformes per intentar controlar aquesta situació. Evidentment, s'ho prenen molt seriosament, i així ho han explicitat el govern espanyol i el marroquí, que en les últimes hores han esbombat un reforç de la frontera i també un reforç del desplegament policial. Anem a Madrid. Pol Abrujats, molt bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia. Si donen tanta credibilitat a aquestes crides a les xarxes que Marroc ha desplegat l'exèrcit i ha reforçat la frontera amb antiavalots, amb tanques i concertines en punts sensibles com Castillejos, a Melilla s'ha col·locat també una barrera flotant com la que ja hi ha a la platja del Tarajal, i a Ceuta hi arribaran avui una cinquantena més de policies fins al miler, fronteres del tot blindades i dispositius reforçats. Segons el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, estan preparats per prevenir una nova entrada massiva, i aquest cop, diu, el Marroc també els garanteix que ho està.
2: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos és de una lealtat, de una importància, de una cercanía, de una complicitat absolutament fora de tota duda.
1: Marlaska, exageradament conciliador amb el Marroc, evitava cap referència a les seves voluntats annexionistes sobre Ceuta i Melilla i tampoc a les crítiques de Rabat de les últimes hores. El risc, com tu deies, d'una nova entrada demà és molt alt, segons expliquen fonts policials, però el govern espanyol avisa tothom que ho intenti. Se l'expulsarà només posar un peu a Ceuta o Melilla. Això, però, no és tan ràpid ni és tan fàcil. Hi ha molts passos previs a aquest retorn i l'exemple és que a Ceuta encara hi queden 5.000 migrants dels 70.000 que hi van arribar ara fa 15 dies.
0: Avui en parlarem de tot això a l'Àgora i ho farem amb la investigadora Marga Herrero. Ella pertany a l'empresa Golden Owl, que està vinculada al Parc Científic de la Universitat d'Alacant, que és una empresa que monitoritzen per sistema les xarxes socials marroquines.
3: En un dels seus últims informes apunten que l'activitat dels grups que recluten migrants per anar a Ceuta i Melilla a través de les xarxes socials és ara menys visible, però que continua operativa. I un estudi sobre l'activitat a les xarxes abans de l'entrada a Ceuta venia a demostrar que no va ser espontània. De fet, aquell informe diu explícitament que va ser una operació organitzada. L'anàlisi de les xarxes socials marroquines subratlla que els promotors van prendre mesures per amagar la seva identitat. L'informe apunta a un mòbil econòmic.
0: Atenció amb això, eh? Volem tenir més detalls d'aquest informe que deia que aquella acció va ser organitzada a les xarxes socials amb finalitats econòmiques, perquè sovint, diu l'informe, aquí hi ha empreses que després doncs, organitzen reagrupaments o que organitzen trasllats o que organitzen determinats viatges. En qualsevol cas, el que també es va fent molt, molt, molt evident és que aquella versió del govern espanyol que a Ceuta hi havia 1.000 menors d'edat feia molt, molt, molt, molt curt. Ara, de fet, des del mateix executiu de Pedro Sánchez parlen de 1.900 menors, però és que les ONGs insisteixen que aquesta xifra es continua quedant molt curta.
3: Save the Children, per exemple, alerta de la situació precària de molts nens, alguns de 10 i 11 anys, als carrers sense que se'ls hagi ni identificat ni atès. Ho ha explicat el director d'operacions de l'ONG, Raúl Arnaiz, en declaració a 3Cat Info.
4: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
3: I ell també avisa que la devolució dels menors al Marroc i el regrupament familiar que defensen Espanya i Rabat no serà ràpid perquè la llei obliga a respectar l'interès del menor abans de retornar-lo.
0: I això mentre el govern espanyol i les autonomies, també ho dèiem ahir, han començat a parlar del trasllat d'aquests menors que continuen a Ceuta. Els representants del Partit Popular en aquesta reunió que es va fer ahir, que va ser tècnica, Paula, els representants del PP, dèiem, han evidenciat que hi van a la reunió però no ho posaran fàcil.
1: Sí, perquè el PP, ja ho sabeu, reconeix que per llei està obligat a acollir, però hi posa traves el primer dia que se n'havia de parlar i es neguen que el trasllat de menors es debati la reunió que tindran el 27 d'agost amb la ministra d'Infància. El Partit Popular, arrossegat per Vox, ha posat aquestes primeres traves i ahir va deixar ben clar les seves intencions aquesta primera reunió que van tenir, on Vox ni tan sols s'hi va presentar. El ministeri què diu? Doncs els acusa de ser uns insolidaris i els recorda que per més que es queixin els tocarà rebre menors, però més enllà d'aquesta disputa política, el trasllat de nens i nenes cap a la península anirà per llarg perquè, com ara dèieu, ni tan sols es té una xifra definitiva de quants menors migrants hi ha sols a Ceuta i identificar-los, registrar-los, és el primer pas que s'ha de fer per acollir-los.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
1: Adéu, bon dia.
0: Com deia la Paula, el govern espanyol ha anunciat un reforç de la presència policial a Ceuta. Dóna una mica la impressió que ha endurit no només el discurs, sinó també les accions. Perquè avui, per exemple, llegim al diari El País que el ministre Marlaska ha enviat a Ceuta més policies d'estrangeria per accelerar l'expulsió d'alguns d'aquests migrants que continuen a la ciutat. Per tant, no només reforç policial d'alguna manera per blindar la frontera, que també, sinó més policies per accelerar l'expulsió d'aquestes persones. Tot això en un context que avui analitzarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, com deia la Paula, de relacions entre el govern espanyol i el Marroc que dona una mica la sensació de portes en fora, que ningú no vol que alteri res. Recordeu que el règim del Marroc aquesta setmana ha mig insinuat que no descarta recuperar algun dia Ceuta i Melilla. Després d'això, la ministra de Defensa parlava de les dues ciutats dient que són no espanyoles, sinó espanyolíssimes, però ahir tot eren bones paraules. El ministre Marlaska dient que la cooperació amb el Marroc és magnífica, que mai ha estat millor i que no està en perill. En qualsevol cas, ara mateix passen 3 minuts de un quart de nou. De seguida repassem al Matí de Catalunya Ràdio els bàsics del matí.
5: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: CaixaBank, elegit per Euromoney millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
7: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
6: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
5: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un quart i 4 minuts de nou. Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Repassem ara els bàsics del matí amb la Sílvia Creus i la Marta Viana. Bon dia.
8: Bon dia.
0: I hem de començar parlant de la calor. Recordeu que les pròximes hores i aquests pròxims dies encara tindrem temperatures molt més altes del que és habitual per aquesta època de l'any. La normalització de les temperatures no està prevista, ens deia l'Enric Agut, fins dimecres o dijous, possiblement, i això es tradueix en moltes coses. Per exemple, en sequera. L'Ajuntament d'Olost del Lluçanès ha recomanat obertament als seus veïns que no beguin ni cuinin amb aigua de l'aixeta. També els veïns de Santa Creu de Jutglar que facin el mateix. Resulta que la falta de pluja ha provocat que l'aigua té un excés de manganès, Maria Costa.
9: Olost i Santa Creu de Jutglar depenen de l'aigua del pantà de la Gavarresa i també dels pous de Vilaseca. Com que últimament no hi ha plogut, l'aigua està estancada. Això ha fet que la qualitat sigui molt baixa i tinguin un excés de manganès. N'ha parlat a Catalunya Ràdio l'alcalde d'Olost, Gil Salvans.
10: El manganès, el problema és que reacciona amb el clor, generant un color groguenc, una petita terbolesa groguenca a l'aigua. No és que hi hagi un gran risc per la salut, perquè el manganès no és pas un material molt tòxic, de fet hi ha gent que se'n pren com a medicament pels ossos, necessiten concentracions molt elevades perquè generi problemes, no estem ni molt menys en aquesta situació, però clar, el no complir un paràmetre, que és la terbolesa, els consells són aquests.
9: Tot plegat afecta uns 1.200 habitants, tot i que a l'estiu la població augmenta i es tracta d'una zona més amb indústria i també granges. Per tot plegat, s'ha demanat a la població reduir el consum d'aigua. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Insistim, gràcies Maria, que a Olost, l'Ajuntament recomana als veïns del municipi de Santa Creu de Jutglar que no beguin ni cuinin amb aigua de l'aixeta per aquesta presència de manganès a resultes de, com a conseqüència de la sequera. La sequera, conseqüència també, en part, d'aquestes altes temperatures que està generant un rebrot del risc d'incendi. Tenim ara mateix 525 municipis de Catalunya en risc molt alt d'incendi. 525 municipis de 37 comarques, Montse Poblet.
11: No serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa més de la meitat dels pobles i ciutats del país. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. El risc és molt alt en 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre o el Montsià, passant pel centre, a Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta, sotsinspector dels agents rurals, demana prudència.
12: És un dia que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
11: Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara relacionat amb els incendis, han detingut a les últimes hores una dona com a presumpta autora d'un foc forestal a Llançà, a l'Alt Empordà, del passat 2 d'agost.
13: Ha estat una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i els agents rurals. La investigació ha determinat que l'origen era algú que havia fet foc per coure menjar. La dona detinguda té 56 anys i té antecedents.
0: I per això mateix es destaca que molta prudència aquests dies, sobretot al bosc, sobretot amb aquestes activitats que feu, perquè el risc d'incendi, com dèiem ara mateix, el tenim molt alt a bona part del país. D'altra banda, malauradament, hem de tornar a parlar d'ofegaments a Catalunya. Dos a les últimes 24 hores. Un d'ells, un home de 78 anys, a la platja de Palamós, Maria Rovira.
8: Es va rebre ahir al matí un avís al telèfon 112 on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques va mobilitzar dues ambulàncies, però al final no es va poder fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident encara no havia començat el servei de vigilància a la platja gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba després de la mort dilluns d'un altre home de 83 anys mentre es banyava en una platja de Roses. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.

0: Territorial de Salut a les Terres de l'Ebre alertava ahir al matí de Catalunya Ràdio, però que els problemes oculars no necessàriament apareixen de manera immediata.
1: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
2: Ara mateix són les 8:24. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio i atenció amb aquesta novetat del dia que trobem avui a La Vanguardia. Els Mossos han detingut dues persones per assaltar i agredir un influencer de Tunísia que s'allotjava a Barcelona, en concret, Marta, amb un Airbnb.
3: Sí, els assaltants van gravar les imatges i les van enviar a amics i familiars de la víctima exigint los diners i, a canvi, doncs alliberar-lo. Va ser precisament dos amics que van rebre aquest vídeo, els que van anar fins a una comissaria dels Mossos d'Esquadra per alertar del que estava passant.
2: No deixem Barcelona, no deixem els Mossos, perquè la policia també investiga un nou tiroteig a Nou Barris.
0: No consten ferits ni detinguts. La matinada d'ahir, alguns veïns van alertar de trets que estan investigant els Mossos d'Esquadra. El 9 d'agost hi va haver un tiroteig a Nou Barris després d'una baralla entre dos grups.
2: I a Soses, a la comarca del Segrià, han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantació d'identitat en empreses de fruita.
3: La intervenció més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la policia continua oberta per detenir ara els caps de la xarxa.
2: Més detalls per a Joan Álvarez.
4: La sospita és que els detinguts suposadament no tenien papers, però estaven treballant fent-se passar per altres persones. Els havien tractat a través de filials i empreses de treball temporal. Se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. Des de la Unió de Pagesos han recordat que fa anys que alerten que per les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs. Des de Lleida, per Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I tornant a Nou Barris, a Barcelona, denuncien un assalt i un robatori al santuari de Santa Eulàlia de Vilapiscina.
0: Els lladres s'han endut la corona de la Mare de Déu de les Neus i també van arrencar i destrossar la porta de l'altar. El santuari es va construir el 1782 i conté alguns elements romànics.
2: En 4 minuts arribarem d'aquí, 4 minuts arribarem a 8:45 al matí de Catalunya Ràdio. Hem d'explicar i de lamentar que continua augmentant el balanç de víctimes mortals pel terratrèmol de Colòmbia. Ja el balanç ja puja a 281 víctimes mortals, 281 morts i els desapareguts són ara mateix 379.
3: El govern colombià anuncia un pla de reconstrucció amb la participació del sector privat mentre els equips de rescat esgoten ja les opcions de trobar supervivents entre la runa.
2: Anem a Pereira, Colòmbia, enviat especial de Catalunya Ràdio, Joan Biosca.
5: El primer que busquen els que ho han perdut tot és menjar i les cues per fer-se amb una ració són llargues. Les olles bullen intensament per donar de menjar als centenars i centenars de damnificats que el terratrèmol de dilluns passat ha deixat en aquesta zona de Colòmbia, de l'Eix Cafeter. Una desena de camps de refugiats omplen les places de la ciutat de Pereira en un trencaclosques de desesperació i voluntariat.
6: Principalmente ayudando a todos los necesitados, siendo voluntarios, viniendo a cuadrar ropa, repartir comida para perro, comida, medicamentos, todo lo que tenga que ver con ayudas humanitarias.
7: Aquí en esta parte no hay presencia de la administración, ni de la alcaldía, ni del gobierno nacional, absolutamente nada. Esto lo han hecho los sindicatos, los trabajadores, los colectivos sociales.
5: Famílies amb canalla busquen roba. Els més petits són els més vulnerables en tragèdies humanitàries i catàstrofes naturals com aquesta. Amb jocs i pallassos es busca fer-los costat. Des de Pereira, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Tot això mentre el nou govern colombià està intentant gestionar com pot aquesta situació tres dies després d'arribar al poder, però ja està començant a rebre crítiques, bàsicament perquè ha declinat ajuda internacional d'alguns governs. De fet, només està acceptant ajuda internacional de governs, diguem-ne, amics del nou president Espriella. En fi, les autoritats italianes, mentrestant, han de decidir aquest matí si mantenen tancat l'aeroport de Catània.
8: Nessuno, ho he vist nessuno della regione siciliana, non ho visto nessuno che ci desse indicazioni, ho visto solo un gran caos, un sacco di passeggini e seggiolini abbandonati.
9: Non è questo un'odissea, è una tragedia. Non si può fare un aeroporto sotto le pendici dell'Etna. Questo è il risultato di un'idea che fu
0: Fa una setmana que l'aeroport està inoperatiu arran de l'erupció del volcà Etna. Hi ha 100.000 passatgers afectats i s'han cancel·lat, desviat o reprogramat més de 700 vols. Els vols de la ruta Barcelona-Catània a través de la companyia Vueling operen des de Palerm.
2: Aquesta és la situació que hi ha a l'aeroport de Catània ara mateix. Per cert, parlant d'avions, Vueling recuperarà la ruta Madrid-Barcelona a partir del 5 d'octubre amb 10 vols setmanals. L'aerolínia va suspendre el servei al març després d'operar durant diversos mesos i això va servir per reforçar el transport entre les dues ciutats que es va veure afectat pels problemes també aquí, amb els trens. I una notícia d'aquesta matinada. El líder de l'extrema dreta britànica, Nigel Farage, ja ha revalidat el seu escó al Parlament del Regne Unit després d'imposar-se fa unes hores als seus rivals en aquestes eleccions parcials que s'havien organitzat.

0: Els sondejos han estat marcats pel boicot dels grans partits britànics i per una gran abstenció. Farage és el líder del partit populista Reform UK i el passat 7 de juliol va haver de dimitir per un escàndol relacionat amb donacions no declarades.
1: Recordeu que, com deia la Marta, el Partit Conservador, el Partit Laborista, havien fet boicot en aquestes eleccions. De fet, el seu principal rival era un candidat satíric, un humorista, que es feia dir Compte cara de paperera, que es presentava amb una careta que efectivament semblava una paperera. I continua el setge de colons jueus contra un grup de palestins a Cisjordània que ha provocat, de moment, l'evacuació dels palestins.
2: L'exèrcit israelià, fins ara passiu, ho justifica per protegir-los i mantenir la seguretat, però no ha fet cap detenció.
1: Jerusalem, Jordi Brascó.
3: En lloc d'expulsar els colons que assetgen les cases palestines de Qusra, els soldats israelians van optar per ocupar les cases en qüestió, expulsant els residents, en principi de manera momentània, per així reforçar posicions i poder lidiar millor amb els colons. L'alcalde de la població, però, no se'n refia.
4: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
3: El cas cada dia agafa més volada internacional. L'ambaixador nord-americà a Israel, Mike Huckabee, qualifica aquests colons com a terroristes, però allà segueixen. Des de Jerusalem, Jordi Brascó, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Jordi. És important això que deia ara mateix el Jordi Brascó, eh? L'ambaixador dels Estats Units a Jerusalem aquesta vegada ha criticat l'actuació d'Israel. Ja és notícia que el govern de Donald Trump critiqui Israel, però que, a més, l'ambaixador Mike Huckabee li ha fet costat en absolutament tot fins ara Benjamin Netanyahu, i podríem dir que és la primera vegada que es desmarca d'algunes de les actuacions, en aquest cas dels colons. Doncs hem arribat a 8:45 d'aquest divendres. Meritxell Gil, molt bon dia.
5: Bon dia.
1: Actualitzem la mobilitat.
5: A aquesta hora, 10 minuts de retard a la línia de Rodalies R14 en tots dos sentits. 8 minuts de demora a la R16 de Tortosa a Barcelona, també en tots dos sentits. El tren de la RL3, que ha sortit de Cervera, arribarà a Lleida amb 9 minuts de retard. D'altra banda, el tren de mitja distància que ve de Móra la Nova arribarà a Barcelona amb 6 minuts de demora. I l'Euromet, que havia d'arribar a Barcelona Sant a les 9:39 des de València, ho farà a les 9:53. A la R2 Nord, entre Vilanova i la Geltrú i el Prat de Llobregat, hi ha retards de 15 minuts. I a la R1, demores de 14 minuts, tot i que respecta la freqüència de pas habitual a la línia. Finalment, recordar que s'ha restablert la circulació a la línia R3 entre la Garriga i Puigcerdà, que ahir va quedar interromput. Es manté, això sí, el servei alternatiu amb autobús entre les estacions de Fabra i Puig i la Garriga.
1: Fem un cop d'ull també a les carreteres. Mariluz García, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs força tranquil·les encara, només amb alguna petita complicació per obres. A la Ronda de Dalt, lentitud a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a l'autovia 2, a Riudellots de la Selva, en direcció Girona.
1: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
6: Fins ara.
7: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
1: Amb l'Enric Agut. Enric, bon dia de nou.
8: Hola, bon dia, Freddy.
1: Amb aquestes altes temperatures que trigaran a normalitzar-se, eh?
8: Sí, una mica, perquè pensàvem que la setmana entrant ja dilluns i març ho faríem, però ara els nous mapes indiquen que seria més aviat a partir de dijous. A cada setmana baixarà una mica, es notarà, perquè partirem de xifres molt altes, però encara estarem per damunt del que toca. Avui es poden assolir novament els 40 graus a ponent interior de les Terres de l'Ebre. Ahir vam arribar el 17è dia que s'assolien els 40 graus a Catalunya en algun lloc o altre. És un rècord, fins ara no havia passat mai. Sí que el 2025 vam tocar 16 dies, doncs ara 17, i avui potser serà el 18è. Un matí de sol, a la tarda poden créixer algunes nuvolades al Pirineu, Prepirineu, amb algun ruixat, alguna tempesta, també en zones de ponent. El cap de setmana que comentava, la temperatura comença a baixar, però encara no serà la normal per l'època. Uns matins tranquils, però a les tardes hi haurà ruixats algunes tempestes, i acabo com començo, recordant que avui tenim un avís per calor, que en algunes comarques és un perill 3 alt, el taronja. Estem parlant, per exemple, del Baix Empordà, gairebé totes les comarques de Barcelona, també de ponent, Catalunya Central i nord de Tarragona. A Lleida poden arribar als 40 graus, Girona als 38, Barcelona als 36 al centre i Tarragona als 34.
1: Gràcies, Enric. Fins ara.
8: Fins ara.
1: Important, això que deia l'Enric, eh? Tenim risc d'incendi molt a la bona part del país, per tant, molta prudència amb activitats a la muntanya, perquè la situació és molt millor del que teníem a principis de juliol, per exemple, però el risc continua sent molt alt.
9: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Dos quarts i quatre minuts de nou, de seguida a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, avui amb el Jofre Llombart, la Meritxell Benedí, la Sònia Andolfi i l'Ignacio Rigau, però encara volem explicar alguna cosa més. Per exemple, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant descarta finalment el centre per tractar el càncer amb protons.
0: És un projecte que es va presentar el 2021 i preveia una inversió de 134 milions d'euros. De fet, ara fa 3 anys, el govern espanyol es va comprometre a buscar finançament. Ara, però, l'alcaldessa Assumpció Castellví assegura que si que s'ho deixen córrer per falta de concreció i de terrenys.
10: Hauria de ser el terreny nostre i no ho és, és de la central nuclear. Aquesta possibilitat no es podia fer i ho vam aturar quan vam entrar nosaltres al govern perquè era perdre el temps, era estar donant tombs amb una cosa que no era nostra.
0: Això ho deia l'alcaldessa en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
1: És una de les novetats del matí. També una altra novetat que llegim al Nació. La Model serà la nova seu del Memorial Democràtic, com ha avançat, com dèiem, al Nació. La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona ultimen un acord previst en principi finals de setembre.
2: Segons el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, l'acord donarà una ubicació definitiva i simbòlica a aquesta institució dedicada a recuperar i difondre la memòria històrica.
1: I 5 cooperatives agrícoles i socials de les Terres de l'Ebre es comprometen a invertir 3 milions d'euros per impulsar iniciatives vinculades al repoblament, al relleu generacional i la gestió forestal.
0: Ho faran a través del projecte Som Ruralitats, que ha rebut una ajuda del Fons de Transició Nuclear de la Generalitat per dinamitzar econòmicament i socialment aquestes comarques.
1: Més detalls, Clara Chavarría Domingo.
11: Bon dia. Som Ruralitats està formada per 5 cooperatives de caràcter agrícola, però també econòmic i social, que treballen conjuntament per frenar el despoblament i reimpulsar l'economia local. Ho fan a través d'iniciatives que promouen l'ocupació social i laboral vinculades a l'agricultura, garantint el relleu generacional i apostant per la reinserció social dels col·lectius més vulnerables. La iniciativa va néixer per una crida feta des de la cooperativa de la Fatarella, a la Terra Alta. El seu president, Andreu Rius, temia que l'escola del poble acabés tancant per falta d'alumnat.
12: L'afluència de crios va minvant. A dia d'avui sembla que estan sobre uns 40, però això vol dir que d'aquí 7-8 anys tu pots trobar 4 o 5. I va ser una de les coses pues, també que mos va obrir els ulls a nivell de junta de la cooperativa, de dir, bueno, va, intentem fer alguna cosa, i si surt bé, pues, haurem fet alguna cosa.
2: Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 6 minuts passen ara mateix de 8:45. Déu-n'hi-do, badà, biaix. Aquestes són algunes de les paraules més consultades a diccionari.cat l'any 2025.
2: Segons el grup Enciclopèdia Catalana, d'aquí depèn el diccionari, cada any consulten el servei 7 milions d'usuaris, si bé admeten que la intel·ligència artificial ha fet baixar el nombre de consultes.
13: També utilitzem la intel·ligència artificial, sabem que la intel·ligència artificial ens visita, sabem que ens dona ens posa com a referent, és a dir, si fas una consulta lingüística, sovint doncs el referent, la font que et diu d'on ha tret la informació és diccionari.cat.
2: Així ho deia l'Agència Catalana de Notícies, la cap d'edició de diccionaris del grup Enciclopèdia Catalana, Núria Bord.
1: I encara parlant de llibres, però parlant de còmics, Panini publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spiderman, els dos grans personatges d'estudis rivals de còmics, de DC i de Marvel. Montse Pujol.
14: El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a 3Cat Info que la nova aventura dona detalls a la relació entre els dos personatges.
15: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics.
14: Cels Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
15: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70 el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments ja m'han quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
2: Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Tot això en una indústria del còmic que mou milions i milions de dòlars. Ara parlàvem d'aquests estudis de Spider-Man que depèn de la Marvel. La Marvel, ja ho sabeu, la va comprar Disney. I aquest cap de setmana arrenca la D23. La D23 és la gran convenció de Disney on explica les grans novetats.

estrenes la tercera part de Frozen i una nova pel·lícula d'animació dels estudis Pixar. A més, s'anunciaran novetats als parcs temàtics de Disney, on l'empresa preveu invertir, atenció, 60.000 milions de dòlars en una dècada.

minuts ara mateix falten per arribar a 3:15. Un parell de previsions importants. Avui es llegeix el pregó de la Festa Major de Gràcia a càrrec del periodista i historiador Vicenç San Clemente. La festa com a tal comença demà, però avui és el pregó amb la, d'alguna manera, l'inici oficiós de la Festa de Gràcia, que comença demà, amb algun enrenou amb els veïns. Recordeu que hi ha hagut una part dels veïns que han criticat que alguns dels actes s'allarguin fins a altes hores de la matinada, com, d'altra banda, s'ha fet tota la vida a Gràcia. I també avui...

0: Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Aquest cap de setmana, no ho sembla, però torna a la Lliga.
1: Exacte, i no ho fan tots els equips. No jugaran el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid, l'Atlètic Club, la Real Societat ni el Betis. Sí que ho farà l'Espanyol, que rep el Llevant aquest diumenge a les 7 a l'RCD Stadium. A segona divisió, el Girona rep el Leganés i el Sabadell rep l'Sporting de Gijón. El Barça femení juga demà un amistós contra el Manchester City i el masculí diumenge contra el Basilea. Pel que fa als fitxatges, la sortida de Ferran Torres serà oficial aquest cap de setmana per una xifra pròxima als 50 milions d'euros, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3Catinfo. I també hi ha canvis a la Supercopa d'Espanya. Es disputarà del 2 al 7 de febrer, a Istanbul. S'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, però en aquelles dates el país acull la Copa d'Àsia. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Real Societat i l'Atlètic de Madrid, i la competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
0: Avui farem Àgora Esportiva, la primera de la temporada, amb la Mireia Ruiz, la Carme Barceló i l'Emilio Pérez de Rozas. Insistim que aquest cap de setmana juga l'Espanyol, no juga el Barça, però farem una mica d'Àgora Esportiva per parlar també dels fitxatges i del Mercato.

0: Miquel Bestué a 4 dècimes del podi, Miquel.
1: La santcugatenca no va poder passar del 7è lloc a la final dels 200 metres llisos a l'europeu d'atletisme. A la semifinal dels 800, Marta Mitjans va tornar a baixar dels 2 minuts, però no es va poder classificar per a la final perjudicada per una cursa accidentada.
2: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs, ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
1: I el barceloní Oriol Sánchez es va retirar per lesió de la seva sèrie dels 200 metres. Avui competirà en diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet del Llobregat, Maria Vicente.

0: I encara alguna cosa més. Luca Hook, un altre cop a tocar de la medalla.
1: A l'Europeu de Natació de París, l'equip espanyol dels 4% lliures va acabar la final en quarta posició. Hook va ser el més ràpid en els 100 metres del seu relleu i uns minuts abans el nedador Ivan Martínez del Club Natació Barcelona es classificava per la final dels 50 metres esquena masculí en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya.
2: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un rècord d'Espanya individual es algo que no me lo imaginaba. Y batir el récord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues aún más. Mañana a luchar la final.
1: Avui nedaran Nil Cadavall als 50 metres braça, la mallorquina Estela Tonrat i la barcelonina Irene Círcoles als 100 metres esquena, i als 4% lliures estan convocats els catalans Luca Hook i en Florencio, Nayara Sobreviela i també Irene Círcoles. Woman, what you do to me.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Ui, quin fred que m'ha agafat.
5: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
4: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
6: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Tinto de verano, Don Simón.

0: Sóc un showman. És la meva vocació.
1: Seràs ric i viuràs en una mansió quan tinguis 16 anys.
0: Sopem avui?
1: No quedarem tu, home. Tens 15 anys. Tinc 25 anys. Puc ser la teva amiga, però no puc ser la teva nòvia. És il·legal.
2: Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson. És la gran pel·lícula d'aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
3: Aquest supercap de setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, tria 950 grams de pollastre filetejat a 5,59 i estalvia't un 18%. I 10 gelats sandvitx de nata a 2,29 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
4: Oh, capità, el meu capità.
2: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
4: Ja no sé què em passa.
2: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
5: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
2: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
6: Això sona brillant.
2: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat. I aquesta setmana, El pianista.
7: No hauria d'haver fugit.
6: Lluitarem. Ja ho veuràs.
8: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
9: Hola a tothom.
8: Hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3Cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3cat.videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
10: Guàrdia, amb Enric Calpena.
11: A 1861, un ric propietari...
12: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és...
10: Enguàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
12: Una hora d'història que us captivarà.
13: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
14: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
13: DJ Trapella.
15: Hola, hola, Trapelles, benvingudes a un programa més.
14: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.

0: tu. Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
1: Matí de Catalunya Ràdio, el consultor en comunicació Jofre Llombart, la política i historiadora Meritxell Benedí, l'analista de seguretat, defensa i conflictes internacionals Sonia Andolf i l'advocat i professor Ignasi Rigau. Molt bon dia, com esteu?
2: Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Crec que és el primer cop en no sé quants dies que esteu tots aquí. Que esteu tots a l'estudi. Ara fa dies...
2: No sé si això diu molt o poc de
1: nosaltres. Molt, moltíssim. Home, moltíssim. Jo us ho agraeixo moltíssim.
3: Amb més festes majors de tota Catalunya.
1: Això anava a dir.
3: Moltíssim.
1: Això, ai, tu comportes gràcia, perquè tu ets gracienca de... Però... Això és de decorat? És de muntar decorats?
3: Perdó, guarnits.
1: Guarnits, perdó.
3: Sí. Ui, ja
4: comencem bé, ja.
3: Sí, sí, és silicona calenta.
1: Sí, ai, ai, ai. Són
3: conseqüències de la silicona calenta.
1: Quin que res el teu, que no me'n recordo mai?
3: Clar, sí, és Sant Antoni.
1: Ah, molt bé. I de què guarnim? Ho podem explicar?
3: Sí, ara ja sí, ara ja sí. Fem una masia abandonada, una masia catalana que s'ha deixat perdre i que s'ha de recuperar.
1: Molt bé. Sou habituals de festes de Gràcia, algú dels presents aquí, o de festes majors? O...
5: Jo ho era quan vivia a Barcelona i a Gràcia, però ara, com que visc al Moianès, les festes que dominen són les
2: Durant una època de la meva vida, li vaig posar les banyes a Sant Cugat i me'n vaig anar a viure a Barcelona a carrer Verdi 10.
1: Home!
2: I allò em va vacunar per sempre i ja no hi he tornat.
1: Tu eres dels que marxaves, quan hi havia les festes de Gràcia?
2: No, al revés. Hi era i tal, no sé què. I després sí que he tornat en moda tarda pels nanos a explicar-los quan eren petits que és Gràcia i que...
3: Això de vacunar m'ha sonat una mica llet.
2: No.
3: Vacunar en contra.
2: Ja m'has entès,
1: I tu, Ignacio?
6: Doncs jo soc barceloní de nuevo cuño, perquè em vaig mudar aquí no fa 3 anys.
1: Sí.
6: I jo vaig viure les festes de Gràcia, el meu primer estiu a Barcelona, més turistificades, fins i tot hi havia com un punt de tourist go home, que la gent es feia selfies i tal, però a mi sempre m'ha agradat molt.
1: Sí. Tu, Sònia, com portes els veïns aquests que es queixen de les festes i tot això?
3: De debò crec que són una minoria que se'ls ha donat altaveu, perquè en general als carrers, ahir mateix, unes veïnes van enviar un mail a la nostra associació dient: home, per les nits, quan esteu fent un guarnit, ja tard, no poseu els altres música amb els mòbils. I vam dir: té tota la raó, i la treus, i ja està. Sí que és cert que com a les persones que vam néixer, que hem nascut allà, de petits, no tenia res a veure. Ara els explicava, els carrers ens estem autolimitant per intentar treure menys gent, tot i que va en perjudici, perquè recaptes menys diners i l'any següent podràs fer menys coses amb l'associació, però és que no ho gaudíem ja. I jo, de petita, ja sé que és molt boomer dir això, perquè tot ha canviat quan érem petits, però vull dir que podies anar grups de nens sols pel barri i no passava res. Ara això és impensable.
1: Clar.
3: Però és que no té res a veure, és massa.
1: Comencem l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el Jofre Llombart, la Meritxell Benedí, la Sònia Andolf i l'Ignacio Rigau. I també la Marga Herrero, que és investigadora de l'empresa Golden Owl, que és una startup que depèn del parc científic de la Universitat d'Alacant, que ha analitzat l'activitat a les xarxes socials del Marroc arran de l'entrada del passat 30 de juliol a Ceuta, i avui volíem parlar aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Senyora Herrero, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
1: No, a vostè per acceptar-ho. Exactament, comencem per això. A Golden Owl, exactament què és el que feu?
7: Nosotros somos una startup tecnológica vinculada al Parque Científico de la Universidad de Alicante. ¿Mm? Lo que hacemos es inteligencia estratégica mediante lo que es OSINT, que es acceso a fuentes de datos que son abiertas, no necesariamente accesibles para todo el mundo, pero sí abiertas. Recogemos información, la analizamos, la verificamos, la contrastamos con más de 10.000 fuentes y con eso extraemos un análisis i lo que nosotros denominamos o lo que se denomina inteligencia estratégica.
1: Llavors, vosaltres heu fet diversos informes, heu analitzat l'activitat a les xarxes socials del Marroc arran o al voltant d'aquesta entrada a Ceuta. De fet, vau fer un informe sobre l'entrada del 30 de juliol on parlàveu que era que no va ser espontani, que va ser organitzat allò.
7: Sí, nosotros nos basamos en evidencia para generar esta afirmación, y si consideramos que no solamente que no fue un suceso espontáneo, sino que estaba preparado y estaba organizado y planificado previamente.
1: ¿Cómo?
7: Hay una suerte como de estructura organizativa, que es lo que nosotros hemos ido evidenciando, que funciona en una suerte como de tres capas, ¿no? Un núcleo que es cerrado, que es de coordinación, que está fuera de lo que son las plataformas más visibles, lo que llaman la capa superficial, en este caso Facebook, que es principalmente la plataforma que se ha utilizado, y que de alguna forma es el que gestiona, planifica y organiza toda esta campaña, ¿no? Que además tiene un nombre y un logo y una suerte de lemas. Entonces, no es posible que esto ahí es donde empieza a verse como una mano detrás, una organización, una estructura organizativa para poder difundir esta campaña. Toda esa campaña se genera en esta suerte como de núcleo interno sigue después o se difunde después a través de grandes grupos de Facebook donde va permeando. Pero no solamente queda como en esta superficie pública, ¿no? El número de miembros que nosotros detectamos ya sobre todo en unos días antes de que se produjera el cruce, llegó a 1.032.000 personas participantes en estos grupos de unos 25 grupos de Facebook, sino que además de manera entre comillas inocente, en el primer comentario de esos grupos aparece un enlace a un WhatsApp o a un Telegram, que son grupos privados que funcionan en este caso como si fueran una suerte como de micro reclutadores, como si cada grupo de estos tuviera un líder que va de alguna forma terminando de difundir el mensaje y de incitar a que se genere este cruce. Por eso es un poco ingenuo pensar que un movimiento que termina con el cruce masivo de personas que aparentemente no estaban organizadas, no hay nada detrás, no hay una estructura detrás que esté organizando esto. Pero insisto, nosotros lo que hemos hecho es evidenciarlo, porque el objetivo un poco de la investigación, que era también probar nuestras capacidades, fue precisamente lo que nos llamó la atención, que yo creo que es un poco lo que ha generado esta curiosidad, que es cómo se hace.
1: Claro.
7: No por qué ni el para qué y demás, pero nosotros no entramos en ese análisis, no ha sido el motivo de la investigación de nuestra empresa, sino saber cómo se hizo.
1: Clar, això és interessant perquè doncs, queda demostrat amb les dades, com comentàvem, que això està organitzat, que això està perfectament planificat amb aquestes capes que deia. L'interrogant que queda, que vostès en el seu informe, doncs, com ara deia, no ho apunten, és ni el qui ni el per què, no? Si aquí hi ha una motivació política o si hi ha una motivació econòmica. Però hi ha algun punt en comú que permeti d'alguna manera apuntar a quina seria la motivació d'organitzar una campanya així?
7: Nosotros no lo hemos investigado. Lo que sí que sabemos es que es una estructura que opera y funciona de una manera distinta a como nosotros estamos acostumbrados. Entonces, no es una relación tan causa-efecto. ¿Vale? Entonces, sí que os queremos invitar, también lo hemos hecho en diferentes medios, a que abramos un poco la forma de percibir este evento. Porque hay múltiples factores. Esta estructura es muy compleja, es muy resiliente porque está preparada para que en el fondo, si hay una microcélula o un grupo que se desaparece o se elimina, como ha pasado también, porque el gobierno marroquí también ha estado persiguiendo algunos de los grupos y los ha cerrado, está preparada para que la siguiente o para que haya otra que siga funcionando. Entonces, es una estructura realmente inteligente que además está basada en motivar e incitar el cruce un día en un punto determinado. Entonces, nadie puede pensar que eso no está organizado, ¿vale? Con un llamamiento masivo que hubo previo a la campaña del 30. Y luego, otra de las cosas que la hace muy resiliente es que es muy económica, es muy barato. Apenas hay inversión presupuestaria para generar un movimiento.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui, a l'espai d'entrevistes, tenim una sorpresa per tots vosaltres. Tenim el músic original, el cantant d'aquesta cançó. That lets his feelings show. But sometimes at a party. Sempre és un plaer per Esplugues FM tenir personatges inèdits i desconeguts, però avui el coneixerem. Ingmar Cronenberg, benvingut.
3: Yes, què tal?
1: Doncs gràcies per estar amb nosaltres, amb Esplugues FM. Moltes gràcies per haver-te posat en contacte.
3: Sí.
1: Ets veí del barri del centre.
3: Sí, visc molt, molt a prop d'aquí, de l'Avens, realment.
1: O sigui que quan aquí fem festes i festorros, ens sents.
3: Ho noto sempre, sí.
1: No has de tancar la finestra de casa?
3: No, no passa problema.
1: No cal,
3: cap problema. No cal.
1: Molt bé.
3: Sempre bé.
1: Doncs, Ingmar, sí. Com arribes tu a viure aquí a Esplugues?
3: Mira, jo sóc d'Holanda, val? Però la meva dona és d'aquí, és de Cornellà de Llobregat.
1: O sigui, com sempre, per amor.
3: És així, sí.
1: Val.
3: Doncs portem 15 o 16 anys ja en Catalunya, inicialment a Barcelona, però ja ara diversos anys aquí a Esplugues, de fet.
1: I què és el que més t'agrada d'Esplugues? Quan vas arribar aquí fa 15 anys, quin record encara et queda bo d'Esplugues? Perquè no tot ha de ser bo, en aquesta vida tampoc, però anirem per les coses bones i positives.
3: No, bueno, a mi m'agrada viure a Esplugues. M'agrada, viure a Esplugues. Doncs el tema és que jo que visc al centre tinc tot a prop, no? Que és molt, molt pràctic.
1: Sí.
3: A Holanda no ho tenia, i quan vivia a Barcelona estava al barri de les Corts, i tampoc... Una pensa que a Barcelona estàs molt millor perquè estàs a la gran ciutat, però si vius a les afores, tampoc tens allà fàcilment la panaderia o coses així. I a Esplugues sí, estic molt content. Tinc tot a prop, tinc el tramvia que em porta a tots costats, i inclús som... La meva dona i jo som actius a Esplugues, al Espluga Viva. Coneixes Espluga Viva?
1: Soc associada de l'Espluga.
3: No, tu també, nosaltres també.
1: Oh, yeah.
3: Fem excursions. I tu?
1: No faig excursions.
3: No t'he vist molt, no? Això volia dir.
1: No, jo soc de la secció de tradicions i costums, de TIC.
3: Esclar, sí. Sí, molt bé.
1: I ahir diumenge vaig estar al vermut que es va fer als jardins.
3: Sí. Sí.
1: Que es va fer la presentació d'un llibre. Bé, hem de dir que aquest programa s'està enregistrant un dilluns 12 de maig. Ja escoltareu l'entrevista,
3: Sí. Sí.
1: Doncs soc de l'Espluga Viva, també.
3: Molt bé. Doncs jo també faig excursions a l'alta muntanya i a altres parts de Catalunya, i sí.
1: Sí que vas
3: amb
1: el Jordi, amb el Josep Beas.
3: Exacte, sí.
1: I més colla.
3: Amb la Carme.
1: Amb la Carme, l'Alfredo.
3: Sí.
1: Molt bé, doncs coneixem la mateixa gent, però tu i jo no ens coneixíem,
3: no,
1: És que Esplugues és més petit del que ens pensem.
3: Sí. Ah, també el que és fantàstic d'Esplugues és que es pot arribar caminant a tots els llocs.
1: Sí, això et anava a dir, perquè clar, nosaltres, tret de la Miranda, que és Collserola, Esplugues és molt planet i es pot anar en bicicleta i anar caminant tot arreu sense esbufar gaire.
3: Sí, és correcte. Sí? Tinc amb bici també. Sí, no, amb bici es diu. La bicicleta del Baix Llobregat.
1: Sí.
3: També utilitzo per a, sí, per a arribar al Finestrelles. O
1: sí.
3: Sí,
1: d'acord. Una cosa. El teu català és també per amor?
3: els meus fills.
1: Ah.
3: Tinc també dos fills.
1: Molt bé.
3: I és clar que ells... com puc ajudar els meus fills si van a l'escola? No? Com podria jo ajudar ells?
1: Clar.
3: Doncs també tenia que saber jo el català, no? I a la feina també ajuda,
1: Sí?
3: Doncs...
1: T'ajuda a la feina? Perquè hi ha gent que diu que no serveix a la feina el català.
3: Serveix, perquè hi ha...
1: Hi ha
3: esclar,
1: gent que sí.
3: No! És que tinc companys que són català parlants i altres que són castellà parlants.
1: Uh-huh.
3: I és clar, es pot fer tot en castellà. Es pot, però... per què? No? Que si hi ha gent que es sent més... bueno, si surt en català les coses, també hem d'entendre tot i parlar amb els companys.
1: I amb els teus fills és allò de no deixar que l'escola sigui l'únic espai on es parla català, que també es parli a casa, no? Perquè si no, hi ha nens que tenen la idea de que només es parla el català a l'escola, ja no el parlen al carrer, ja no el parlen a casa. En el teu cas feu aquest exercici de que casa també sigui l'espai de l'idioma.
3: No? Per dir-te la veritat, no? Com jo sóc holandès, parlo en holandès amb els meus fills. Ja?
1: Ah, molt bé.
3: Perquè també és un idioma que és important per a ells. Que llavors, jo si parlo català amb els meus fills, són coses de l'escola, coses que passen en català, saps? Has de buscar l'espai per a cada llengua, no?
1: Molt bé.
3: Imagina't que veus una pel·li que passa en català, no? Veus la TV3, doncs parles d'això en català.
1: D'acord.
3: Però si tens una cosa que és d'Holanda, per exemple, parlo en holandès. No? Perquè les coses hi ha una llengua per cada cosa i si no, al final els meus fills no poden amb totes les llengües, no? La idea és no més clara i utilitzar la llengua al moment correcte.
1: Doncs, Ingmar, ara si et sembla parlem una mica de la teva producció musical.
3: Sí.
1: Tu vas començar composant en català.
3: Mira, t'explico. Quan vaig arribar aquí volia aprendre català, però és molt difícil ser a casa i aprendre a parlar paraules, saps? Paraules, perdó, i la gramàtica, i doncs volia fer alguna cosa amb la llengua. I doncs pensava, jo començo un projecte musical en català, i llavors faré tot en català, escric textos en català, no? I llavors, este ja fa 10 anys, 12 anys, vaig fer cançons en català i molt bé. La música sempre ha sigut la meva cosa. Ja sempre he fet música. Doncs he tingut un temps que feia música en català. Doncs m'ha anat molt bé, però últimament he notat que també tinc molts amics i familiars en Holanda que no entenien molt bé les meves cançons en català. I justament ara... que he fet un disc en anglès, no? Que amb la cançó que escoltem ara, que a veure, és una mica de country aquesta.

0: doncs, per exemple, aquesta cançó, no?, té una lletra que hi ha gent que li agrada, que parla una mica de encara part de la teva vida, pot ser que hi ha una cosa que et falta, no? Que pot ser que sempre penses, això és tot? No sé si ja entens què vull dir. Que vull dir que ets jove i jugues molt i penses, això és tot? I després pot ser que comences a treballar i poses molta energia a la teva feina i penses, això és tot? I després tens fills i, bueno, i sempre hi ha moments que poses molta energia en alguna cosa i és molt interessant, però de totes formes al final penses, no podem sempre fer la mateixa cosa, hem de canviar, saps què vull dir?
1: I
0: és aquesta, que, d'aquesta cosa que parla aquesta cançó.
1: Perquè tu, quan arribes aquí a Catalunya fa 15 anys que arribes des d'Holanda, ja et dedicaves a la música al teu país, ja composaves?
0: A Holanda ja... també, sí.
1: Sí.
0: Tinc cançons en holandès i sí. Sí, sí, sí, he fet concerts sempre a Holanda també. Sempre amb la guitarra i la veu. Tipus cantautor. Tocava en bars a Holanda o petits teatres. Després aquí també per la zona de Balmes, a Barcelona i per... bueno, bars de pobles de Catalunya. I justament ara, llavors amb aquestes cançons en anglès, estic buscant una mica el lloc on puc tocar. A Barcelona hi ha uns bars on canten bé en anglès. Doncs estic buscant una mica, no?, que on encaixa aquestes cançons.
1: Molt bé. Anem a escoltar-la una miqueta més?

0: Ingmar, pel que hem estat escoltant, fas diversos estils musicals.
1: És correcte.
0: Quin tipus de música t'agrada més o t'esperona més?
1: Bé, t'explico. Tant quan estava cantant en holandès, que és la meva llengua, i a català, sempre la lletra era molt important. I la música venia a segon pla. Vull dir que sempre, si tenia tinc cançons de reggae, o de funky, o de... perquè sempre pensava què és el que va molt bé amb la lletra. I també he pensat, ara vull fer-ho en anglès, que és una llengua més internacional, més... Per què? Perquè llavors puc pensar més a la música. I he de dir que a mi m'agrada molt la música més folk, rock, que és el que m'agrada, no? Que escolto jo normalment. Mm-hmm. Però no va bé amb totes les lletres. Però doncs ara he fet un disc on pot sortir molt bé aquestes melodies de folk, de country, de rock, i va molt bé amb la llengua anglesa, no sé per què. I en català, com era més jo amb la guitarra, amb les meves lletres, jo i el públic, tenia un estil de música més de cantautor, més de cantautor, que pot ser que no és el que escolto jo normalment, saps?
0: Yeah. Em deies que al principi era com que la cançó dominava la melodia, i en aquest cas és tu dones ara preferència a la melodia per sobre de lo que és la lletra.
1: Diguéssim, si tu cantes en català amb el públic que escolta la lletra, molt automàticament la lletra, especialment jo que vull explicar històries i... no? Molt fàcil és que llavors la lletra és més important i la melodia ja no tant. I la idea d'anar a anglès és que posar melodia, posar un estil de música, un, saps? Un ambient musical i... Per exemple, aquesta que s'escolta ara té una idea i és... té una mica d'idees de country o folk i una mica de rock i està mesclat. I això, d'alguna manera, jo mateix no podia fer-ho en holandès o en català, perquè sempre estic pensant lletra, tocar la guitarra acústica. Aquí no s'escolta guitarra acústica ara. Perquè no, m'he liberat més i això he pogut fer amb la llengua anglesa perquè és més neutral. Sí. Entens, més o menys?
0: Cada lletra té la seva musicalitat,
1: no sé,
0: eh? Cada
1: sí.
0: Idioma.
1: Sí. Sí, penso jo, sí, una mica.
0: Anem a escoltar una miqueta estona, aquesta. It could be

0: És molt verbalitzada, aquesta cançó, molt de ritme.
1: Sí, exacte, sí. És correcte, sí.
0: Abans has dit que ets cantautor, tu, sí. La teva guitarra, la teva formació musical, quina és?
1: Jo he anat al conservatori, de tocar guitarra. I guitarra espanyola i tot això, no? He fet música clàssica amb la guitarra acústica. Bueno, la guitarra espanyola. I he fet alguna cosa de classes de cant, també.
0: Molt bé.
1: Saps?
0: Saps que aquí a l'Avenç tenim una secció de cant?
1: Sí, ho he escoltat. Sí, ho sabia, sí.
0: Pel que m'estàs explicant, jo dedueixo que tu escoltes habitualment Esplugues FM.
1: Jo he escoltat alguna vegada, sí, el teu programa una mica, per... Sí.
0: I,
1: mira, t'explico una cosa més. Bueno, entonces, conec el programa de Mauro Soroll,
0: sí.
1: Que presenta nous grups, normalment no d'Esplugues, però de tot Catalunya i més allà, d'Espanya,
0: sí.
1: No? És Mauro Soroll. Hi ha un programa de country, també.
0: Sí, he notat, el Club del Country.
1: Exacte, que he escoltat de vegades, poca cosa. Però una cosa que va molt bé per a Espluga Viva,
0: sí.
1: On soc, si tenim una excursió i s'anuncia a la ràdio, Espluga FM, sempre ve gent que ens va escoltar, que va escoltar-ho a la ràdio.
0: Ah, doncs gràcies per dir-m'ho.
1: Sí, que realment és així. Llavors que, no?
0: Sí.
1: Sempre busquem a gent per les excursions i es nota que si a la ràdio d'Esplugues FM s'ha donat una mica de propaganda, diguéssim, que hi ha gent que ve,
0: Bueno, intentem, des de la ràdio, amb la mesura del possible, donar difusió a les activitats que es fan de les entitats de la nostra població, tant de l'Avenç com de l'Espluga Viva i d'altres.
1: Sí.
0: Val?
1: I Avenç també, vull dir que també el que m'agrada molt són els monòlegs. I també de vegades he anat aquí al teatre per a veure monòlegs còmics,
0: sí.
1: Que hem fet aquí alguna vegada.
0: Sí, bueno, es fa teatre i algun monòleg.
1: Exacte.
0: També... Sobretot amb l'Edu Mutante, que també és un Esplugui.
1: Exacte, ja ho sé, sé molt bé. Sí.
0: Estàs molt informat.
1: Sí, que és clar. Sí.
0: Doncs m'agrada molt, Ingmar, que estiguis tan informat no solament d'Esplugues, sinó també de la ràdio.
1: Sí, però vull dir... Llavors, no, el tema dels monòlegs,
0: sí.
1: És que abans molts bars de... Dic ara Barcelona, però en general en Catalunya, abans tenim molts llocs per als cantautors, per a tocar. Ara mateix és molt menys, perquè hi ha molts jocs que posen allí monologuistes d'humor, no? Humoristes. Que és molt guai, perquè m'ho passo molt bé amb els monologuistes també, però és una pena per a la gent, els cantautors, no?
0: Sí.
1: Que ja no tenim tants jocs per a tocar,
0: tens,
1: saps?
0: Tens raó.
1: I això he notat una mica que, no, la música en viu és una mica menys ara, especialment després del Covid. Però existeix una cultura en viu encara, però ara mateix tenim més monologuistes, més, bueno, altres coses, no? Que també és interessant.
0: Afortunadament aquí a Esplugues tenim una cultura musical molt àmplia,
1: sí.
0: A l'Espluga Viva, que hi ha els tallers de música tradicional.
1: Sí.
0: Val? Tenim l'Escola de Música Municipal d'aquí d'Esplugues.
1: Que és
0: tenim...
1: fantàstica.
0: Correcte.
1: Sí.
0: Tenim diverses corals, tenim molts professors de classes particulars de cant i de música.
1: Sí.
0: Vull dir que sí que és veritat que aquí a Esplugues hi ha una excel·lència musical bastant important.
1: Sí.
0: No t'he preguntat al principi, quina és la teva professió? Perquè abans deies que la feina també t'anava bé, el català.
1: Ah, sí. Jo soc químic.
0: Ets químic.
1: Jo soc químic. Jo treballo en una empresa que fa pintures,
0: sí?
1: I fa, no sé si es pot dir a la ràdio, fem les pintures de la marca Titan Lux.
0: Ah.
1: Et sona Titan Lux?
0: Titan Lux i tant. Una
1: es
0: de
1: fan
0: les
1: al Prat de Llobregat.
0: Una doncs, de les grans marques, sí.
1: Exacte. Doncs
0: tenim
1: una fàbrica en el Prat i allà jo treballo al laboratori.
0: Molt bé. Ara ja vull parlar de la teva producció musical directament.
1: Sí.
0: La teva part en català la vas fer amb discos, amb CDs, amb...
1: Sí, doncs quan vaig començar el 2015, bueno, 12, i encara es podia vendre discos físics. La gent comprava discos. I llavors vaig fer un disc en català i està a Spotify, però també tenia un disc físic i podia anar als meus concerts i sempre hi havia gent que es comprava un disc. Això existia fa 10 anys, ara ja no existeix això. Però fa 10 anys, 12 anys, la gent anava a un concert i si li agradava es comprava un disc. Ja m'anava tot bé, no? I ja fa 5 anys jo crec que ja no es venia tants discos. I doncs aquest nou disc només existeix en digital, diguéssim. No he fet discs físics, perquè ja no existeix.
0: Per tant, ho trobem a YouTube?
1: A YouTube, a Spotify, però a tots els canals que no conec. Jo no sé com són tots els canals de streaming, però Spotify és el més important. Però Apple, com es diu, Apple? Apple?
0: Sí,
1: és Apple. També tenen el seu streaming, la seva versió de streaming, que també existeix allà, no? Doncs està a tots els portals que la gent pot tenir, pot trobar el meu disc, que es diu Orange, que és taronja,
0: sí.
1: Oi? I té una portada molt maca. No sé si la veus allà.
0: Sí, jo la veig. És un skyline,
1: sí,
0: que surt a les Tres Xemeneies de Badalona.
1: És correcte.
0: I al fons està el mar i és una posta de sol, és un cel de color taronja, amb un sol taronja, el mar és taronja.
1: És correcte. I és taronja, perquè és taronja, Israel?
0: Doncs perquè és orange.
1: És orange, perquè per mi orange, taronja, és un color de canvi, no? Uh-huh. Color de canvi, per què? Perquè si es posa el sol, el cel es posa taronja, no? És el canvi de dia a nit. Però després, si vas d'estiu a l'hivern, les fulles es posen...

0: Riqueses en
1: sí,
0: experiències.
1: Exacte. Sí, és clar.
0: Doncs molt maco, la trobada d'aquest títol.
1: Sí.
0: Val, doncs seguirem. Perquè m'interessa molt que la gent es pugui escoltar les seves cançons a través d'aquestes plataformes, i repetirem sobretot que et dius Ingmar Cronenberg.
1: Cronenberg,
0: amb una K, Cronenberg.
1: Ingmar és com el cineasta suec,
0: sí.
1: que es diu Ingmar Bergman, jo sóc Ingmar Cronenberg. Després Cronenberg s'escriu amb dues O's, que és dificilíssim, però així és el meu nom.
0: Doncs,
1: Ingmar Cronenberg. Però el títol del disc és Orange, Orange.
0: I ho trobarem fàcilment.
1: És exacte. Sí? I si no, bueno, poden trobar fàcilment, perquè soc d'Esplugues i soc per aquí.
0: Sí. Doncs et tindrem més vegades per aquí, Ingmar. Sí?
1: Jo espero així que sí.
0: A veure si algun dia et podem tenir en un dels concerts d'aquí, de l'Avent Centre Cultural, dels concerts que fan a la Terrasseta.
1: Sí.
0: I ens posem en contacte amb l'Avent Centre Cultural o qualsevol altre espai d'Esplugues que vulguin escoltar la teva música. Ingmar, què més ens quedaria per poder parlar, que jo m'hagi oblidat? Tu, si has escoltat les meves entrevistes, saps que faig sempre aquesta pregunta. Alguna cosa més que afegir abans de tancar els micros que vulguis explicar?
1: Només que la part tècnica, no? Que aquest disc es va gravar a l'estudi Aviram, que està a Manresa, per Albert Palomar. Entre Albert Palomar i jo toquem tots els instruments, no? Que és, no tinc una banda, diguéssim, sóc jo amb la guitarra i, de fet, moltes guitarres que s'escolten són del productor Albert Palomar, i que la portada tan maca és de Camilo Zúñiga, que és un fotògraf de Barcelona, originalment de Colòmbia, que ha fet aquesta foto molt xula, i que res més que... No? Que jo sóc Ingmar i encantats d'aquesta entrevista amb tu.
0: Sí. Doncs jo també molt contenta de que ens hem trobat, ens hem conegut, compartim moltes coses. El color taronja també m'agrada.
1: Sí.
0: Aquesta portada m'agrada molt també. I doncs suposo que algun dia ens veurem per l'Espluga Viva.
1: Això crec. I doncs l'última cançó del meu disc es diu Driving Home, que és conduir a casa. No? Que es tracta d'un noi que és al cotxe, potser que és un noi d'Holanda o d'Itàlia, que viu per aquí, potser, o viu en un altre país, i està allà, viu a la gran ciutat,
0: sí.
1: Viu a la gran ciutat, és d'un poble, i està al seu cotxe conduint a casa, no? Al poble d'on és, i està, bueno, per la nit, ja fa de nit, ja té el color taronja del cel, no? Ha de conduir encara molt, i està allà Driving Home, i d'això parla aquesta cançó.
0: Doncs ara l'escoltarem tota sencera.
1: Sí.
0: I donar les gràcies a totes les persones que han format part d'aquest projecte d'Orange.
1: Sí.
0: Una abraçada per tu i per tots ells. Gràcies, Ingmar, per haver estat aquest vespre amb nosaltres, i l'entrevista l'escoltareu doncs al matí, al migdia, a la tarda, al vespre, a la nit, quan el nostre tècnic ho programi. I ja si un cas, Ingmar, gràcies. I us ha acompanyat la Isabel Almató i el muntatge i edició en Jordi Udina.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
2: Espai d'entrevistes d'Esplugues FM a les entitats.
3: Si us dic generació, amor, transmissió, de quina entitat penseu que parlem avui?

0: Avui parlem de l'Associació de Dones de la Plana. I amb nosaltres tenim a la Carme Dragó, que és la presidenta. Bon dia. I també tenim amb nosaltres a la Dolors Alguer, que és vocal de la Junta de l'Associació. Hola.
1: Bon dia a tothom.
0: Bon dia. La Carme i la Dolors, m'heu dit que sou professora de català i també la professora de ioga que té el grup de l'associació.
2: Cert.
1: Bé, professora...
0: O mestra,
1: entre,
0: és igual.
1: Entre cometes. Jo només ensenyo parlar català a les persones que els costa i els fa vergonya parlar castellà perquè tinguin una mica més de...
0: De fluïdesa o que es treguin la vergonya.
1: Però no sóc professora titulada de res, eh?
0: Bueno, jo tampoc sóc periodista i faig entrevistes.
1: Molt bé.
0: Mireu, aquestes tres paraules que he posat és justament perquè les dones transmetem tots els nostres coneixements, ho fem amb amor i ho fem a través de les generacions de la nostra família. Dit això, com neix aquesta associació de Dones de la Plana, quant de temps fa, quina és la vostra funció? Si us pregunto les activitats, no acabarem avui, però bueno, farem una mica de pinzellada avui, en 20 minutets, a veure per què dona l'entrevista d'avui.
2: D'acord.
0: Una miqueta, expliqueu-me què és el que feu.
2: Mira, aquesta entitat es va començar el curs 83-84, 1983-84, amb una iniciativa del grup que es començava a formar a la Plana, de dones, ajudades per una de les assistentes de l'Ajuntament, i es va contactar amb tres professores amb la idea d'obrir un centre que poguessin vindre totes les dones que necessitessin sortir de casa i no tindre cap cost que això els dificultés el poder fer tallers, aprendre, no només compartir temps, sinó aprendre tot una sèrie de tallers, que en aquell moment vam començar amb tres, que eren de dibuix...
1: Ho feia la Maria Dolors, no?
2: La Dolors. Taller de decoració i el taller de ioga, que ja el vaig començar jo mateixa.
0: Perquè, clar, l'any 84 no és com ara, que tenim moltes ofertes de moltes entitats, moltes activitats, xerrades, sortides... Era totalment diferent.
2: En aquell moment no n'hi havia cap d'associació de dones tal com la nostra. Clar. Per això...
0: I la importància...
2: Portem ja 36-37 anys amb aquesta entitat,
0: sí. I la importància del moment, perquè donava una sortida de poder les dones sociabilitzar amb altres dones. Posem una mica en context l'època.
2: Total. Hi havia moltes dones que no sortien apenes de casa si no era amb la parella.
0: Sí.
2: I el fet de poder sortir, trobar-se en un lloc que poguessin parlar de tot i amb tota confiança i que se les anés, diguem, apoderant perquè elles poguessin tirar endavant per elles mateixes,
0: sí,
2: sense tindre que sempre tindre l'apoyo de l'home al costat, que està molt bé, però que també es pot anar en plan individual. Va ser molt important per Esplugues començar amb aquesta associació.
0: M'estàs dient que comenceu a l'any 84 aproximadament amb,
2: sí,
0: tres activitats, però ara en feu moltes i molt
2: 25
0: diverses.
2: 25 tallers. 25 tallers repartits amb tallers de física, com gimnàstica i ioga. Passem a tallers d'idiomes, que tenim de català, de francès i d'anglès, i després a manualitats, perquè tampoc es poden oblidar que les dones ens agraden les manualitats, no?
0: Molt, sí.
2: Doncs hi ha un fum de tallers per poder escollir entre password, també tenim brodat, moltes coses...
1: Punta de coixí...
2: De tot.
0: Sí.
2: Tu compta, fins a 25 tallers n'hi ha de tot tipus.
0: Perquè ara que dius les puntes de coixí, Dolors, la vostra associació participa molt amb l'activitat cultural de la ciutat, tant sobretot a la Festa Major.
2: Sí.
1: Amb lo de puntes de coixí.
0: Amb les puntes de coixí,
1: sí,
0: que és
1: sí,
0: molt important perquè ve gent d'altres llocs.
1: Exacte.
0: Que hi participen. Sí, sí.
1: Sí, a vegades som 200 o 300 o més, sí. Ho hem sigut.
2: Més de 300 hem
1: I
2: sigut.
1: I més que res, sí. Ens sembla que organitza, bueno, organitza l'Ajuntament, però en contacte amb nosaltres.
0: Perquè, clar, organitzar l'activitat diària setmanal de l'entitat és feixuc, perquè teniu moltes activitats.
2: Sí.
0: I les activitats són al matí i a la tarda. Quins horaris feu?
2: Tot el dia.
0: Tot el dia?
2: Tot el dia. Matí i tarda. A disposició de l'horari que la professora, que totes són voluntàries, pugui donar.
1: Va, perquè pensa que la professora no cobra res i llavors, com a mínim, pues, se li ha de deixar l'hora que a ella li va bé, si no va bé.
2: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Si alguna persona que ens està escoltant diu, ostres, a mi m'interessa qualsevol de les activitats, com ens posem en contacte amb vosaltres? Com ho fem?
2: Mireu, l'entitat, la seva seu, està al carrer Bruc 40. Llavors, n'hi ha uns dies del mes d'octubre que en principi s'obre la matrícula. Perquè l'entitat funciona amb sòcies.
0: Molt bé.
2: Hi ha una petita quota anual, que fins ara és de 38 euros, i tots els tallers són gratuïts.
0: Tots?
2: Tots. Vol dir que només es paga un cop a l'any per entrar a ser sòcia, cada any es renova aquesta matrícula i tens tots els tallers gratuïts. Mirant la capacitat que tenen els tallers. O sigui, n'hi haurà alguns que s'omplen molt aviat i que s'ha de fer llista d'espera per entrar, i n'hi ha que la cabuda és més prudent i es pot anar entrant durant tot el curs. No hi ha límit d'edat, ni per dalt ni per baix.
0: Val.
2: Però la majoria, diríem que passen de 40.
1: Clar. Sí, tant, més amunt i tot.
0: Tant en compte.
2: Ja dic que passen de 40. N'hi han de més joves, també, però mínim. Veritat.
1: I passa que, esclar, les que vam entrar quan va començar això, ens hem anat fent grans.
2: Clar.
0: Clar.
1: Érem, llavors entenc. Érem molt joves, ara ja no tant.
0: Clar, també tens raó. A part de les activitats que hem dit abans, de l'activitat de les puntes de coixí, també feu exposicions pròpies de l'associació, que les heu fet algun cop aquí al Casal de Cultura Robert Brilles.
2: Cada tres anys fem una exposició de totes les activitats que es fan, tant manuals com les que no. Les que no, es fan unes fotografies i així es deixa la presència d'aquell taller, que no són manualitats i no pots posar allí el producte fet, però sí les fotografies, que es veu quina feina es fa amb cada taller.
0: Alguna activitat més fora de les habituals setmanals? Dolors, què ens podries apuntar?
1: Fem excursions.
0: Sí, també.
1: Un parell de cops l'any.
0: Sí, molt bé.
1: Fem dos cops visita cultural. Fem algun dinar de Nadal, dinar de final de curs. Sí, es fan...
0: Bueno, i participeu
2: i conferències també.
0: També feu conferències.
1: Sí, també.
2: Anem buscant temes que a tothom ens interessin, perquè és important, a part de fer el taller, que la persona es vagi posant al dia de com el món va evolucionant. Sí. I llavors això ho facilitem amb les conferències que es van fent.
1: El que sempre hem de demanar, que sigui gratuït, clar, perquè si venen a fer una conferència, la persona que ve ja sap que allà no cobra.
0: Clar, si sou voluntàries.
1: Exacte.
0: Doncs la gent que ve també ho hauria... També ho ha de ser.
1: També és voluntària. Sí.
0: Clar, perquè...
2: Fins ara ho hem anat aconseguint, eh?
1: Sí, sí, tant. Sí,
2: aquí a Esplugues n'hi ha molt bona gent.
1: No tenim problemes amb aquest aspecte, què va?
0: Perquè, clar, no ens podem fer de totes les entitats d'Esplugues perquè en tenim moltes. I aleshores, després, al final de l'any, ens trobem que se'ns va el sou fent pagant quotes d'entitats. També feu teatre.
2: Ai, i tant,
1: sí,
2: és un dels tallers.
0: Teatre.
2: És un dels tallers. No, dintre dels 25 tallers, sí. Clar. El grup de teatre és un grup molt maco i cada any fem una obra de teatre.
0: Sí.
2: Normalment la fem el Robert Brilles,
0: sí.
2: Però sí, és un grup molt maco. S'escriuen els guions expressament, sí.
0: Ah!
2: Expressament per...
1: Els escriu ella, clar, la Carme.
0: El que et anava a dir, els diàlegs de les obres són totalment erudits, o sigui...
2: Originals per nosaltres.
0: Exacte.
2: Passa que anys endarrere havia buscat alguna obra ja de les conegudes i l'anaves adaptant. Però obres perquè puguin sortir 19, 20, 21 o 22 actrius, doncs no se'n troben.
0: No.
2: Llavors, vam tindre la idea. Ens fem les obres per nosaltres. Ho vaig provar i a mica, doncs mira, cada any hem anat repetint una obra nova.
0: I què vas fent? Segons l'actualitat, el moment, la preocupació social...
2: Es busca un tema que sigui interessant per tothom, per homes i dones, no? I n'hem anat traient molts, n'hem anat traient molts. Ha sortit, per exemple, el bullying de les escoles.
0: Sí.
2: Doncs vam fer una obra de teatre dedicada al bullying de les escoles. Hem fet obres de teatre dedicades una mica al masclisme.
0: També.
2: Destacant temes així. Una mica el que es viu dins de la societat, sí. Es busca un tema i quan es comences el tema, a mica, el que diuen els escriptors de veritat, que els personatges van ja ells sols. Comences la història i el mateix personatge sembla que agafi vida pròpia,
0: sí.
2: I va evolucionant fins que t'arriba al punt final de la història.
0: I et trobes que tu escrius, aquell personatge fa una persona i aquella actriu aporta
2: la seva personalitat dins el personatge que li has donat.
0: El seu to, inclús et pot dir, escolta'm, crec que aquesta paraula, per ser més forta, hauríem de canviar això,
2: sí,
0: et trobes.
2: Sí. Els assajos, que els fem cada setmana,
0: sí.
2: Jo sempre els he dit, són oberts. El guió és la guia, però dintre d'això cadascú pot aportar les seves idees i la seva,
0: sí,
2: personalitat.
0: Sí, sí.
2: La Dolors Alguer és una de les actrius que formen part d'aquest taller de teatre.
0: Molt bé.
2: I ho fa molt bé.
1: I molt guai. És molt clar. Guai.
0: Abans...
1: Perdona, pensa que nosaltres havíem sigut 400, eh?
0: Associades?
2: Sí, sí, sí.
1: Ara, últimament, no tant,
2: clar,
1: però...
2: Home, quan només estava la nostra,
1: sí,
2: doncs, hasta 500 havien sigut, eh?
1: Potser sí,
2: hasta 500.
0: Perquè ara tenim les entitats del Gall, de la Plana i de Canvi de l'Ell.
1: Això mateix,
2: sí.
0: En tenim 3.
2: A part de que hi hagin també, pues, les d'escriptores,
0: sí,
2: les que són també... Allí a Villa Pepita també hi ha un grup,
0: sí,
2: de dones
0: grup
2: empresàries.
0: Sí, exacte.
2: Vull dir que s'ha anat repartint, cosa que està molt bé.
0: Sí, perquè...
2: Som molts, sí, i amb una sola entitat no podíem cobrir a totes.
0: No.
2: Ja està bé que s'hagi repartit.
0: Perfecte. Però hi ha una cosa que a mi sempre em fascina... i és l'assistència al sopar de les dones que s'organitza des de l'Ajuntament, que hi poden anar 600 dones. Totes les dones que formen part de les entitats d'Esplugues i algunes que no són associades, però que també hi van.
2: Dones d'Esplugues?
0: Dones.
2: Dones d'Esplugues.
0: Jo crec... És la vostra festa realment anual?
1: No.
2: Aviam. És
0: per
2: una festa. És una festa.
0: És una festa.
2: És una festa, sí. Perquè per nosaltres... encara que sigui un tòpic dir-ho, el Dia de la Dona és tot l'any. Llavors,
0: sí,
2: aquell dia ens podem juntar totes les dones que tenim una idea més o menys semblant.
0: Sí,
2: però el dia a dia de la dona ha de ser tot l'any.
0: Això es diu que la lluita és diària,
2: sí,
0: no s'acaba.
2: Sí. Sí.
0: El que passa que sí, que també va bé, doncs un cop l'any, més que reivindicar, jo crec que és la protesta. La protesta i recordar a la resta de persones que les dones cada dia esteu en lluita.
2: I que es noti la presència de moltes, moltes dones, que no és un grupet petitet, no.
0: Que, no és una
2: que
0: cosa
2: som ja... moltíssimes i
0: home,
2: allí es nota.
0: Som més del 50% de la població, les dones. Per tant, no som un grup ni marginal, encara que sí que a vegades marginat, que això seria un altre tema a discutir. No em voldria deixar cap activitat de les que feu, no em voldria deixar cap tema que vosaltres em vulgueu dir avui.
2: Aviam, recordem els tallers.
0: Sí.
2: Els tinc aquí per ordre alfabètic. Anglès, balls llatins i gimnàstica, que ho fan junt. Brodat a mà, català només parlat, una coral, costura, dibuix, francès, ganxet i mitja, ioga, macramé, diferents manualitats, password, puntes de coixí, reposat d'estany, sevillanes iniciació, tridimensional, teatre. Vull dir, això és el gros, sí. El gros, eh? Sí. Perquè hi ha alguns tallers que es dupliquen. Com, per exemple, el de ioga es fa amb tres grups diferents, com si fossin tres tallers ja. El de dibuix també té dos grups diferents. Els de password també té dos grups diferents. Vol dir que amb tota aquesta col·lecció de tallers hi ha una variació de dones molt gran.
0: Doncs, Dolors, si et sembla, recordem l'adreça on esteu a l'associació. I si tenim algun telèfon de contacte o algun correu electrònic, Dolors?
1: Sí, a veure, el local de l'associació és carrer Bruc, número 40.
0: Sí.
1: I el telèfon és el 93 473 65 12.
0: Recordem que el carrer Bruc, per situar-vos, per persones que no sigueu de la Plana, està molt a prop o a tocar, està a la plaça Gandhi.
1: Exacte.
0: Val? Sí, perquè sí, sí. A vegades la gent et diu a carrer Bruc, doncs està a tocar a la plaça Gandhi.
2: I el nostre correu electrònic, sí. Si voleu entrar, és adoneslaplana@esplugues.org. I després també estem a la web. El que passa que el de la web és molt llarg. El diem o...?
0: Bueno, digue-la, a veure.
2: Espera't. Aquí...
0: Intentarem agafar a paper i llapis.
2: Mireu. http://donesleplana.esplugues.ppe.entitats.diba.cat.
0: De la diva. Val. De totes maneres, no patim. Qualsevol cosa, el senyor Google és molt amable. Vosaltres poseu Esplugues de Llobregat, Dones de la Plana, i allà us sortiran tots els seus contactes.
1: Això segur.
0: Podeu entrar a la pàgina web de l'Ajuntament d'Esplugues, que és esplugues.cat. També trobareu tota la informació de les Dones de la Plana. Doncs, novament, a la Carme... A la Dolors, gràcies per estar amb nosaltres. Estem en contacte amb Esplugues FM per qualsevol cosa que necessiteu per divulgar.
1: Doncs, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres i una abraçada per totes les dones d'Esplugues.
2: Bé, així serà.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
0: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Hi ha una màgia que no té truc.
4: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
5: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
6: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
7: el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
8: Perquè quan parles, fas màgia.
9: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Poblejant.
1: Som a tot el país.
0: Poblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant
2: amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
4: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: i no hi ha gaire gent.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llisquis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
4: Allà on siguis,
3: Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 12 del migdia.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Avui, a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, us parlarem del taller d'escriptura creativa que s'està realitzant a l'Avenç Centre Cultural. Es va iniciar el mes d'octubre. Es reuneixen un cop al mes i avui el que fem és que les persones que estan participant en aquest taller i que ja han acabat el trimestre, les hem convidat, les tenim avui amb nosaltres a la ràdio. Així que una mica parlarem de per què els agrada escriure, què és el que volen descobrir, què és el que poder encara han de descobrir, perquè els tallers continuen, estem a gener i els tallers continuen. I bé, aquest taller també es tracta de compartir històries, de jugar amb les paraules mentre es van prenent un te calentó. No sé si totes prenen te o alguna prefereix un cafè amb llet, però això ho desvetllarem i ens ho explicaran ara.

0: Doncs tenim amb nosaltres a la Gisela, la Moni, la Mònica, la Cristina i l'Alba. I la primera pregunta és: té o cafè amb llet?
1: El té.
2: I jo també, el té. La veritat que hi ha de diferents varietats, podem escollir, però el té calentet, sí.
3: Jo també soc de té.
4: Sí, un té ben calent entra molt bé, sí.
1: Jo també soc de té, té negre en concret.
0: I què us ha semblat aquesta experiència d'escriure mentre vas prenent un té? Perquè és sorprenent aquesta aventura, per dir d'alguna vegada, d'alguna manera. Què us ha semblat això d'aprendre prenent un té?
5: Jo mai havia prengut té, llavors era la primera vegada, però sí que és com tenir una tasseta de llet calenta, és com més agradable, com que et sents una mica acompanyada.
6: Sí, des del meu punt de vista també és com que és una manera de cuidar-nos una mica també en aquest moment especial.
2: Sí, és com fer caliu, no? Com si estiguessis en família i en confiança. Sí.
0: Que és del que es tracta, no? És el que ha volgut crear la Ruth, que és la persona que condueix aquests tallers, no? Crear un caliu i un vincle. Sí. La Ruth, per apuntar-nos al taller, ja ens deia al mes d'octubre que atrevim-nos a vèncer la pàgina en blanc per trobar el nostre estil i per potenciar-lo. Heu trobat el vostre estil? Ja sé que són només 4 sessions, perquè és un cop al mes, però us sentiu ja que esteu assolint el vostre objectiu?
3: Sí, jo diria que sí. Bueno, almenys anem observant una mica les nostres tendències, no? Perquè és agafar i escriure tal com et surti, llavors, això.
2: Sí, jo no sé si és més trobar l'estil, però el que sí vens ets a l'escriure amb immediatesa, no? O sigui, i sense judici i pim-pam. O sigui, en un temps has d'escriure alguna cosa sobre el que et proposa la Ruth i el que et surti. I aquest llançar-se una mica al buit és, per mi ha sigut una descoberta el més important.
0: I has dit una cosa que crec molt interessant, sense judici. Això vol dir que tu pots escriure lliurement perquè saps que ningú jutjarà el que estàs escrivint ni ho posarà en dubte. Res del que estàs escrivint. I això ens passa a la vida, no solament escrivint, sinó a l'hora de parlar. A vegades tenim por de parlar perquè pensem que tothom té el seu judici, prejudici, i et posarà en tela de judici segons les coses que diguis, no? I per tant, l'escriptura també una mica t'ajuda a perdre aquesta por a l'hora d'expressar-te.
2: Exacte.
4: I sobretot compartir amb totes les companyes, que cadascuna ha escrit el que li ha sortit de dins a partir d'un tema, d'una proposta de la Ruth, i cadascuna ha tirat per on ha volgut, no? I després l'escolta, només escriure, i després escoltar la resta de companyes i compartir tot allò, per mi ha estat impressionant, és a dir, perquè he vist que cadascuna portava moltes coses a dins i ens ha sorprès, a mi personalment m'ha sorprès molt, no? La varietat i la riquesa de cadascuna de nosaltres. Sí.
0: Doncs la Cristina ja ens dona peu, sí, perquè fem aquesta roda que farem de lectura dels vostres escrits. Començarem per la Gisela i el seu primer escrit és Querida escritura.
5: Querida escritura, debo estar eternamente agradecida por tu presencia en mi vida. Llegaste como quien abre la puerta de su casa. Confiada, segura. Sabías que ibas a quedarte aquí mucho tiempo, conmigo. Me atreví a mirarte a los ojos. Con apenas 9 o 10 años me enfrenté a ti con incertidumbre. Me preguntaba constantemente, ¿qué puede salir de esto? Mil dudas y conceptos que ni siquiera yo misma entendía fueron plasmados en tu piel de manera permanente. Poco a poco llenando todas las partes y extensiones de ti que me regalabas, con tinta, mina y carboncillo. A pesar de haber perdido aquellos pedazos que te formaban, en los que una vez posé mis manos, el recuerdo de estos prevalecerá para siempre. Incontables veces he escuchado que la única persona que está contigo hasta la muerte llama a tu puerta. Incontables veces he escuchado que la única persona que está contigo hasta que la muerte llama a tu puerta eres tú mismo. ¿Por qué nadie habla de ti? ¿Por qué nadie se para a pensar en las palabras no dichas, sino escritas? En un papel, en el aire, en la mente, en los sueños. Todos esos días en los que estuve encerrada en mí misma, jamás estuve sola. Ahora lo veo. Tu mano estuvo, está y estará sobre la mía hasta mi último aliento. Por ello, y por más de lo que un conjunto de palabras puede describir, te doy las gracias. Tuya siempre, Gisela.
0: Gràcies, Gisela. Diu molt, aquest escrit teu diu molt, perquè realment quan tu en l'escriptura hi diposites moltes emocions, et salva l'escriptura. Per què vas triar aquest text i com se't va desenvolupar aquest text?
5: La premissa que ens va donar la Ruth era que havíem de fer-li una carta a l'escriptura, parlar-li com si fos una persona, o almenys això és el que a mi em va quedar. Llavors, ella el que volia és que nosaltres escrivíssim, com ha dit abans la Cristina, sense judicis, que no ens jutgéssim a nosaltres, que deixéssim anar la mà i veure què surt. Llavors vaig deixar-me anar totalment. Sí que és veritat que per mi escriure és com un hobby, al final. Sí que l'utilitzo molt per expressar-me, per veure què surt, però en aquell moment va ser com connectar-me amb això que sempre ha estat amb mi des que sóc petita. I vaig adonar-me que l'escriptura significa per mi molt més del que realment m'havia donat.
0: Anem amb el segon relat que ens el porta la Moni i en aquesta ocasió es diu Olors en vida.
7: Olors en vida. 7 hores del matí. Toca aixecar-se per anar a l'aeroport. Per fi ha arribat el dia en el que començarem el viatge que hem preparat amb tantes ganes. Ens el mereixem. Encara tinc al nas l'olor del vi del Somontano que ens van polir al sopar d'ahir mentre compartíem la conversa que sempre surt de l'ànima. La Núria i la Fina són les companyes de sopar i viatge. Les tres iniciarem l'escapada amb el mateix perfum, el que ens ha regalat la Núria, que treballa amb essències. Formem part de la mateixa bombolla, amb olor dolça i neta. Aquella que recorda les pastilles de sabó de les àvies i que ara ressorgeixen per mantenir el record del que és essencial. Anem a Tanger. Aterrem al migdia. Un taxista ens recull per portar-nos a l'hotel. El Dacia Sandero és vell, atrotinat com el senyor, amb olor a ranci. Somriu sense dents, mentre ens projecta una mirada entre divertida i curiosa. Deixem les maletes i sortim al carrer. Just al costat hi ha un mercat, res millor per pulsar la vida de la gent. Peixos per vendre sobre un plàstic al terra, muntanyes d'espècies de colors, perfums exòtics, cafè per moldre o fet per endur-se'ls. Dolços de tota mena i colors, una barreja visual amb amalgama d'olors per compartir la vida.
0: Què et porta a fer aquest escrit?
2: Doncs aquell dia la Ruta ens va, com a disparador, ens va tapar els ulls i ens va fer olorar diferents coses, no? I una d'elles era una espècie potent, que no sé dir-te quina, però sí que em va transportar aquest viatge a Tànger, que és real, no? I també hi havia un sabó que tenia aquesta olor de lavanda o... que em recordava la meva àvia, no? I amb aquestes dues impressions que vaig tenir, doncs, vaig tirar per aquí.
0: Molt bé, gràcies, Moni. Ara la Mònica, amb el seu relat, La espera.
8: La espera. Salí de la fábrica de forma tumultuosa. Apenas recuerdo cómo me embalaron y me apilotonaron justo antes de escuchar el motor de un avión. Todo aquello pasó muy rápido. Luego recuerdo que fui expuesta y me vendieron por algunas pesetas a una familia con muchos niños, los cuales no paraban de pelearse por mí. Me estiraban del brazo y de la pierna sin pensar que no soy de hierro y que yo también soy frágil. Tuve suerte porque, ante aquella situación, los padres, que debieron apiadarse de mí, me separaron de aquellos niños. La verdad es que si no, no sé qué hubiera pasado. Me metieron en una bolsa y acabé en casa de una niña de 2 años. Recuerdo que me hacían posar y me sacaban fotos. Era bastante protagonista. Pero cuando un día vi que empaquetaban todas las cosas de la casa, a mí no me metieron en ninguna caja. De hecho, me pusieron en el altillo de un armario, supongo que buscando la mejor caja para mí. Pero eso no pasó, y se fueron. Oía voces de otras personas pasando por el pasillo, utilizando la vajilla, etc. Pensé que ahí me quedaría. Hasta que un día alguien descubrió nuevos compartimentos de almacenaje y ahí estaba yo, esperando impaciente.
0: Pot ser qualsevol objecte.
8: Perdó.
0: Amb quin objecte estaves pensant tu quan vas fer aquest relat?
8: Jo estava pensant, bueno, la dinàmica era que vam portar objectes que ens recordaven a la nostra infància. Llavors hi havia una figura d'un os i a mi em va recordar a un os de peluig que jo tenia quan era petita i hi ha algunes fotos on jo surto quan era petita amb aquest os de peluig. Llavors vaig decidir fer aquesta història una mica relacionada amb què va poder passar, no?, amb aquest objecte, com la seva trajectòria.
0: Molt bé. Anem amb la Cristina, que ens porta aquest relat de Aire Fresco.
4: Después de varios días encerrada, las medicinas encima de la mesita, el calor asfixiante de la calefacción y un ambiente reconcentrado, necesitaba el aire fresco, salir de allí. Lamentos, quejas, era mi compañera de habitación, cuando venían a curarla, y yo sin poder hacer nada, ni siquiera una palabra de consuelo. Con el paso del tiempo, empezamos a charlar. Nos contamos nuestras historias. Hola, ¿cómo estás? ¿Llevas muchos días aquí? Por cierto, me llamo Pilar. ¿Y tú? Poco a poco empezó a contarme cómo había llegado hasta allí. No hablaba mucho, la voz se le entrecortaba. Deduje que el sufrimiento era mucho y nos hacíamos compañía. Unas palabras de aliento apenas podían aliviar nuestra soledad. En su caso, apenas recibía visitas. Están lejos y van muy liados. Estábamos juntas en un pequeño espacio y compartíamos una forzada intimidad. Las entradas y salidas de las limpiadoras, con sus saludos y movimientos enérgicos con olor a desinfectante, el cambio de sábanas y toallas limpias de las auxiliares, era también un motivo de distracción. Nos dejaban la bandeja del desayuno en la mesita. ¿Cuánto añorábamos el olor humeante del café? Ese ritual matutino, estimulante, con la esperanza de un nuevo día en lo que todo está por hacer. Las tostadas, las galletas, la radio que nos hablaba solo a nosotras. En cambio aquí, todo era plástico y envasado, inodoro e insípido, aséptico. El comentario de las dos siempre era el mismo. Qué ganas de salir de aquí y recuperar nuestras rutinas, nuestros hábitos y de respirar el aire fresco de la mañana. Si bien es cierto que en esos días de reclusión obligada, de compartir espacio y tiempo con una desconocida, con nuestras miserias y debilidades, me permitieron hacer un ejercicio de introspección, de detenerme y pensar y considerar que a pesar de todo era una persona afortunada.
0: Què et porta a fer aquest relat?
4: Doncs mira, tot va començar per aquesta proposta de la Ruth, de les olors, i si bé tenia previst parlar d'una altra cosa, com és tot tan espontani, que et surt tot de dins, vaig començar a escriure i vaig parlar, evidentment, d'una experiència personal i d'allò, d'una olor bonica, com era l'aire del matí, de la gespa, que n'acabava de tallar. L'idea meva inicial era aquesta, no?, de parlar d'això de l'herba mullada. Doncs en canvi va tot derivar a parlar justament del contrari, no?, d'aquella olor reconcentrada de l'hospital i d'estar sentir-te tan, tan malament, però amb tantes ganes de sortir. I tot va derivar aquí, d'una experiència personal també.
0: Ara anem amb el relat de l'Alba, que és Aquella nit d'estiu.
6: Aquella nit d'estiu. Tot va començar un dia d'estiu. Un d'aquells dies on es veu el cel estrellat i sense cap núvol. Bé, més aviat una d'aquelles nits d'estiu, on mirant el cel te n'adones de la immensitat de la vida, de l'univers. Et comences a fer preguntes i els sentiments contraris s'apropen a tu. Realment, què seríem els éssers humans sense la por? I en concret, la por a morir, a deixar d'existir. Si la vida fos eterna, no podríem gaudir amb aquesta intensitat, amb aquest amor. I és per això que cada minut, cada moment viscut, ha valgut tant la pena. Perquè és únic, és especial, és teu i de ningú més. Aquella nit, entre d'altres coses, vaig decidir que volia complir els meus somnis. Volia viatjar pel món i descobrir aquesta casa on vivim, el planeta Terra, ple de natura i de vida on, per sort o per mala sort, l'ésser humà n'és un dels protagonistes. Mil històries narrades, mil històries que mai se sabran, experiències i maneres de veure la vida infinites. I jo, aquella nit d'estiu, pensant quina serà la meva pròpia, la meva història, aquella que només jo viuré, plena de decisions, vivències, incertesa, alegria, i on a vegades costa expressar en veu alta llibertat. Una paraula molt bonica i que omple el cos d'una manera espectacular. Així doncs, em vaig atrevir a trobar-la, a sentir-la, a mirar-la als ulls i fer-li saber que cada vegada intento apropar-me més a ella, a través dels viatges, dels meus somnis i de tot allò que vaig vivint, segueixo creant la meva història de vida. I va ser aquella nit quan em vaig adonar que només jo la puc saborejar, triar i gaudir de la manera més pura.
9: Molt bé, Alba, què et porta a fer aquest relat?
6: Doncs, bé, per una banda està força relacionat amb les meves emocions i amb un moment personal que estic vivint, i alhora també va ser a partir d'una activitat i una dinàmica que ens va proposar la Ruth, on havíem de fer un dibuix dels nostres somnis i llavors fèiem una roda entre les companyes en la qual cada una havia d'afegir un element nou inspirant-se en el dibuix de la nostra companya, i un cop acabàvem aquesta roda els dibuixos eren completament diferents i era el punt de partida del text que us acabo de llegir.
9: Una de les coses que ens explica la Ruth és que el taller és per potenciar la nostra capacitat d'imaginar, i tot això a través de la paraula. I suposo que quan t'inventes un relat deu ser més fàcil posar les paraules que quan vols descriure una situació o un sentiment personal, suposo jo, que deu ser encara molt més difícil. Us ha passat això?
6: Bé, en el meu cas, diria que a mi m'ajuda, en realitat, perquè oralment a vegades no trobo les paraules, no? Però en el moment d'escriure sento que les idees s'amordenen i puc expressar les meves emocions i sentiments de forma potser una mica més clara, i bueno, m'ajuda a entendre'm a mi mateixa.
9: La resta també...
2: Potser la immediatesa que té a l'escriure fa que flueixi d'alguna manera, o sigui, has de volcar el que en aquell moment estàs pensant o no? I comences, no?, amb la fulla en blanc, el que deia d'atrever-se amb la fulla en blanc, comences a escriure i va sorgint, i com que és sense judici, com dèiem abans, ni per tu mateixa, ni saps que les companyes, perquè ningú farà, doncs va sorgint.
9: Al principi us he preguntat, té o cafè amb llet? I ara la darrera pregunta, que és molt òbvia, eh? Veig que totes porteu els escrits fets a mà, o sigui, estan fets a mà. Suposo que també és una de les consignes del taller, que heu d'escriure a mà. Però la pregunta seria, escriure a mà o l'ordinador?
4: Responc jo, per exemple, sempre a mà.
9: Sempre.
4: Però en el meu cas sí, perquè jo sóc analògica al 100%, és a dir... Jo.
9: Val.
4: I trobo que té més força, no sé, agafar el boli o el llapis o el que vulguis, no? I i és molt més potent, és a dir, per mi sí. O sigui, l'ordinador sí. És, no, bueno, les tecles, el teclat, no?
0: Ho dic perquè a la nostra vida laboral tots són ordinadors i després escrivim molt a través del mòbil amb el WhatsApp. I la veritat és que escriure amb el que sigui, amb bolígraf o a llapis i un paper en blanc, cada cop és més difícil de veure una persona que escriu a mà. I la resta també sou d'escriure a mà? Sí? A veure, la Gisela crec que volia dir alguna cosa.
10: Sí que, per mi personalment, sí que utilitzo molt. No sé si per l'època a la que vaig néixer, perquè sóc més jove, llavors sí que he crescut amb mòbils, amb tablets, amb ordinadors. Llavors sí que, quan he sigut més gran, és un recurs que he utilitzat i que a dia d'avui utilitzo. Si, per exemple, vull passar alguna cosa a l'ordinador o en aquell moment estic escrivint i el que tinc a mà és l'ordinador, doncs sí que l'utilitzo. Però hi ha una cosa a sentir el llapis, el boli, el que estiguis utilitzant i el paper, el que sigui, que el puguis tocar i el veure com és la teva lletra, t'agradi més, t'agradi menys, al final és teu, forma part de tu i sento que té molt més, té molta més profunditat que escriure en un teclat, ja sigui d'una pantalla o d'un ordinador.
2: Sí, és com diu la Gisela, no? És com formar part d'un tot, o sigui, escull la llibreta, el boli, escull la pàgina, no? I tu vas sortint del teu cervell cap a la teva mà, al boli i a la pàgina, no? I jo sempre sóc, com diu la Cristina, analògica total, em passa amb la lectura també, sóc més del llibre que de l'e-book, per exemple.
3: Sí, a més, el concepte de poder veure el primer esborrany, no? També això, la teva lletra demostra una mica si anaves amb pressa, si no, una mica també reflecteix el teu estat d'ànim, no?, en aquell moment. I clar, pots veure això el primer esborrany, no? Després ja pots passar a l'ordinador o fer el que vulguis, no? Però es veu una mica més l'essencial al text escrit.
1: Sí.
0: Digues,
1: per mi aquesta és la paraula, l'essència, no? Que en realitat queda plasmada, no?, aquesta essència i també com que jo sento que connecto molt més, no?, en el moment d'escriure a mà totes aquestes paraules i sobretot jo penso que he crescut com tant amb tecnologies com una mica un equilibri, no?, d'escriure a mà i tecnologia. I quan he d'escriure coses importants o fer una carta a algú o alguna reflexió pròpia, necessito escriure a la mà.
0: Doncs està molt bé, sí, perquè amb aquesta tecnologia que tenim, escriure a mà no s'ha de perdre.
4: No, és com més personal.
1: Correcte. Sí, s'ha de valorar.
4: Sí. Més íntim, no?, també.
0: Doncs, si us sembla, m'acomiado de vosaltres, donarem pas a les noves companyes que han de venir ara. Així que moltes gràcies a la Gisela, a la Moni, a la Mònica, a la Cristina i a l'Alba. Gràcies.
1: Gràcies. Gràcies a vosaltres.

0: aquest relat és una experiència viscuda, és totalment imaginació o és una realitat basada, o sigui, és una imaginació, com diuen a les pel·lícules, basada en fets reals?
1: És basada en fets reals, de fet sí, és bastant autobiogràfic, tot i que hi ha bastanta literatura, perquè no era tal qual, me com regocijado en els detalls, sí. I m'he submergit en el moment, que sí que va ser real. El disparador era un objecte de la infància, i a més havia de ser amb veu d'infant. I això va ser molt xulo, perquè la veu d'infant et porta com a un moment molt present, rotundo, que no et deixa molt d'espai a la interpretació o a l'anàlisi, no? És tal qual era. I m'agrada perquè el contrast entre això, no? La quantitat de present detallat del moment de los pañuelitos i com el moment de l'avió i del viatge dona a entendre que es converteix en passat, no? Que aquell present tan rotundo es converteix en passat i, per tant, en melancolia.
0: Doncs anem amb el relat que ens presenta Lamón, Niña del Demonio.
2: Me llamo Valentina y me gusta pintar animales, nubes y cosas perdidas. Me gusta pintar con témperas de acuarela y ensuciarme las manos. A mi madre no le gusta que pinte porque dice que lo ensucio todo y no recojo nada, que dejo el piso hecho una porquería. Y dice también que la última vez que estuve pintando casi la mato y que soy un peligro. Dice que dejé la habitación pequeña hecha un campo de batalla y cuando entró a buscar la tabla de la plancha se tropezó con los colores de las narices, que así es como los llama ella, colores de las narices, y se partió el labio y la ceja. Dijo, la Virgen del Pilar de Zaragoza. Lo dijo muy alto, varias veces, y empezó a salirle sangre de la boca. Yo no estaba asustada porque pensé que se había pintado con los colores y que quería jugar. Me puse muy contenta porque siempre está haciendo cosas y no juega casi nunca. Me miró muy seria, con esa cara que pone cuando tiene ganas de lanzarme la zapatilla a la cabeza, pero no lo hace. Se limpió el rojo del labio con la manga de la camisa y dijo que era una niña del demonio. Lo dijo bajito, una sola vez, y tiró mis témperas mágicas a la basura.
0: Doncs, Mon, per digues, què et va portar a fer aquest relat?
2: Bueno, también como... ¿Puedo hablar en
0: sí,
2: castellano?
0: Sí, y tan,
2: ¿no?
0: Y tan.
2: Es que esto aquí me conecta
0: es com,
2: con...
0: Aquí és com el taller de l'escriptura. Sí. Cadascú ha de ser lliure d'expressar-se de la millor manera.
2: Claro, es que mi lengua materna es el castellano.
0: Molt bé, molt bé. Tranquila,
2: prefiero...
0: sí.
2: Porque estoy más conectada ahí.
0: Sí.
2: Pues un poco como lo que ha compartido Agos, que fue este texto sale el mismo día que el texto de Agos también, y que el disparador ese día era un objeto de la infancia. Y yo cogí uno de los objetos que habíamos traído, no trabajabas con el tuyo propio, sino que podías coger el de otra persona. Entonces yo elegí un dibujo que me llamó la atención, que de hecho tengo esa foto, la guardo. Puedo decir, es un dibujo que trajo ella.
0: La Sara,
2: perdón. Sí, i a partir d'ahí, pues...
0: I el dibuix et t'evoca aquests colors i aquests llapisos.
2: Era un dibujo infantil hecho con muchos colores. Entonces, de ahí conecté con esto.
0: És increïble que també ho diu la Ruth quan ens convida a anar a aquests tallers, no? És la manera d'imaginar i de projectar les paraules, no? I en aquest cas una imaginació d'un dibuix et porta a descriure-ho d'aquesta manera amb el teu relat. Doncs ara anirem amb la Natàlia, que ens relata aquellos maravillosos años.
3: Hace un tiempo que llevo pensando que necesito un respiro, un descanso, una mirada compasiva, un autocuidado, un abrazo a mí misma. Pero en estos últimos 10 años no he tenido tiempo de parar y escucharme, hasta que la fuerza de la vida me ha hecho detenerme de golpe. Sin quererlo, me ha dado una bofetada de esas que no te esperas. Aquí me encuentro ahora, sentada en el sofá de casa con una taza de té en la mano, una mezcla de menta y jazmín que me transforma. transporta aquellos años de gloria. Cuando me sentaba con mi familia en el patio andaluz de mi abuela, debajo de los toldos, refugiada y protegida del sol ardiente de Carmona, rodeada de rosas, jazmines y aquel manzano central, corríamos mis primos, mis amigos y yo. Recuerdo las risas, los abrazos, el cariño, la alegría de la gente y los pestiños de mi abuela. Parece que la memoria sea una forma de refugio, que el cuerpo cuando ya no puede más busca cobijo en los recuerdos, en los lugares donde se sintió cuidada, querida y a salvo. Hay algo dentro de mí que intenta decirme que todavía existen espacios donde descansar, aunque ahora me cueste encontrarlos. Y es que hace apenas un mes me diagnosticaron una enfermedad de esas que nadie quiere nombrar. Mis defensas están bajas y en algunos momentos el miedo y la soledad lo ocupan todo. Me siento cansada y echo de menos a quienes me cuidaron. A veces me asalta la culpa y me pregunto si podría haberme escuchado y querido más y mejor. Pero hoy quizás no se trata de reprocharme nada, sino de aprender a tratarme con la misma ternura con la que recuerdo aquel patio, aquel té compartido, aquella niña que corría sin pensar en nada más.
0: Y yo estaba pensando mientras tú llegías, ¡ay, los pestiños! ¿Cuántos recuerdos? Els records de les iaies del barri, que una era de Granada, l'altra de Màlaga, l'altra d'Almeria, i cadascuna volia mostrar a la seva veïna com sabia fer ella els pestiños i com es feien al seu poble. O sigui, molts records als pestiños, eh? Sí. Aquellos maravillosos anys realment reflexa a aquest sentiment. Sí. Què t'ha portat a tu a fer aquest relat?
3: Pues... Me expreso también en castellano,
0: sí,
3: como,
0: sí.
3: Como mi compañera.
0: Sí.
3: Pues fue, el disparador fue el olor. Nos trajo unos olores, los olimos, y entonces me llevó al olor del jazmín, del patio andaluz de mi abuela, y entonces pues todo eso pues me fue creando pensamientos, ¿no? De pestiños, de primos, de abrazos, de risas, y entonces esta historia no es real, no tengo una enfermedad, pero... Sí que hace poco fui madre, hace unos años, y desde entonces, pues desde aquel momento me dejé un poquito a mí misma para cuidar a otra persona, y entonces en muchos momentos sí que he querido retomar mi ocio, mi...
0: El teu moment, la teva essència, no?
3: Sí, la meva essència, reencontrarme conmigo, con mí misma. Y entonces pues va un poco por aquí, me he inspirado un poco en eso, en estos años que he querido muchas veces reencontrarme y de que también esto sucede mucho en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que muchas veces nos dejamos hasta que algo pasa y ahí pues nos arrepentimos, quizás.
0: Doncs ara és el moment de la Sara. ¿Qué esperas de mí?
2: A veure, aquest no era l'escrit inicial que anava a llegir.
0: Sí.
2: Anava a llegir un que havíem just amb el mateix dia que elles, amb les olors.
0: Sí.
2: Però avui la Ruta ens ha fet una proposta molt xula. També ens ha posat una cançó que parlava de la vida, de les diferents persones que ens trobem a la vida i de tot el que ens pot portar a la vida. I ens ha fet la proposta d'escriure sobre què esperem de la vida.
0: Per tant, ui, aquest relat fa pocs minuts que l'has escrit.
2: Sí, aquest mateix matí. I llavors, bueno, què esperes de mi és una pregunta que ens fa la vida, ¿vale? I hem de fer la resposta. I, bueno, l'he escrit en castellà perquè com que ella ha fet la proposta en castellà, m'ha sortit en castellà, però, bueno. A lo largo de los últimos años he aprendido a no generarme expectativas. Las cosas, desgraciadamente, no salen siempre como las planeamos. Salen mejor o peor, pero no como las habíamos imaginado. Así que me dejo llevar, disfrutando de lo bueno que me depara la vida y transitando y gestionando, como puedo, todo lo malo que también me trae. Me viene a la cabeza la historia de un aldeano que se dedicaba voluntariamente a llevar agua cada día desde un manantial hasta un pueblito en la llanura. El pobre solo tenía una vasija grande de barro con una grieta en el lado por la que perdía gran parte del agua por el camino. Él había de hacer varios viajes al día para poder abastecer de agua a todos los vecinos, pero maldecía el no poder tener una vasija nueva. Así no perdería agua e iría más rápido. Un día, cansado, le explicó esto mismo a un anciano del pueblo. Este lo cogió del brazo y le dijo: «Ven, voy a mostrarte algo». y lo llevó por el mismo camino por el que el aldeano recorría cada día con su vasija de agua. «Mira», le dijo, mostrando islitas por todo el camino donde brotaba hierba fresca y flores. «Todo ese agua que se vierte ha hecho crecer toda esta vegetación que ves, y el camino ya no se ve árido. Has ayudado a que se vea bonito y con vida. Bien, pues eso es precisamente lo que me gustaría tener. No más cosas materiales, sino la oportunidad, la certeza de que mi paso deja huella, que mi tiempo en el mundo dejará algo por lo que sería querida y recordada».
0: Moltes gràcies, Sara. Mentre anàvem parlant, doncs, preneu un te, compartiu textos, i ara la Sara ens acaba de comentar que també us han posat una cançó. Doncs m'agradaria una mica que m'expliquéssiu la vostra experiència que heu tingut amb aquest taller aquestes darreres setmanes, perquè el grup que tenim ara, he d'explicar als nostres oients que acaben de fer un taller amb la Ruth, que ara hi ha un altre grup que estava a baix, a la sala del 75è aniversari, i heu vingut del taller d'avui i heu pujat cap aquí a la ràdio. M'agradaria que ara féssim una miqueta de debat, que compartíssiu amb mi les vostres sensacions i els vostres aprenentatges amb aquest taller. Vinga, Mon.
2: Vale. Bueno, yo digo cuál es, por qué estoy aquí.
0: Molt bé, sí.
2: Yo en realidad he venido dos veces al taller. Entonces la idea, ahora como el taller va a continuar, entonces ahora sí que voy a tener la disponibilidad para venir más. Entonces mi motivación de apuntarme aquí es porque necesito como reconectar con esta parte de escritora en mí que la tengo enterrada y frustrada, ¿no? Entonces la motivación era, bueno, esto, abrir eso otra vez en mi...
0: Perquè a micro tancat, abans de començar, sí, tu m'has comentat que havies fet algun taller de teatre. Per tant, bueno, tu tens molta vena artística,
2: És que jo me dedico... Jo trabajo con grupos en riesgo de exclusión, con salud mental, etc. Sobretot con mujeres y con adolescentes, y a partir del teatro. O sea, el teatro es la excusa para trabajar... bueno, eso...
0: Y ahora,
2: entonces, el teatro para mí es una herramienta importante. La escritura, claro, también la uso, pero más para la creación de las piezas que hacemos.
0: Y en el caso de la Agos, sí, que ets professora, ¿qué et porta a fer un taller creatiu, un taller d'escriptura creativa? Perquè, clar, tallers n'hi han de molts tipus, però aquest és d'escriptura creativa. Què t'ha portat a tu, Agos?
1: Doncs d'escriptura, perquè sempre també l'escriptura sempre ha estat present, sempre porto la llibreteta i quan em ve, i si no porto la llibreta, les notes del mòbil o un personatge que veig pel carrer o algo disparadors que sempre tenim, no? Interns, així com la Ruta ens proposa, doncs alguna cosa durant el dia a dia que et dispara i et venen ganes d'escriure algo, sempre hi ha estat, però des de feia un temps també manca de temps o, no sé, moments així que vas passant, que ara estava com més bloquejada. No sortia, no hi havia el xorro, estava una mica tancat. I quan vaig veure el cartell de passada aquí a la plaça de l'Avenç, vaig dir, doncs mira, al costat de casa segur que serà xulo per inspirar i per obrir una miqueta el flux una altra vegada i tornar-me a animar. I la veritat és que sí, molt bé, no? De les coses més guais que m'ha semblat, a part de les idees, de les propostes, que són molt xules totes, és la consigna de posa d'escriure i no paris, sense judici, sense mirar enrere, i alguna cosa surt. I això està guai.
0: La Natàlia, què t'emportes tu d'aquest taller?
3: Bueno, hoy es mi segundo día también, como la compañera, y creo que voy a continuar. Yo hago teatro con Ruth también. Y bueno, lo que me llevo... Yo me apunté para conocerme, para explorar pues cosas de mí, ¿no? Que como he contado antes, como mi relato, ¿no? Pues que habla de cuidarte, de estar del autoconocimiento, de cuidarte. Y hace años escribía un diario, escribía cartas a amigas, y ahora con las redes sociales pues esto lo dejé de hacer y tampoco tengo tiempo para escribir. Y pensé, pues mira, es una oportunidad para escribir, para tener mi ratito, ¿no? Y para, no sé, para explorar campos de mí, ¿no? Para autoconocerme.
0: I la Sara, què t'aporta tu a aquest taller?
4: Doncs jo porto des del començament, he fet tots els tallers, des de l'inici, i la veritat que amb molt sorpresa, jo la Ruth la coneixia perquè havia sigut la profe de teatre del meu fill gran, i sempre havia volgut fer alguna cosa amb ella, i aquesta oportunitat vaig dir, l'aprofito, perquè a més jo hi he escrit sempre. Però ella s'ho sabe, perquè ho he dit moltes vegades, em fa molta vergonya llegir el meu volta i em fa molta vergonya llegir els meus escrits. I llavors era com un repte, perquè clar, el taller ho has de llegir amb les companyes. Però sorpresa, perquè jo l'he dit a la Ruth i l'he dit a les companyes, primer, de la quantitat de nivell, i dic nivell des del cor, vull dir, des del carinyo, dels escrits de les companyes. I a part, de tenir la tranquil·litat, la seguretat d'això, que com deia l'Agos, no hi ha judicis, ningú et critica. I la Ruth no permet que tu et critiquis a tu mateix. Llavors, és com un espai tan segur que això, no?, que super a gust.
0: La Ruth, quan ens convida a apuntar-nos al taller, diu: atrevim-nos a vèncer la pàgina en blanc. Trobarem el nostre estil i el potenciarem. I vosaltres el que heu trobat és un espai de tranquil·litat, on no hi ha judicis i on esteu veient que les vostres capacitats van molt més enllà, dintre que també valoreu, evidentment, les capacitacions de les vostres companyes. Trobo que és un espai molt, molt maco, molt ben trobat, i que continuareu.
2: Sí. ¿Puedo añadir una cosa?
0: Las que vulguis. Mira,
2: que el hecho de que sea... Porque claro, la escritura tiene algo muy solitario, y el hecho de estar compartiendo, ¿no?, que sea colectivo, entonces es, claro, es doblemente nutritivo, porque aunque te quedes en blanco, pero te rescata la otra persona, no sé cómo decirlo.
0: Y a més,
2: se multiplica.
0: Feu els vostres relats, sí, en el que no hi ha competència, que no és un concurs.
2: Claro.
0: I això també dona molta tranquil·litat.
2: És un espai segur, ¿no?, que lo ha dicho Sara.
4: No, i és que a més, vull dir, ja no és que et sorprenguis del que escrius tu, perquè tu més o menys et coneixes, no? Que també te'n sorprens, eh? Perquè escriure sobre algo que no és a propòsit, vull dir que surt en mal moment, és et sorprens de la capacitat, però... La veritat, jo m'he sorprès molt i m'he com nutrit molt dels escrits de les companyes, molt.
0: És veritat que els relats, quan tu comences a escriure, arriba un punt que tenen com vida pròpia, tenen les seves pròpies cames i van per on volen? Us està passant? Que poder voleu escriure sobre una cosa i acabeu i dieu, però si això no és el que jo tenia en mente a l'inici? Sí, us passa?
3: Sí. Sí, bueno, en el texto que escribí yo el otro día era sobre el olor, pero al final escribí sobre recuerdos de la infancia, de antes, y fue un pupurre de cosas, y al final tampoco escribí mucho sobre el olor en sí. Uh-huh. O sea que sí, en el texto del otro día sí que me pasó esto, que fueron como varias, muchas ideas entrelazadas.
0: ¿Y a Lagos?
1: Sí. Aquesta idea, no?, de que has de començar i com que tens el paper en blanc al davant, que és, bueno, ahí voy, no?, i ara i estàs allà pensant-ho, però veure les companyes i que tot comença, és com un todo que s'arranca, llavors arranques i no saps molt bé a on vas a parar i d'alguna manera tanques, no?, sí. I et sorprèn, sí.
0: I ara ja, si us sembla, per acabar, m'agradaria saber... Aquest taller, què creieu que us aporta a partir d'ara a la vostra vida i a la vostra forma fins i tot d'analitzar les coses que us estan passant? Us ajudarà?
4: Bueno, a mi personalment d'entrada ja em dona un espai per mi, com deia la Natàlia. Un espai que també necessitava per dedicar-me per mi i només per mi. I sí, vull dir, com a autoconeixement, és una eina que trobo que meravellosa. Com a eina de sociabilització també, I ja et dic, molt enriquidor, perquè a més, vull dir, gaudeixo molt dels escrits de les companyes.
0: Molt bé. I a la resta, per exemple, a la Mont, tu creus que aquest taller, a partir d'ara, què t'aporta?
2: A mi m'aporta, bueno, que generar en mí otra posibilidad. Bueno, y como ha dicho Sara, también es un espacio solo para mí, porque yo uso la parte creativa, pero la tengo puesta al servicio de mi trabajo. Entonces, esto solo es para mí. O sea, es un espacio creativo solo para mí y lo necesito, porque si no, me seco.
1: Sí, secar, sí, es la palabra.
2: Sí. Sí. Y es
3: yo algo, creo...
2: Sí.
3: Sí.
0: No,
3: que yo creo que si continúo, lo que me va a aportar es claridad a mis sombras, a mis dudas, a mis, no sé, me va a aportar analizarme a mí más, a mí misma, y darme claridad.
0: Doncs penseu que el que estem fent ara forma part també del taller. Venir a la ràdio, que llegiu, no solament amb les vostres companyes, sinó que des d'aquí uns dies, perquè això ho estem enregistrant, hi haurà més gent que ho estarà escoltant. Evidentment, farem la emissió d'aquesta gravació. I també és una de les propostes que feia la Ruth, no a vosaltres com a alumnes, sinó aquí a l'Avent Centre Cultural, de dir, seria bo que en finalitzar aquests trimestres, doncs vosaltres tinguéssiu el repte també, a més de tenir que recitar davant de les vostres companyes, sinó de fer-ho davant d'un micròfon. Així que us dono les gràcies per haver vingut i suposo que ens tornarem a trobar, perquè cada trimestre doncs hi haurà la finalització del taller i us acollim aquí a la ràdio. No sé si per acabar alguna de vosaltres vol dir alguna coseta i ens acomiadem. Ja està?
3: Ha sido un reto para mí, venir aquí. Gràcies.
0: Sí, exacte.
4: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, a la Agos, a la Mont, a la Natàlia i a la Sara. Una abraçada.
4: A tu.
5: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM, el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres, a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

Són la una del migdia. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Avui, a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, us parlarem del Museu de les Papallones de Catalunya. I ens preguntem, què té a veure el Museu de les Papallones amb Esplugues de Llobregat? De seguida ho sabrem i ens ho explicarà la Roser Camps.

0: jardí.
1: El cicle biològic de les papallones passa per 4 etapes. L'ou, l'eruga, la crisàlida i hi ha una metamorfosis fins passar a ser papallona. Les etapes tenen una durada diferent en funció de l'espècie, les condicions climàtiques, el seu moment i la disponibilitat d'aliment.

0: Amb la Roser Camps ja hem parlat en diverses ocasions amb ella, tant per parlar pel seu llibre Passejada dels vells i nous carrers d'Esplugues, com del llibre que ens va presentar el 2022, Cargolines i cargolins. La Roser Camps va néixer a Esplugues l'any 1949, de família de pagesos. El seu interès per conèixer la història del poble, les costums i les seves persones li ve de molt petita. Va iniciar estudis de geografia i història a la universitat i també ha dedicat molt de temps i estudi als coneixements d'altres llengües i cultures. Durant aquest any, la seva vocació d'escriure, de fer articles i publicar en diverses entrevistes ha donat diversos fruits i ens ha donat diverses informacions. I ara el que volem fer és parlar d'un article que acaba de publicar la Roser Camps a la revista La Crònica de la Vida d'Esplugues. I per això avui la tenim amb nosaltres. Molt bona tarda, Roser.
1: Bona tarda.
0: Benvinguda, Roser.
1: Gràcies, amb molt de gust. M'agradaria repassar una mica l'etapa d'aquestes persones que eren d'Esplugues i que malauradament van haver de marxar perquè la seva activitat no els hi permetia trobar un lloc adequat per mostrar-ho a tothom. Parlarem d'una parella, que l'Alfons García Dolça i la Maria Teresa Albarrán, que des de molt jovenets tenien un interès molt, molt gran per les papallones, pel seu procés, i cada vegada més intensament sortien a la muntanya. Primer anaven a Sant Pere Màrti, però després van anar ampliant el radi i cada vegada anaven col·leccionant més papallones. Llavors es van dedicar a l'estudi de totes aquestes papallones i el van ampliar a Catalunya. Llavors, ells ja va arribar un moment que necessitaven un espai per poder exposar tot el seu treball i el seu estudi. Ja sabem que és una activitat molt específica i de caire científic, i que llavors no tothom estaria interessat en aquest tema. Però sí que és veritat que, jo ara us explico, que l'estiu passat doncs els vaig trobar. Estan al poble de Ribera de Cardós i tenen un espai preciós. Llavors va ser quan em van explicar tot el calvari que van passar per poder arribar fins on són ara i el futur que espera en aquest museu.
0: Si ara esteu escoltant l'entrevista, us convido que mentre la Roser ens parla, entreu a la pàgina web papallones.cat. Allà trobareu tota la informació d'aquest museu i així, mentre la Roser ens ho explica, podeu també amb l'ordinador doncs anar mirant les fotografies d'aquest museu i comprovar realment el que ens estàs explicant, que està en un lloc idíl·lic.
1: L'interès d'aquest museu doncs és gran, malgrat el lloc tan petit on està ubicat. Doncs hi va gent de tot arreu, hi va gent de Catalunya, hi va gent de l'estat espanyol, i inclús hi ha anat gent de fora de l'estat espanyol per visitar-lo. Llavors, el problema que tenim és que aquesta gent arribarà un moment que no disposaran d'espai, perquè estan en un lloc precari i necessiten sortir d'allà. Ells, la idea d'ells sempre va ser que aquest museu quedés Esplugues, perquè van començar amb papallones d'Esplugues i de la comarca. I ells, i més d'una vegada, se'ls va prometre, i ho dic així molt sincerament, tal com ells m'ho van explicar, que més d'una vegada ja tenien emparaulat un local per poder exposar aquest, per poder fer aquest museu. Però cada vegada s'han trobat amb un cop de porta i, en lloc de desmoralitzar-se, el que van fer és anar cap al Pirineu.
0: Abans de marxar cap al Pirineu van estar per aquí a la comarca, oi?
1: Sí.
0: Van anar d'aquí d'Esplugues...
1: Van anar a Llirana, van estar a Llirana, després van, ja amb el trasllat del museu sencer, van anar a Sort. L'Ajuntament de Sort els hi va cedir un espai, també a precari, amb un indret que pertany a Sort, que es diu Pujalt. I després, un cop ja van haver de moure's altra vegada, perquè potser no havien acordat el temps d'estar d'allà o no sé com devia anar, doncs es van instal·lar a Ribera de Cardós. El museu és bonic, val la pena visitar-lo, s'aprèn moltíssimes coses d'uns insectes que pertanyen a la, al cicle vital nostre, no? Llavors, el meu interès per parlar amb ells, per fer l'article, ha estat perquè aquest museu hauria de tenir un lloc a Esplugues. Aquest és el meu interès. No ho sé si això és possible, però estem tenim un país, afortunadament, tenim gent que estudia, molts científics. Per tant, seria el nom d'Esplugues també tindria un afegit de visitants, no?
0: Sí, perquè venen gent reconeguda, científics d'arreu.
1: Sí, sí, sí.
0: Abans has dit que es van dedicar i van començar, doncs, aquí, a Esplugues, el que hauria de ser el Raval, la vall de Sant Just, per Collserola, per tant,
1: Sant Pere Martí.
0: Tenim una recopilació pròpia d'Esplugues que és molt important i que cal vetllar per ella.
1: Sí, sí. O sigui, el que els coneix i el que sap com... i el que ha vist al museu, doncs pensa igual. Ho he parlat amb diverses persones i diu, no, home, és que aquest museu, la seva ubicació idònia seria Esplugues. Esplugues creix molt i és impossible pensar que amb el que està creixent no es pogués trobar un espai adequat per un museu de caire científic, sí, però molt interessant.
0: Doncs penseu que si entreu a la seva pàgina web trobareu que tenen diversos itineraris, l'entrada és molt econòmica per entrar al museu, també organitzen visites per grups grans, visites guiades, és molt interessant. I és molt interessant, doncs, això, fer un viatge des d'Esplugues cap al Pallars Sobirà i anar a veure aquest museu tan, tan bonic que ens estàs explicant. Anna Roser, explica'ns una miqueta més coses del sentiment que tenen en quant a què pot passar amb el museu a partir d'ara.
1: Sí, un dels problemes que l'estan amenaçant és que hi ha una fundació de Madrid que es diu FAES, que suposo que a molta gent li sonarà.
0: Sí, és la Fundació Francisco Franco.
1: Doncs, uh-huh. Aquests els hi està fent una oferta per poder-se endur aquest museu a Madrid. I ells, és clar, van dient que no, es van resistint a aquesta oferta tan temptadora, perquè es veu que sí que és temptadora, però arribarà un moment que ells es fan grans i pensaran que això ho ha d'assumir una entitat que pugui portar, que ho pugui tirar endavant i que ho pugui...
0: Poder una entitat exigir més naturalista o que estigui més ubicat a prop de la natura, de la, sí, muntanya, que no pas en una gran ciutat o una capital.
1: Jo segueixo dient que aquest museu hauria d'estar a Esplugues, perquè els seus orígens, des de les persones que el van iniciar, ja eren d'Esplugues, i que ells, amb molta il·lusió, el van anar fent créixer, i no serà perquè no van parlar amb gent amb responsables, no?, del municipi. Van parlar bastantes vegades amb responsables del municipi sense obtenir cap resposta favorable. Jo, a mi, com a espluguina, doncs em sap greu el que em van explicar, no? I més pensant que pot anar a parar amb una entitat com la FAES.
0: Ara farem un exercici de memòria i d'ubicació geogràfica a la nostra població, en tots els nostres oients, i a veure si entre totes i tots poguéssim trobar una ubicació idònia i poguéssim fer una proposta a l'Ajuntament que fos ferma. A veure si ens hi posem. Roser, fem aquesta crida a les persones que ens estan escoltant. La Roser sempre està buscant els racons de la història de la nostra població. La darrera entrevista que et vam fer ja ens vas dir que tenies una cosa amb mà, que era aquest tema de les papallones. El que passa que quan vam fer la presentació del llibre de Cargolines i Cargolins, doncs vam dir, quan toqui i quan sigui el moment en parlarem. I ara que ja has fet aquest article a la Crònica de la Vida d'Esplugues, estàs rebuscant més cosetes en els racons de la memòria de la nostra població?
1: Bé, ara el projecte ja no seria tan referent a la nostra població, sinó que ja seria un projecte més creatiu, més novel·lat, diguéssim, però no referint-nos a Esplugues aquesta vegada. Ara ja tenim Esplugues, unes quantes persones que es dediquen a fer recerca de la nostra història.
0: Sí, tenim el Josep Florensa,
1: sí,
0: que em ve a mi ara així de cop i volta a la ment, el Miquel Casellas, que també ha fet recerca dels itineraris de la nostra població, i segurament sí, que hi haurà algú més que jo... Bueno, tu també, evidentment, sou aquestes tres persones que jo tinc de referència, i si em deixo algú, doncs que em disculpeu, que no em ve ningú més al cap. El Joan Puiggròs també ha fet una mica de història de lo que era el grup excursionista, amb el Jordi Udina, parlant de l'avenç.
1: Jo també destacaria la gran tasca que ha fet en Jordi, perquè en Jordi porta molts anys recollint les fotografies que es van poder salvar del...
0: Més de 10 anys, em va dir.
1: Sí, sí, sí.
0: El que passa que després el Joan Puiggròs ha fet una miqueta l'ordenació o reordenació de la informació, però la informació la va recollir tota el Jordi, i sí, reconeixem que el mèrit és del Jordi Udina. Doncs bé, avui us hem parlat d'aquest Museu de la Papallona de Catalunya i la relació que té amb Esplugues de Llobregat. És un article que la Roser Camps ha fet a la revista de la Crònica de la Vida d'Esplugues, que podeu comprar la revista als dos quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i carretera de Cornellà 91, i també a la llibreria Esplugues. I ara sí, Roser, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Roser, podem emplaçar per una propera vegada, més endavant?
1: Doncs quan vosaltres vulgueu, però ara deixeu-me un temps de reflexió.
0: Doncs com sempre fem amb els nostres convidats i convidades que passen per Esplugues FM, ens seguirem trobant per les places i pels carrers de la nostra població.
1: Moltes gràcies.
0: A tu per venir.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató, a l'edició i muntatge en Jordi Udina. Avui tenim amb nosaltres a la Carolina Orgillés. Ens parlarà doncs el que fem amb les dones de la nostra vila. Ens parlarà de la seva infantesa, de com va arribar a Esplugues i com arriba la seva afició a l'escriptura. Tot això tot seguit. Sí.

0: Bon dia, Carol.
1: Bon dia, què tal?
0: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ens agrada tenir-vos perquè totes les dones d'Esplugues teniu moltes coses que explicar-nos.
1: Sí, i tant.
0: Digue'ns, tu ets de Barcelona, explica'ns una mica on vas néixer i la teva infantesa.
1: Doncs jo sóc filla del barri de Sants. Vaig néixer al carrer Miquel Àngel, Tenor Massini, un barri obrer, i bon, en general tot el barri era un barri obrer, no? D'això que també el llibre que he presentat parla d'aquest barri, no? Bé, doncs jo, la meva mare em va tenir de molt gran, als 45 anys, i amb els meus germans portàvem 22 anys, i rei vaig estar visquent a Espluga, a Sants, fins que em vaig casar, i llavors el meu marit treballava aquí a Esplugues, i vam venir a viure aquí.
0: A quin any, aproximadament?
1: A l'any 72.
0: Per tant, coneixes una Esplugues diferent a la que tenim ara.
1: Oh, i tant diferent, i tant. Nosaltres vam venir aquí a viure, vam agafar un pis de lloguer al carrer Severo Ochoa, on ara hi ha el gimnàs, hi ha l'institut, que ens el va proporcionar la senyora Bosch, que era una administradora de tota la vida d'aquí.
0: La Mercè Bosch.
1: Ah, exacte.
0: Jo la recordo i he llogat un pis amb ella abans, ara ja fa uns anys que està morta, poder farà uns 8 o 9 anys.
1: Però, de fet, era la que s'encarregava de llogar els pisos de tot Esplugues.
0: Finques Bosch, al pont d'Esplugues, davant del Bar Catalunya.
1: Exacte, exacte. I al costat hi havia la carnisseria.
0: La carnisseria del senyor Antonio Servent.
1: Ah, exacte.
0: Anem fent records d'Esplugues d'aquells anys.
1: De veritat és que està tot molt canviat, perquè on ara hi ha l'institut i hi ha el Duet Esport, doncs tot allò, jo vivia allà davant, amb el número 6, amb aquest pis de lloguer, i tot allò era un descampat. I ara, doncs, ja veus en què s'ha convertit, no, tot allò?
0: Mira, on està l'entrada del pàrquing de la plaça Catalunya, que hi ha el passe de peatons, allà hi havia una caseta petita. No sé si tu la recordes, d'aquella època.
1: D'això no, no la recordo. Això que vivia d'abans, no recordo. Només recordo una esplanada i que havien... Ja començaven a haver-hi bastants cotxes, I precisament hi havia una persona que no estava gaire bé, i quan arribava a casa encara estava pitjor i començava a posar voltes per allà, voltes i voltes, fins que baixava la seva senyora i el gran escàndol allà davant. D'això ho tinc bastant, bastant gravat. De fet, allà només hi vaig viure 2 anys. La meva filla va néixer el 73 i vam estar un parell d'anys, i després vam anar a viure on hi ha Correus. Allà hi vaig viure bastants anys, fins que va néixer el meu tercer fill, que llavors, per raons d'espai, vam canviar i vam anar a viure en un altre lloc. O sigui que he canviat amb la que hi ha ara, 4 vegades d'habitacle, però sempre Esplugues.
0: Quins records tens del carrer... Es diu Sant Miquel o Miquel Àngel?
1: Miquel Àngel.
0: Miquel Àngel, d'allà de Sants, que està molt a prop a la plaça de Sants, amb Joan Güell.
1: Joan Güell és l'església on em vaig casar, a la plaça Mantega. Doncs bueno, el meu carrer és, com deia el Serrat, era el meu carrer, no? Un carrer estret, fosc, però que era molt alegre, perquè en aquell temps saps que es podia sortir al carrer, les veïnes treien les cadires, feien xafardeig. Nosaltres podíem jugar sense tenir por de que passés cap cotxe. Hi havia un carreter, un senyor que tenia un carro, que de fet era el ric del carrer, perquè tenia terres, i llavors guardava el carro allà, no? I llavors tenia una neta de la meva edat, i anàvem amb jo, ella i un parell de nens més d'allà al mateix carrer, ens posàvem a sota del carro a explicar ventis. No sé si saps el que són les ventis?
0: No.
1: No. O sigui, quan explicaves una venti era una cosa de por, era una història, i nosaltres dèiem explicar ventis. Això, bueno, que tu ets molt més jove que jo, i aquesta paraula potser no l'ha sentida. Llavors ens posàvem allà sota del carro aquell, i mira, i allà jugàvem o explicàvem aquestes històries, i si eren de por, millor, perquè havia de ser de por. Ens les havíem d'inventar. I bé, després també recordo, doncs, quan era Sant Joan, que fèiem una foguera, no gaire gran perquè el carrer era molt estret, però els veïns ja amb les galledes preparades d'aigua per si hi havia algun contratemps. Recordo l'olor de sofre, l'olor del Mistos Garibaldis a la paret, les bengales, un any que el meu pare es va cremar, vam haver d'anar d'urgències, bueno, van haver d'anar ells, ensenyant una bengala, se li va petant, i bueno, tinc molt bons records. O sigui, de fet, jo, a Sants, es pot dir que cada 15 dies, per una cosa o per l'altra, i vaig a passejar. Perquè tota la meva infantesa i la meva joventut la vaig passar allà. Carretera de Sants fins a Plaça Espanya, del Plaça Espanya cap a baix. I allà també vaig passar el festeig.
0: Un barri de gent treballadora, lluitadora, en les lluites laborals, sindicals...
1: I tant.
0: I quan arribes aquí a Esplugues, a l'any 72, m'has dit?
1: Sí.
0: Allà a Sants és quan comencen realment totes les lluites, en aquella època,
1: bé,
0: en aquella dècada.
1: No,
0: eh?
1: Les lluites són anteriors. Bueno, de fet, lluites
0: sí,
1: sempre n'hi ha hagut, però clar, ja estem parlant del moviment obrer, estem parlant del 1927, del 1930.
0: Sí, però em refereixo a la dècada dels 70, quan tu arribes i trobes un canvi de la vida associativa de Sants aquí a Esplugues, aquella
1: bé,
0: dècada?
1: Per mi és com si, tot i que allò és un barri, aquí, quan vaig venir aquí, era com un poble. O sigui, jo recordo el carrer de l'Església sense asfaltar i el Carboner baixant a mà dreta, te'n recordes?
0: Sí.
1: I recordo que passaven cotxes i jo vaig fins i tot, perquè jo portava els nanos a l'escola, baixava per portar-los a la mainada i recordo que era horrorós perquè no, anaves amb les criatures així, passaven els cotxes i vaig enviar una carta a l'alcaldessa, bueno, no era l'alcaldessa d'ara. Llavors l'Antoni Pérez, abans de l'Antoni Pérez no me'n recordo qui hi havia.
0: L'Antoni Pérez, jo tampoc, mira, justament, però crec que el primer alcalde va estar molt poc temps. Després va entrar l'Antoni Pérez, després sí. El Lorenzo Palacín
1: sí.
0: I ja la Pilar Díaz.
1: Bueno, devia ser l'anterior del Pérez, l'anterior. Ara no recordo com es deia.
0: Però va ser molt poquet, penso.
1: Doncs queixant-me, no? Doncs que aquell carrer, doncs, ja que no hauria de ser baixar-hi cotxes... I després amb els anys això, doncs, gràcies a Déu, cada dia és un dels carrers que més m'agrada d'Esplugues.
0: El carrer de l'Església, dos voreres, doble sentit de circulació, cotxes que pujaven i baixaven, ho dic perquè jo vaig anar a l'escola i dramàtic.
1: Ah, o sigui, ja ho veus, doncs, no?
0: Ho tinc molt present.
1: Sí.
0: I era com que et venien a buscar els pares amb el cotxe
1: sí.
0: I tu baixaves caminant fins a la carretera i allà pujaves el cotxe perquè et donava temps de baixar caminant, arribaves
1: exacte.
0: Abans que els cotxes.
1: Eh?

0: Quan
1: és que no puc entendre que la gent hagi gastat diners per anar a viure allà. No puc entendre.
0: Quan estigui acabat i veieu com serà, ens estirarem dels cabells, perquè faran dues torres gegants de centre, bueno, d'oficines.
1: Sí.
0: I això serà un caos.
1: O sigui que les persones que els hi venien a aquelles cases, com que veurien el mar, aquest mar no el veuran, perquè els hi han anat posant una casa de davant de l'altra, una casa davant de l'altra. Per tant, allò per mi és un desastre.
0: I a part del desastre urbanístic, en tema de mobilitat, doncs estaran molta estona per sortir del seu propi barri, i la mobilitat es veurà molt afectada, perquè hi ha molta gent de Sant Just i Sant Feliu que passa per la Miranda per anar a la part alta de Barcelona, perquè hi ha moltes caravanes a l'entrada, i serà un caos absolut.
1: Jo ara tinc la sort que visc davant del tram, i nosaltres per anar a Barcelona, el cotxe, ni agafar-lo ja. Fem el tram, després baixem a Ernest Lluc, agafem l'autobús, o sigui que ho tenim... Personalment, quan van inaugurar el tram, que em sembla que va ser l'abril del 2004, hi havia molta gent que no estava d'acord amb que hi hagués el tram aquí a Esplugues. Hi van haver manifestacions, etc. Però ara jo estic encantada. Jo, i vés a l'hora que vulguis i va sempre ple. Per tant, la gent hi fa un ús, perquè, esclar, anar amb cotxe a Barcelona... doncs és horrorós. I amb aquest sistema jo estic encantada amb el tram.
0: Has notat que ha baixat la mobilitat de vehicles a la carretera de Cornellà?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Oi que sí? Hi ha gent que m'ho diu, des que hi ha el tram no hi ha tant de trànsit.
1: És que no té color, vull dir, clar, si has d'anar, depèn de quin lloc has d'anar a treballar, potser sí que no et va bé, però està, de veritat és que està tot molt ben combinat, perquè tu baixes a Ernest Lluc, agafes ara la línia blava, et porta a l'altra banda de la ciutat, o te'n vas a la línia 1, te'n porta a l'altra banda. Jo penso que a nivell de mobilitat ho tenim tot molt ben muntat, o sigui, la gent que... Vas a que hi ha gent que tampoc li agrada anar amb el servei públic, prefereix anar amb el seu cotxe, gastar benzina, contaminar, etcètera.
0: Ens entenem, Carol, ens entenem.
1: Molt bé.
0: Quan arribes aquí a Esplugues, doncs fas la teva vida familiar. Mm-hmm. Com arriba la teva implicació amb les entitats, perquè formes part de l'Associació de Dones Escriptores d'Esplugues? Com arriba aquesta afició teva a l'escriptura? I ara ja sí que parlem dels teus llibres.
1: Sí, bé, tardo encara, eh? Jo vaig arribar als 73, als 75 vaig tenir el segon fill, tenia la meva mare a casa malalta, llavors, vull dir, els primers anys em vaig dedicar completament a la família, malgrat que jo sempre tenia la inquietud de quan pogués escampar la boira, que es diu, no? I llavors, doncs, quan ja els fills van ser més grans i vaig poder muntar-m'ho, doncs vaig començar a fer activitats. Per exemple, la primera que vaig fer, vaig anar al SIC i vaig fer 4 anys de català, allà a la via Augusta, perquè els nanos anaven a una escola catalana, em començaven a demanar que els hi corregís això, i jo, no, com tu ho sabràs, a la meva edat el català no ens el van ensenyar. I llavors, doncs, vaig fer aquests 4 anys... I després, a mica a mica, doncs, vaig anar fent altres activitats. També soc modista. També sé cosir.
0: Molt bé.
1: Vaig ser...
0: Dic molt bé, perquè la meva mare era modista, i jo sempre a casa he tingut fils pel passadís, pel menjador, per l'habitació de cosir. Sempre hi havia fils per tot arreu.
1: I jo, quan vivia a Sants, anava a casa la senyora Maria, que tenia un quartet, i anàvem a aprendre, el que et deies, o anaves a estudiar o te n'anaves a aprendre a cosir en aquella època. A mi, en aquell moment, no m'agradava estudiar. I per la diferència d'edat que tenia la meva mare, tampoc em va obligar. Ja li anava bé que anés a aprendre de cosir. I llavors, doncs, vaig anar fent coses, vull dir, em vaig posar-me a tallar a patrons, a casa, vaig anar fent coses perquè jo només fer de mestressa de casa no m'interessava, no m'agrada, i tot i que m'agrada molt la casa, no? Bé, van passar els anys i llavors, doncs, vaig trobar amb un grup de noies que feien cursets d'escriptura, i com que escriure a mi m'ha agradat molt, he tingut bastant d'inventiva, o sigui, matemàtiques no, però escriure sí, les lletres sí, doncs vaig començar a fer aquests cursos i em vaig animar i m'ho vaig passar molt

0: Bé, mica en mica, doncs, teníem una mestra que es deia la Mònica Cano, una professora excel·lent, molt exigent, i que a la seva manera de fer les classes era molt motivadora, no? Llavors, com vaig explicar també l'altre dia, doncs, ella deia, teniu... Bueno, era argentina, no us ho deia en castellà. Tenéis...
1: Jo vaig fer un any al taller amb vosaltres a la biblioteca.
0: Ara que ho
1: però
0: recordo...
1: no me'n recordo de tu físicament
0: sí.
1: haver compartit aquell curs, però sí que vaig estar-hi.
0: Però era ella? Vas anar amb la Mònica Cano?
1: Sí, amb la Mònica.
0: I llavors vull dir, vaig començar en poc temps a poder desenvolupar una història, no? I llavors m'era fàcil, no m'era difícil. I en mica doncs, vaig dir, vaig començar que vam fer un blog amb les companyes, i vam dir que cada setmana escriuríem un parell de línies amb aquell blog. I jo vaig començar amb una història. I llavors ella s'anava dient, i què més passarà? I a mesura que em van anar dient això, dic, per què no escric una novel·la? I així va ser. Amb constància, perquè clar, l'altre dia explicava doncs, que no és el mateix treballar d'escriptora que ser una persona aficionada, no? Que pots escriure el rato que pots i no tot el dia, no tens una hora fixa que et lleves i dius, ara m'hi asseuré i puc estar 4 hores tranquil·lament escrivint. No, aquest no era el meu cas, però la veritat és que sóc bastant tossuda i treballadora, les dues coses, i ho vaig acabar. I després, doncs ara, de fet, aquest primer llibre va ser el 2007, i ara aquest darrer el vaig presentar l'any passat, per Sant Jordi. Ara s'ha fet una segona edició, i estic contenta perquè estic rebent unes molt bones crítiques.
1: Doncs explica'ns de què van els teus llibres.
0: Bueno, el primer era una història d'una professora que estava una mica agobiada de viure a la ciutat, i surt una feina a Eller, a la Cerdanya, i decideix marxar cap allà. Allà es coneix amb un veterinari, aquí deixa la seva parella, que és periodista, el periodista se l'envien al Cairo, allà coneix amb una altra noia, és una mica un embolic, però em va sortir molt bé perquè era un llibre molt fresc. I aquest, doncs, parla d'una família... O sigui, la història comença el 1914 i acaba el dia de l'entrada dels nacionals. O sigui, hi ha un ventall d'una família que a mesura que van passant els anys veiem tot el que els hi passa, totes les vicissituds que passen de passar fam, de les guerres, de tot el que van trobant, de quan va haver-hi la Gran Guerra, que també s'hi troben, després quan va haver-hi la peste, bueno, totes les coses que van passar en aquell segle, i ells van passant totes aquestes coses tan, tan difícils d'anar passant, fins que, doncs, per acabar d'adobar, ja ve la guerra i l'entrada dels nacionals, la deixo aquí acabada.
1: Com et ve aquesta inspiració per aquestes novel·les, per aquests relats, aquestes dues parelles que se separen, que cadascú continua la seva vida, o aquest relat que expliques des del 1914 fins al 39?
0: No sé, jo... Hi ha molta gent que diu que fan s'ho van a... fan com una escaleta, que diuen, que es van enganxant. Jo sí, però també a mesura que vaig escrivint se'm van anar acudint coses. Per exemple, jo m'agrada molt la muntanya. I un dels llocs que més millor escric és quan tenim un petit apartament a la Molina. Llavors, quan estic allà, no sé per què, m'inspiro. L'altre dia que vam ser-hi, doncs no vaig agafar l'ordinador, però em va venir i dic, mira, ara m'ha vingut una cosa. Llavors vaig escriure 5 fulls de DIN A4 a mà i els tinc aquí per passar. O sigui, em van venint les idees. Després... les vas corregint, però a mesura que vaig escrivint se'm va desenvolupant la imaginació i vaig inventant la història.
1: Primer ho fas a mà?
0: No sé, o sigui, primer ho havia fet, el primer llibre vaig començar-ho a mà, però ara que ja domino més l'ordinador, el que passa que això t'ho explico perquè no tenia l'ordinador i ho vaig fer a mà, però ja ho faig directament ara. Ara ja ho faig directament.
1: Quines tècniques us va ensenyar la Mònica per poder desenvolupar relats?
0: Bé, És difícil això, perquè ella, per exemple, una de les coses que feia, millor treia un joc de cartes que tenia, unes cartes que hi havia una fada, un dimoni, una carreta, un ram de flors, i llavors ens el sur... com si anéssim a jugar cartes, n'agafàvem un cada una. I depèn del que ens sortia, havies d'escriure d'aquell tema.
1: De vegades ens passava unes notes amb unes frases i deia, desenvolupa una història amb això
0: també,
1: que et passa.
0: També, o sigui, podia fer de, ho feia de veritat de moltes maneres, sí. O que era lliure i tu fes el que vulgui. O avui parlarem, per exemple, d'un tema doncs, que sigui de la dona, no? Del maltractament. O un altre dia de les dones, però del segle XVIII. I sempre hi havia una... O sigui, hi havia una dinàmica que sempre tenies ganes d'arribar a la classe aquesta, que fèiem dos cops a la setmana, la fèiem. I la veritat que era molt satisfactòria. A més, també és important perquè llavors totes llegíem el relat, ens donava un temps, llegíem el relat i sempre aprenies d'entre nosaltres, doncs ens anàvem, o millor ens corregíem, no? Doncs a mi m'agrada això, a mi no m'agrada el que has fet allò, i sempre aprenies de tot. Era molt, molt interessant aquests cursos. Ara vaig fer-ne també un amb el Pau.
1: Sí, amb el Pau Murillo. Amb el Pau Murillo,
0: que ha posat que ell ho fa molt bé, però vull dir que jo, el que ell ha explicat, jo ja ho havia treballat amb la Mònica, fins a... ell ha anat a l'Ateneu, que a l'Ateneu... es treballa molt bé, també és molt car, s'ha de dir, però les tècniques normalment sempre són les mateixes, que allà a l'Ateneu són molt, molt exigents i si no tens un nivell potser ja no entres, també podria ser, no? Jo no descarto que alguna vegada, si torno a fer un curset, el faci a l'Ateneu.
1: Molt bé. De les teves històries, perquè ens has explicat aquesta professora que se'n va a viure al Pirineu, t'has documentat amb alguns fets reals, amb l'altre llibre que has escrit, entre la Segona Guerra Mundial...
0: A veure, la primera, no és perquè aquests poblets els conec... d'allà, el conec. Llavors, vull dir, vaig pensar, mira, aquest seria un bon escenari perquè aquesta professora hi anés. Però la resta la vaig anar, com que la Cerdanya me la conec, doncs també parlo de quan hi ha la Fira dels Cavalls, que això la fan... O sigui, són uns temes que jo els he viscut, no? O sigui, el que és el relat d'imaginació, del que veig jo, que si hi ha la neu, que les muntanyes nevades, que si hi ha els prats, que si estan peixant les vaques... Totes aquestes coses les tinc tant aquí dins que llavors, vull dir, les vaig barrejant i em va sortint. I el tema del segon llibre... és que jo ja feia molt de temps que tenia ganes d'escriure alguna cosa de les fàbriques tèxtils, que és el segon llibre, no? I llavors vull dir, per què? Perquè jo a l'Espanya industrial hi tenia família que havia viscut, que havia treballat, i tota aquella problemàtica de la gent que anava a treballar a les 6 del matí fins a les 6 de la tarda, que arribaven a casa cansadíssims, les dones sobretot s'havien de posar a cuinar el dinar de l'endemà perquè no tenien més temps per fer-ho, s'havien de rentar la roba perquè no en tenien per canviar-se. Era una vida molt dura i llavors això, com que jo feia molt de temps que jo anava rumiant, també ho he escrit bastant, o sigui, bastant àgilment, que puguem dir, vull dir. Perquè és una cosa que jo la tenia a dins... I quan tens una cosa a dins, la pots expressar. Si estàs buida de dins, no pots expressar res. No.
1: Correcte. De tots aquests records que ens estàs explicant, i ara vindria una altra part de l'entrevista, alguna olor que et vingui? Ja m'has dit abans l'olor de sofre? De les festes majors?
0: Si ara em fas dir una olor dels records, això ho acabo de pensar ara, seria l'olor del sotal.
1: Del sotal?
0: Sí. Saps el que és el sotal?
1: Per rentar la roba, no?
0: No, és per desinfectar.
1: Bueno, sí.
0: Perquè jo a Sants teníem un pati, i la meva mare tenia gallines,
1: La meva també, a Gràcia.
0: Ah. I llavors, per fer bona olor, agafava a calçotal i era una olor que a mi m'encantava. O sigui, això m'acaba de venir ara.
1: A casa, ho fèiem amb cal, si no recordo malament.
0: No, allò era sotal, era un líquid blanquinós, sí. El barrejava la galleda d'aigua i a vegades la meva mama fent xip-xip-xip-xip, esquitxant-ho pel terra, perquè no estava asfaltat el tros de pati, només hi havia un tros, que és on teníem una taula, però l'altra segona part, que on hi havia el safreig i la parra, doncs allò estava sense asfaltar i, per cert, criava gallines. O sigui, a la plaça Espanya, tu tampoc ho sabràs això, hi havia un lloc que li deien Los Pollitos, que venien pollets perquè tu els compressis i els criessis a casa.
1: Mira, no sabia que era la plaça Espanya, però tinc un record d'això perquè la meva àvia ens portava pollets. Però no, com que la meva àvia era de Gràcia i els tiets tenien parada a la Boqueria, doncs sempre m'havia pensat que m'ho portaven de la Boqueria. Però és veritat, va haver-hi una època que portaven pollets.
0: Exacte. Posaven amb una capseta.
1: Sí, tens raó.
0: Amb uns foradets, sí. I nosaltres anàvem amb la meva mare, llavors agafàvem un parell i llavors els criàvem. I els matàvem, no? Els matava la meva mare, no? Amb la pena, que llavors jo plorava. També havíem tingut ànecs, ara que hi penso. Els ànecs, jo agafava fang del terra, li posava una mica d'enciam i els hi donava com si fos un entrepà als ànecs. Ara tot això m'està venint de records, vull dir, no ho tenia ni pensat, m'està venint al cap.
1: I un menjar que t'agradi?
0: L'arròs, m'encanta.
1: De qualsevol manera?
0: M'agrada més de peix que de carn, no? I també m'agrada molt la sopa de rap.
1: Mira, era una olor, un menjar, un record, ens has dit molts records, un viatge que hagis fet i que... inoblidable, al cor.
0: Que l'hagi fet ja?
1: Que ja l'hagis fet.
0: Egipte.
1: Sí?
0: Egipte era el meu... Sí, m'agrada molt llegir sobre aquest tema i era el somni de la meva vida, no? I quan feia els 25 anys de casats amb el meu marit, havíem donat una paga i senyal per fer-lo. I just a aquell temps va haver-hi un atemptat. I ens van tornar els diners. I quan van passar uns quants anys, hi vàrem anar. I vaig plorar i tot. Quan vaig arribar al Cairo i vaig veure les piràmides, és que és una cosa... impressionant. I ens ho vam passar molt bé. Vam fer un creuer pel Nil, vam trobar una colla molt maca, que també era d'aquí a Barcelona, i ens ho vam passar molt bé. No em faria res tornar-hi, el que passa que sóc bastant poruga, i ara no veig que les coses estiguin perquè hi tornis a anar. Perquè just quan nosaltres ho vam ser, al cap de 15 dies, va haver-hi un atemptat al temple de la Khatxetsup, que està dins d'un lloc que queda ensotelat, i els van acorralar allà els turistes i va haver-hi una matança. Rep, havien passat 2 o 3 setmanes. Sí, va ser tremendo, vull dir que això és el destí de les persones, no? Vull dir, el meu pare sempre deia que quan una persona neix ja té el seu destí gravat. Doncs això sí, perquè mira que ens podia haver passat nosaltres, no? O altres persones. I és un viatge que, de veritat, és que no em faria res tornar-hi, però em fa por, ara em fa por.
1: Et anava a demanar quin viatge t'agradaria fer que encara no has fet, però poder repetiries a Egipte.
0: Ara,
1: un que no hagis fet.
0: Un que no hagi fet. N'hi ha molts que no n'he fet, no?
1: Clar.
0: Però m'agradaria molt anar a Austràlia. Però està molt lluny, em fa molta por l'avió.
1: Fa por l'avió?
0: Sí. Em costa molt estar a l'avió. Estic molt... ja sé que et mira. Vull dir, igual pot passar qualsevol cosa anant en cotxe, sortint per aquí i caure per les escales. Però no m'agraden els llocs tancats. Tinc una mica de claustrofòbia. Llavors, quan vaig amb avió, doncs ho passo molt malament. Si són 2 o 3 hores, m'hi vaig aguantant, però clar, anar-te'n a Austràlia ja són més hores, no?
1: Una cançó que t'agradi, que t'acompanyi. Sempre hi ha cançons que ens acompanyen al llarg de la nostra vida. Digue'm una cançó.
0: A veure, si anem de fa molts anys, te'n diré dues, una és de més actual i una més antiga. Se llama Maria, de Pino Donaggio. I si anem més cap aquí, m'agrada molt Laura, de Lluís Llach. I també m'agrada Vestida de Llum, de la Sílvia Pérez Cruz. També m'agrada molt.
1: Una persona amb la que t'agradaria parlar i tenir una conversa íntima, a sola, sense ningú més.
0: Doncs això ho tinc claríssim, la Pilar Rahola.
1: Per quin motiu?
0: Doncs perquè és una dona valenta i ha parlat quan no es podia parlar. Potser a vegades ha parlat massa. I per això crec que ara està com una mica apartada dels mitjans de comunicació, perquè alguna cosa haurà passat. Per això m'agradaria parlar amb ella i preguntar-li què ha passat, perquè ara no estigui amb les tertúlies i no surti. A part, també m'agrada com a escritora, eh? Vull dir, també he llegit diversos llibres d'ella i també m'agrada moltíssim.
1: I ara ja per acabar, el que em vulguis dir, que no t'hagi preguntat o que no hagi sortit a l'entrevista.
0: Oh, jo penso que ha sigut una entrevista bastant completa, no? M'has preguntat de tot, ja no sé què més dir-te. Si vols fer-me alguna altra més, però ara, vull dir, jo penso que m'has preguntat de tot. Mira, el que podíem parlar és això, que l'altre dia no, que t'he dit que no ho vaig poder parlar. Problema que hi ha quan has d'editar un llibre.
1: Perdona, la Carol, quan diu l'altre dia, és que vam fer a la ràdio un debat d'escriptors i escriptores d'Esplugues. I aleshores ella fa referència al debat, que us convidem a que busqueu a la carta, a la nostra pàgina web, aquest debat que vam mantenir, no sé si éreu ben bé 12 o 14 persones diferents, eh?
0: Sí, només.
1: Doncs parla'ns de les dificultats d'editar un llibre.
0: Bé, jo aquests dos llibres me'ls he costejat jo. De tant en tant, bueno, no sé si és cada any, al Pla de la Catedral fan una fira d'editors. I en el primer llibre me'n vaig anar allà a tafanejar. I me'n vaig anar a l'editorial Pagès, que és una bastant anomenada. Hi havia unes persones allà a l'estant, i em va dir, mira, que havia fet un llibre, que m'agradaria que... I em va dir, sí, porta'l, però fins d'aquí 2 anys no el llegirem. De la gent que li mira llibres. I jo vaig pensar, d'aquí 2 anys vés a saber on estaré. Per tant, és com hem fet com un autorregal, tant una vegada com l'altra.
1: Un viatge.
0: Exacte.
1: És el teu viatge.
0: Exacte. I aquest segon, igual. Ara estic pensant, perquè aquest ja ho tinc tot, a mi, a títol de curiositat, enviar-lo dient que ja ho tinc tot, que només se l'han de llegir. Potser en un altre editorial. Això potser ho faré. Però vaja, jo escriure per mi ha sigut un plaer i una necessitat, perquè quan em poso a escriure, doncs me n'oblido d'altres coses. Per tant, és com una teràpia escriure. I no és amb ànims de lucrar-me amb el que jo, al revés, sempre surts perdent. Vull dir, l'altre dia, ara no recordo el nom, però si es busques per internet, és un escriptor noruec que ha venut 5 milions de llibres de novel·la negra.
1: Autoeditant-se?
0: No.
1: Ah, val.
0: No, 5 milions.
1: Vull dir,
0: aquestes persones sí que poden viure d'això, però amb la quantitat de gent que escriu bé i no està reconeguda. Perquè, a veure, això també és un negoci. O sigui, hi ha molta gent que escriu molt bé i passa desapercebuda. Mentre que altres han guanyat premis, tu ho llegeixes i dius, bé, està bé, però per mi no és perquè guanyi un premi. O m'agrada més l'altre, no? I ja està. És això el que et volia dir.
1: L'autoedició, tu vas haver d'editar tu, compaginar tu, aportar-ho en una impremta, buscar-te una impremta.
0: No, ho vaig portar. Jo l'únic que he fet dels dos és la portada. Vaig fer el que jo volia. En aquest cas és una nena amb un taler, perquè les nenes anaven a treballar als 9 i als 10 anys, i després unes xamanelles. Llavors ho vaig fer un copiar i pegar, i llavors l'editor m'ho va acabar de muntar, junt amb la meva neta, que la meva neta està fent estudis literaris, que ja està acabant ara, i l'editor em va fer un esbós, i em va dir, iaia, això està passat de moda. Dic, dona, posem el que jo t'he donat, munta'l tu. I llavors al llibre he posat el nom de la meva neta, com també. I amb l'altre també un copiar i pegar vaig fer. I llavors vaig anar amb un... Bueno, el primer me va fer la Laura, la que han tancat ara de la...
1: La Laura Sant Agustín de NB Comunicacions.
0: Exacte, m'ho van fer allà. Però aquest darrer he anat amb uns editors, bueno, amb uns impressors que estan dins de Can Batlló. Coneixes Can Batlló? És una fàbrica, que havia sigut una fàbrica tèxtil, i ara dins hi ha petites empreses petitetes, i aquesta és una castellà. Va ser la casualitat, perquè jo en el llibre parlo de Can Batlló, i quan em van donar l'adreça em vaig trobar que era allà, que es diu Descontrol. I llavors allà vaig portar, el que més m'ha costat ha sigut la correcció. La correcció és un pal. Però bé, volia que sortís bé, i penso que sí. Pues ha sigut un plaer estar aquí, no havia estat mai, i tu ets una persona molt agradable també.
1: I per tant, t'emplaço una abraçada per tu i totes aquestes dones de la nostra vila que amb la vostra creativitat, amb el vostre esforç, feu que tinguem una ciutat viva. Gràcies.
0: Molt bé. Gràcies a vosaltres.

0: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM, al 99.7, amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres, a les 10 de la nit, i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les dues del migdia.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM. Amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar el Mike Yuda, que va viure a Londres fins als 30 anys i és traductor i periodista. Hola, Mike, com estàs?
1: Hola, bona tarda, un plaer. Gràcies per l'invitació.
0: A tu, per acceptar-la. Com va ser la teva infància i la teva joventut a Londres?
1: Ah, quina pregunta. Doncs, de fet, jo vaig néixer a Londres, però no vaig viure de nen en el centre de Londres. Vivíem en un en el metro de Londres, però a uns 30 quilòmetres del centre, no? El metro com els ferrocarrils de la Generalitat aquí.
0: Sí.
1: El metro va fins pobles al voltant, no?
0: Sí. Doncs,
1: però sí, Londres, però a les afores de Londres.
0: Yeah.
1: Com era la meva infància? Doncs, una vida jove, no me'n recordo molt bé, però bé, sí.
0: Era
1: sí.
0: Un poble petit o no?
1: No era poble,
0: no.
1: Era un poble gran dormitori.
0: Ah, d'acord.
1: Els homes, sí. La majoria homes, sí, van sortir cada dia en tren o en metro, diguem-ne, al centre de Londres.
0: Ah, ah, ah.
1: I a la tarda van tornar. I bé, bueno, ah, era un lloc.
0: Sí, sí, com una ciutat dormitori, diguéssim.
1: Sí.
0: Com
1: no, molt camp i prats verds al voltant. Estava
0: sí,
1: bé,
0: podia sí, jugar al carrer i això, sí.
1: Doncs sí, era possible. Però jo, com nen de classe mitjana, la meva mare no li agradava que jo jugava al carrer. Doncs no jugava molt al carrer.
0: Ja. Yeah. I a Bristol, des de quan hi vas viure?
1: Bueno, jo vaig anar a la universitat i després vaig anar a viure a Bristol en l'any 73.
0: Uh-huh.
1: I vaig estar allà fins a venir a Catalunya en gener de l'any 90.
0: Uh-huh. Doncs, sí, la teva vida laboral la vas començar a Bristol.
1: Bueno, sí, bueno, feia coses abans, però sí, la meva vida laboral seriosa va sí, començar a Bristol, sí.
0: I allà de què treballaves?
1: Bueno, jo treballava en l'hospital principal, uh-huh, de Bristol, com, no és com es diu en català, com camillero,
0: sí,
1: camiller es diu?
0: Sí.
1: Bueno, i segur que existeix altra paraula, no? Però
0: no, però en diem camilla, de fet, igual sí, està sí, mal dit, però
1: no sé. Però sí, treballava de camiller i després treballava en els autobusos, conduint autobusos.
0: Ah, mira.
1: Perquè jo estava molt ficat en l'Esquerra Radical,
0: sí,
1: i fèiem el grup en què militava una posta a treballar en certs llocs i intentar tenir influència sindical.
0: Sí, sí, sí. Aquí també hi va haver tota una onada de persones amb carrera universitària i així, però que van anar a treballar a les fàbriques perquè consideraven que era la millor manera de militar i això.
1: Ara penso que és una errada, perquè per mi crec que estava molt bé per a mi, com a persona,
0: clar,
1: perquè jo vaig canviar i vaig aprendre un moguió de coses, no? Però com la gent amb qui treballes saben que tu ets un intel·lectual universitari militant d'esquerres i tu no pots amagar qui ets, si no és bona idea amagar qui ets, no?
0: No,
1: doncs, i no funciona. Per mi estava bé perquè treballant en els serveis com en l'hospital, autobusos, era una mica, no era una fàbrica. La gent que anava a fàbriques de cotxes i tal era fatal perquè no era autèntic.
0: Clar. I devia ser difícil, no?, tenir una relació de tu a tu amb els companys.
1: Bueno, no, era possible. Sí, la relació de tu a tu pots tenir, no? Sí, sí, no. Però és, a nivell polític crec que és una errada, perquè a nivell polític has de fer la política on ets al barri o en la feina on vius o en, on treballes naturalment i no artificialment en un lloc on no pertanyes. La gent em preguntava, escolta, tu tens estudis, perquè treballen de conductor d'autobús, i bueno, sempre n'hi ha aquest.
0: Clar, clar.
1: Ho explicaves, però era una cosa rara.
0: Sí,
1: doncs,
0: sí, sí, sí.
1: Per comptes de ser una persona normal, eres no, una persona era, rara.
0: Eres el raro, sí.
1: Estic acostumat, perquè a Catalunya també soc rar.
0: I com és que vas decidir marxar d'Anglaterra?
1: Doncs la crisi, suposo, de tenir 40 anys i tenir el grup polític en el qual militava va col·lapsar, i tenir una relació íntima llarga que també va col·lapsar, i la feina tampoc era bona feina. I coneixia Espanya, l'estat espanyol, havia viscut en Madrid durant 4 o 5 mesos, i havia visitat força tant Madrid com a Barcelona, doncs, i m'agradava. I clar, la idea és venir a veure el que passa.
0: Clar.
1: I acabes quedant...
0: Fins a superar la crisi o això, no?
1: Acabes quedant tota la vida, no?
0: Sí. I, o sigui, que d'entrada no venies per quedar-te, tu, a Barcelona.
1: Ambivalentment, pensava que sí, però pensava que podria... Bueno, fantasejava, bueno, potser puc passar 6 mesos aquí, després 6 mesos allà, però no és possible, has de muntar una vida amb feina o amb relacions, amb amics, amigues, on ets, no? No
0: clar, pots, clar, clar.
1: No pots fer això.
0: I va ser mica en mica que vas veure que estaves decidint quedar-te.
1: Sí, no, ràpidament, de fet, ràpidament, sí, no.
0: Què et va enganxar de Barcelona?
1: Bueno, com tothom sap, és un lloc atractiu,
0: sí,
1: a molts nivells, a nivell social, cafeteries i vi i bars, vida social. Per mi específicament era perquè entrava en una relació duradera amb una dona, una parella que encara ens convidem, que ha durat, doncs la qüestió de tornar va acabar en aquest moment, no? I sí, m'agradava, no sé, tots els clichés que l'Ajuntament diu de Barcelona, sí, és un lloc, si tens que Fontalban va dir, és un lloc molt agradable per viure si tens una mica de diners, doncs.
0: Clar, clar.
1: Si no, no, però...
0: Però tu aquí devies haver de començar de zero, com qui diu, no?
1: Sí, bueno, coneixia algunes persones per qüestions polítiques, per la Lliga Comunista Revolucionària, la LCR, i em vaig ficar en comissions obreres. Mm-hmm. Com voluntari,
0: sí.
1: Com tu ets voluntari a la ràdio,
0: sí.
1: I allí en comissions organitzaven entre gent que treballava en escoles d'idiomes, que era una mica costa amunt, però són contractes basura,
0: sí, precaris,
1: i
0: sí.
1: Molt precaris, i gent que només, bueno, van i venen, i tampoc li interessa molt la qüestió sindical, però fèiem coses durant uns anys. Doncs coneixia força gent fent això, tant gent catalana com altra gent estrangera.
0: I vas començar treballant de professor d'anglès?
1: Sí, que no m'agradava i no m'agrada i no ho feia bé, però sí.
0: Però el Senadiu és un patrimoni, clar, i aquí es valorava molt, perquè durant molt de temps ha sigut una assignatura pendent la qüestió de l'anglès,
1: sí.
0: Aquí com a societat.
1: Sí, però si agafes gent com jo, que només tinc habilitat de parlar anglès, que no és cap virtut, només és perquè vaig néixer en certa part del món, doncs jo no era un professor.
0: Clar, didàctica i això.
1: Però algun jefe d'una escola de mala muerte em diu, sí, tu ets anglès, però doncs comences ahir, et paga això i ja està. Però no és manera d'aprendre anglès.
0: No.
1: I jo sentia que era fraudulent, bàsicament.
0: Clar.
1: I tampoc sabia ensenyar.
0: Sí.
1: Doncs no m'agradava molt. Mm-hmm. Doncs vaig fer el salt a fer traduccions, bàsicament.
0: Uh-huh. I no et va costar gaire fer aquest salt?
1: Bueno, seria que aprendre una mica més castellà i català. Però la clau és poder escriure una frase en la teva llengua materna més o menys comprensible i decent. Si pots escriure en anglès, doncs pots traduir cap a l'anglès, no? I
0: clar, tu traduïes del català o el castellà a l'anglès.
1: Sí, has de fer-ho.
0: Escriure... No de l'anglès o català o castellà.
1: Jo puc escriure una pàgina en català o castellà, però hauries de corregir moltes coses, no? Per anglès puc fer frases que no fa falta la correcció.
0: Està bé.
1: O a vegades sí, però...
0: Està bé.
1: Doncs sí, no, els traductors sempre tradueixes a capa, al teu idioma matern, amb algunes excepcions de gent molt bilingüe, no?
0: Uh-huh. Mira, ara posarem la música que has triat.
1: Ah, molt bé.
0: I després seguim.
1: Molt bé.

0: Tu vas aprendre simultàniament català i castellà?
1: No, perquè havia viscut a Madrid durant uns anys i també vaig anar a Sud-amèrica durant uns mesos a Madrid i també a Sud-amèrica durant un any i sí, coneixia castellà. Jo era molt ignorant, com la majoria d'estrangers que arriben aquí. Estava molt ignorant de la realitat catalana.
0: I et sembla que si ara vingués un anglès com tu aquí ja té més coneixements previs dels que tu tenies o no? O segueix havent-hi aquesta ignorància?
1: No ho sé. Sospito que encara tenen aquesta ignorància, encara que Catalunya ha sortit més en les notícies, però la gent... Bueno, jo passava la família d'un amic quan tenia 18 anys, 2 mesos a Platja d'Aro, de vacances.
0: Sí.
1: I jo no estava conscient que existia el català. Clar, era el franquisme, però òbviament la gent de Platja d'Aro parlava en català, però... Doncs la gent que va a Lloret i... És molt difícil. Tu has estat en Lloret, per un estranger...
0: Si no surts de l'hotel, segurament no te n'entenes, però perquè hi ha gent que ve a la platja només a l'hotel
1: sí,
0: i ja està.
1: Però encara que vas a les botigues, en Lloret, és que la gent nota qualsevol accent... Bueno, jo he parlat en català en Lloret amb la gent i, clar, la majoria de treballadors, treballadores, no són
0: catalans.
1: No saben català. I doncs... La gent no té idea, no té idea. I això no ha canviat, em temo.
0: Tu, a més de traduir, escrius sobre literatura i sobre política.
1: Bueno, jo volia escriure sobre política, però ningú volia publicar el que jo volia dir. Doncs la literatura sempre, sí, m'ha interessat i jo sempre he tingut la inquietud d'escriure i sí, vaig començar als anys 90 fent ressenyes de llibres espanyols o catalans publicats en traducció en Anglaterra, no? I a poc he fet forces coses.
0: Per quins diaris escrivies o quines revistes?
1: Bueno, diverses. Vaig començar més o menys amb el Times Literary Supplement i després feia forces coses per a The Guardian i The Independent. I encara faig necrològiques de tant en tant.
0: Necrològiques?
1: Per a The Guardian.
0: D'escriptors que es moren? O...
1: Sí, bueno, per exemple, l'últim que vaig fer, l'any passat vaig fer 2, i l'un era Mercè, Juan Mercè,
0: sí.
1: I l'altre era Carlos Ruiz Zafón. Doncs, sí, quan hi ha... alguna persona catalana, espanyola, que és força coneguda per justificar en The Guardian, segons la seva opinió dels editors, una necrològica. Sí.
0: Ells dos escrivien amb la Barcelona com a fons, no?
1: Sí, i tant. Sí. No, Mercè... Bueno, sí, els dos. Sí, jo sóc forofo de l'escriptor de Mercè. Encara que si t'agrada algú no vols que mori, però era un gran plaer fer la seva necrològica, perquè pots expressar, no és són 1000 paraules, però pots expressar el que penses una miqueta. Mercè era molt contradictori, era molt provocatiu, molt anti-independentista, però...
0: Sí, això és el... Sí, però la seva literatura a mi també m'agrada molt. Sí.
1: I també crec que els independentistes, els partits, Convergència i Unió, bàsicament, ha fet l'errada van fer l'errada de no apreciar que una persona pot escriure en castellà, una persona pot ser un provocador nat com Mercè, però haurien d'haver-li reconegut. Bueno, és una polèmica, però jo crec que no pots apartar aquesta gent.
0: La cultura és cultura, sí. I la literatura, literatura.
1: Si vols entendre el Barcelona franquista, doncs Marseille és bàsic, no? Com Vázquez Montalbán o Mendoza, tots escrivint en castellà.
0: Sí. Tu vas escriure un llibre sobre Vázquez Montalbán, no?
1: Sí. Era un llibre escrit una mica en ràbia, perquè quan va morir, tan jove, no?
0: En
1: 2003.
0: I de manera tan inesperada.
1: Sí. Jo tenia la sort d'haver-li entrevistat uns 12 mesos abans de la seva mort. I estava malament, jo me'n recordo, estava en Balcells, en l'agència, sí. I ell pujava l'escala i estava pantejant en una escala de com anar des d'aquí a la planta, és una planta només.
0: I
1: no era un dia de calor, però amb un suant i tot, no disfrutava de bona salut.
0: Ai. I també ets expert sobre Arturo Barea, no?
1: Expert, no sé, però sí. No, vaig fer una tesina sobre Barea i després van publicar un llibre, sí. I tenia la sort que de Barea, que és madrileny, que ningú havia escrit res. Bueno, havia crítiques, però ningú havia investigat Barea, doncs jo era el primer en aquest sentit. I coneixia gent que havia... podia entrevistar gent que havia conegut Barea, doncs estava bé.
0: Que bé. I segueixes amb la nacionalitat britànica?
1: Sí, tant, sí. Bueno, l'única alternativa és buscar la nacionalitat espanyola. I he pensat en fer-ho, però perquè seria més còmode per Brexit i tot això, i no tinc cap lleialtat patriòtica a Gran Bretanya, però és un... hi ha tants papers i paperets i cues i entrevistes, i has de jurar la lleialtat al monarca també.
0: Ufa.
1: No, això és una cosa que pots dir, bueno, sense creure'l, però penses... I, bueno, també pensava que podria arribar a la nacionalitat catalana i podria
0: bé
1: anar directament, però potser no arribarà aviat, doncs no sé.
0: Tant de bo, que ha sigut possible.
1: Sí.
0: Tu sempre has estat implicat en política,
1: sí,
0: no? I ara, bueno, celebrem... aquest any fa 20 anys del 15M.
1: 10 anys.
0: Sí. Mm. Ai, sí, 10. Sí, que era el 2011. Sí. No, tenia apuntat 15 i ara he deixat anar, i és el 15M, clar.
1: Sí,
0: tu t'hi vas implicar, no? I ara pertanys encara als anticapitalistes.
1: Sí, no molt en el 15M, precisament. Sí, una miqueta. A Horta, que és el barri on vist des de fa 23 anys, doncs a Horta va muntar en 2001 una plataforma antiglobalització que va cobrir tot tipus de coses, antiracisme, manifestacions contra la guerra d'Iraq i tot això. Mm-hmm. Doncs estava més ficat en aquest tipus de plataforma que en el 15M en si mateix.
0: Sí.
1: Doncs sí, i estava involucrat amb la CUP una miqueta, i ara m'he ficat en anticapitalistes, però no sóc actiu. Estic escrivint coses i... i bueno, la gent jove ha de portar... no és a dir, no és una excusa per no dir res, per no ser actiu, però la gent jove és la gent que pot canviar el món.
0: La gent
1: més gran podem donar suport, podem participar, podem donar calés si tenim, però és la gent jove que ha de portar el pes de la militància.
0: Sí, però bueno, està bé tenir-ho com a fita, no? I confiar en les generacions

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
4: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. De Ricky Rubio Foundation, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Uriel López Martínez, que va néixer a Ciutat de Mèxic, la capital de Mèxic. Hola, Uriel, com estàs?
1: Hola, bones.
0: Ciutat de Mèxic és immensa, no? A quin barri vas néixer tu i quins records en tens?
1: Doncs vaig néixer al sud de la ciutat. Allà els districtes es diuen delegacions. Llavors vaig néixer a la delegació Cuyoacá, que és com al sud, com allà, que és famós pel on vivien la Frida Kahlo.
0: Sí, i tant, allà hi ha la Casa Blava, no?
1: Sí, però no, diguéssim, no en aquell barri, sinó un barri més popular. Llavors sí, soc del sud de la ciutat.
0: Sí, sí. I què, feies molta vida al carrer, allà de petit?
1: La veritat és que sí. O sigui que afortunadament va néixer com en un lloc que permetia, o sigui, com un barri que, on jugàvem la pilota al carrer, tallant el carrer, passaven els cotxes, ens fèiem al costat quan passaven i tornàvem. O sigui, era, no sé, com que comparat amb potser com està la situació actual, doncs crec que em va tocar un moment bastant privilegiat en el sentit de poder fer més vida al carrer.
0: És difícil fer-se la idea de les dimensions, no?, de Ciutat de Mèxic, perquè hi ha carrers llarguíssims i és una ciutat molt, molt gran, no?, que deus trobar Barcelona petita al costat.
1: Sí, en realitat sí. O sigui, quan vaig arribar aquí, o sigui, quan, i encara em passa ara que quan dic, bueno, que Barcelona em sembla molt petita.
0: Sí, clar.
1: Si la gent no em creu.
0: Sí, yeah.
1: I sempre em pregunta, però

0: què? De on ets jo? De la Ciutat de Mèxic, jo.
1: De fet, em...
0: Però realment, quan t'explicava lo dels de districtes,
1: sí,
0: realment tot, crec que tot Barcelona seria el districte més gran de la ciutat. O sigui, fixa, pensa que són 21.
1: Sí. És una immensitat.
0: Sí, sí.
1: A més, Mèxic com a país és molt divers, a part de ser molt gran, no?
0: Mm.
1: Tu què destacaries del país i de la seva diversitat?
0: Doncs crec que just tot el tema cultural, o sigui, com que realment és un lloc on el tema identitari es posa molt en dubte, perquè realment hi ha tanta gent tan diferent, o sigui, des del tema els orígens precolombinos, o sigui, com prehispànics, després el tema de la colonització, després la, el, diguéssim, com el país actual, o sigui, com que ha passat per moltes etapes i realment ara el nord de, del país no té res a veure amb el sud. Ah. O sigui que hi ha una varietat i un, no sé, com que és que realment, no, culturalment hi ha tantes diferències que a vegades penses, bueno, i
1: no
0: que,
1: pots abastar tot.
0: Què vol dir ser mexicà?
1: Clar, clar. I queden moltes comunitats indígenes?
0: Sí, en realitat sí. O sigui, el problema que té és com que segueixen sent els grups més marginats.
1: Mm-hmm.
0: O sigui...
1: I queden repartides molt en tot el país o estan més focalitzades en alguna zona?
0: Estan a tot el país. O sigui, realment el més conegut és al sud,
1: uh-huh,
0: que seria tota la part de Oaxaca, Chiapas, és com la part més coneguda, però realment, de fet, jo vaig treballar a comunitats indígenes al nord, on jo pensava que no hi existien, i realment vaig al·lucinar de la varietat. O sigui, com... A nivell de llengües, si no m'equivoco, o si es parlen més de 60 llengües diferents,
1: uh-huh,
0: indígenes, o si, i moltes no tenen relació entre unes i altres.
1: Clar, i deuen ser més aviat llengües orals, no? O n'hi ha alguna que...
0: Sí, la majoria sí. O si, qui, diguéssim que moltes estan desapareixent.
1: Per... Uh-huh. I no s'ensenyen acadèmicament.
0: Malauradament, no. O sigui, de fet, nosaltres, o sigui, com a la ciutat, de la part que jo soc, que és com la ciutat del centre,
1: sí,
0: i fins i tot arreu del món es fan servir paraules d'origen mexica, que era com el que parlaven els nàhuatls, els mexicas, els que també els diuen asteques,
1: sí,
0: que fins i tot no sabem. Per exemple, la paraula aguacate.
1: Ai,
0: que és d'origen mexica o xocolata o aquestes coses.
1: Que interessant. I tu vas fer els teus estudis allà, no? Què vas estudiar?
0: Doncs és que la meva vida acadèmica és una mica complexa d'entendre, però diguéssim que oficialment vaig acabar una carrera en història,
1: sí,
0: i també vaig fer arts, però no acabada, diguéssim.
1: Bueno.
0: Però... I pes que actualment és el que més em dedico, diguéssim,
1: sí,
0: al tema
1: sí,
0: artístic.
1: Sí. A vegades els estudis acadèmics i la professió no tenen a veure, o no tot passa... A vegades aprens més, no, de la vida que no,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: no de la part acadèmica. I tot i la seva diversitat de Mèxic, tu vas decidir venir cap aquí. Què ho va motivar?
0: Doncs sí, o sigui, realment, no sé, crec que, o sigui, com que vaig passar per moltes etapes, o sigui, realment jo crec que també és un país que la vida és bastant accelerada i depèn també com siguis. Jo, com sóc una persona hiperactiva, fins i tot diagnosticada amb hiperactivitat,
1: sí?
0: Diguéssim que vaig... viure moltíssimes coses i va arribar un punt que vaig quedar una mica com bueno, ja he viscut gairebé tot, que em falta. Llavors, no sé, crec que va coincidir amb una etapa en la meva vida on necessitava com simplement una mica d'espai, diguéssim, treure, així, tenir una mica de distància, i al final vaig decidir allunyar-me una mica, que va ser venir aquí, però bueno, s'ha allargat.
1: I vas triar Barcelona per alguna raó?
0: Sí, jo sempre havia volgut viure a una ciutat amb mar, Que estigués al mar, perquè clar, realment la Ciutat de Mèxic està, o sigui, la platja més propera està a 4 hores, llavors. I també realment per mi, per les, el tema amb el que sempre m'he dedicat, o sigui, com el tema tan polític, com per exemple com el skate, l'art urbà i tot això, diguéssim que sí que era una ciutat de referents, diguéssim, o sigui, que es parlava molt sempre.
1: Sí,
0: sí, sí, que... com una ciutat alternativa, diguéssim, o sigui, ara com el que ara diuen que és Berlín, sí. Així, com en aquell moment es parlava bastant de que Barcelona era així com una ciutat bastant alternativa.
1: Yeah. I vas trobar molta diferència entre la manera de plantejar els estudis aquí a Mèxic, perquè tu vas fer un màster aquí, no?
0: Sí, sí. O sigui, el màster realment no em va semblar gaire exigent.
1: Yeah.
0: Perquè realment és que aquí hi ha, no sé, sap greu dir-ho, però s'ha muntat tot un negoci de màsters, sí, que existeix màster de tot.
1: Ja. Yeah.
0: Tota mena, i realment perquè està enfocat a estudiants estrangers, o sigui, els màsters realment han inventat màsters de tot tipus.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Però sí que el doctorat ja després va ser com més exigent, no? O sigui, com el màster sí que em va deixar, fins i tot perquè aquí...
1: Decebut.
0: Sí, fins i tot perquè aquí durant un any, a Mèxic no va, no, com a mínim han de ser de 2 anys, llavors com que em costava entendre, ja després el doctorat sí que era més rigorós. I tot i que ho vaig fer tant del màster com el doctorat sense beca, o sigui que,
1: yeah,
0: que diguessin que també això comportava les seves complicacions,
1: sí, sí, sí,
0: per
1: sí,
0: mi.
1: Sí. I llavors també exigeixes més, que no hauria de ser així, no? Però si a sobre t'ha costat uns diners, no? Tens molta exigència de cara al que t'ofereixen, no? Bueno, ets coautor del llibre Descentrar la mirada per ampliar la visió, i que porta com a subtítol Reflexiones en torno a los movimientos sociales desde una perspectiva feminista y antirracista, i el vas fer amb la Florencia Brizuela. Jo sóc molt conscient que hi ha racisme a la societat, però específicament, com dius tu en el llibre, en els moviments socials, per què ho dius?
0: Perquè, o sigui, just el llibre va enfocat, diguéssim, que a un, o sigui, a un sector que en si consideres que ja és com un sector crític, no? O sigui, diguéssim, sí, que sí que hi ha el racisme quotidià, que hi ha bastant, diguéssim, o sigui, com els prejudicis que hi ha cap a la gent que té la pell així més morena, que ha nascut, que té una altra religió, que ha nascut en un altre, o sigui, els estrangers en general, però estrangers de països pobres,
1: clar,
0: dir alguna
1: cosa, ja, ja, ja.
0: Vale? Llavors, però també diguéssim que aquest seria com el racisme vulgar, per dir d'alguna manera, o sigui, que hi ha, i que realment fins ara només s'ha associat a ideologies així més conservadores o feixistes, no? Però també existeix un altre racisme, que és el que des de fa anys es va, o sigui, es ve des de molts, diguéssim que des de l'acadèmia, les teories més teòriques, però també fins i tot dels moviments socials de gent que lluita contra el racisme, es diu el que és el racisme estructural, que té a veure amb tot el racisme que hi ha dins les institucions, dins el pensament i tot, o sigui, com, fins i tot com està enfocada l'educació, no? O sigui, que realment a Europa pues, és com l'eurocentrista, se sap poc de lo que passa a altres països, no? O sigui, llavors això implica que la gent creixi amb molta ignorància, per dir-ho d'alguna manera.
1: Clar,
0: o sigui,
1: clar,
0: com
1: clar.
0: A mi de vegades em fan preguntes que són en sèrio.
1: Ja, ja, ja.
0: Saps?
1: Ja, ja.
0: O sigui, com, o sigui sí, realment, i els països, diguéssim, entre cometes, de tercer món, tenen una història riquíssima, com
1: i
0: en
1: tant,
0: el cas de Mèxic. Llavors, quan et fan preguntes tan, diguéssim, ignorants, o
1: sí,
0: no
1: sí,
0: sé,
1: sí, sí,
0: és, quan, és el que li diem que és el racisme estructural, amb què la gent ha crescut, diguéssim.
1: Sí, sí,
0: saps?
1: Sí.
0: La projecció que es fa d'altres llocs que no siguin només europeus.
1: Sí, sí, tens la veritat d'aquí i ja no te'n planteges d'altres, no? Mira, que ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
0: Vale, d'acord.

0: La teva tesi es titula Entramados críticos entre arte, comunidad y pedagogía, formas colectivas de acción y participación en el arte y la cultura. Què entens tu per art comunitari?
1: Doncs just en la tesi el que intento és com revisar el concepte d'art comunitari, que de fet, mira, està bastant lligat amb el que parlàvem abans, o sigui, com que el concepte que fins ara es fa servir és com un concepte molt, com dir-ho, assistencialista, com que una idea d'intervenir en les comunitats amb cometes, perquè realment són comunitats abstractes, no? O sigui, diguéssim que sempre existeix en aquesta visió com una persona professional i un desfavorecido.
0: Clar.
1: Saps? Sí, llavors, és el que jo qüestiono. O sigui, com que realment jo quan parlo de les comunitats ho parlo una mica com just treballant, de fet, unes professores de la Universitat de Mèxic que s'han fet bastant famoses, la Raquel Gutiérrez, la Mina Navarro, que parlen de que la comunitat en realitat no ha de ser un tema ni guiat per les identitats ni per les afinitats excessives en creences polítiques, religioses, tot, sinó que realment ha de ser com una comunitat més de suport mutu i col·laboració, o sigui, com que canvia tot. Llavors, la meva proposta és com que la comunitat són comunitats d'autoorganització, o sigui, que s'uneixen per crear cooperació, diguéssim, no tant per crear un lloc, o sigui, com d'un dins i fora, perquè és el problema que tenen les comunitats identitàries o d'afinitat, que és com que sempre hi haurà gent que estaria dins i gent que estaria fora. I és just el que no, o sigui, el tipus, la comunitat, diguéssim, com més nociva. I jo intento plantejar una altra comunitat que és més la de la cooperació, el suport mutu i l'autoorganització col·lectiva.
0: Em va arribar molt la idea, això de que l'art ha de ser més una qüestió cooperativa que no tant una qüestió d'adular els genis, no? Que tu quan deus sentir parlar del Picasso, del Dalí, d'aquesta gent, se't deuen posar els pèls de punta, no?
1: Sí, però jo crec que també, o sigui, responen a una època històrica que no podem negar, o sigui, com que sí, que realment ara els podrien qüestionar del paper que representen actualment, però no sé, en aquella època sí que es veia diferent, per dir-ho d'alguna manera, fins i tot des d'una perspectiva així més machista o aquestes coses, i com que ara jo crec que sí que ha hagut una democratització més de lo que seria l'art i la cultura, i ara els reptes serien diferents, o sigui, ara no, és més complicat que entri com a, o sigui, que surti aquesta figura del geni.
0: Sí, però bueno, si ara anem a veure exposicions en els grans museus, també veus com exposicions que es dediquen a títol personal, no? Com a ídols, més que a un corrent artístic, o jo sí que he vist exposicions així comunitàries, bueno, de dones, per exemple, o això, però són espais així més petits o alternatius, bueno, algunes galeries o això, o espais alternatius, però els grans museus trobo que encara segueixen molt aquesta tendència, no? d'idolatrar.
1: Jo crec que sí, però els més clàssics. Diguéssim que hi ha un altre tipus d'art que entraria més en el que es diu art contemporani, diguéssim que sí que intenta, no sé, tot i que hi ha coses que no m'agraden, no sé, el que es mostra el CCCB, que realment, o el MAC, va, fins i tot, o aquests espais així més d'art contemporani, sí que de vegades surten coses bastant interessants que no seria, diguéssim, una forma clàssica d'art, o sigui, de pintura, escultura, dibuix, sinó seria més intentar posar de forma visual, auditiva o altres formats com el pensament, no? O sigui, com que, diguéssim que aquest seria també la proposta que hi ha actualment, no? O sigui, com que molt de l'art que és de les exposicions tenen a veure més amb el tema de pensament crític.
0: Sí, un art més conceptual, no? Tu treballes a la Secretaria de Can Batlló, deu ser apassionant com a lloc de treball, no? Per les persones que no ho coneixen, com definiries Can Batlló?
1: Doncs mira, just crec que un dels intents que fem és fer el que et deia de construir una comunitat en el sentit crític com el que et deia, o sigui, més de suport mutu, de col·laboració, d'autoorganització col·lectiva, o sigui, és com l'aposta, diguéssim. I sí, realment a mi m'agrada bastant com, no sé, corrent on jo, que a la vegada també crec que representa com molt del, de les meves aspiracions polítiques i socials. Sí.
0: Tu participes en el grup d'art de Can Batlló. Quins objectius té aquest grup? Hi ha moltes disciplines representades?
1: Doncs just som un taller que treballa, diguéssim, amb tot el tema d'arts visuals i arts plàstiques. En un format bastant ampli, o sigui, des de tot tipus. Des del que on dèiem, des de les coses més clàssiques fins unes més, diguéssim, més alternatives. La nostra feina bàsicament és dinamitzar l'espai, diguéssim, dins dels 28 grups diferents que hi ha dins de Can Batlló, som un mes, i la idea és com servir com d'espai per tractar tot el que tingui a veure amb art plàstic visual o d'altres tipus, oferint tallers, deixant l'espai perquè gent pugui fer coses concretes, també la gent que ve vol fer servir l'espai de forma més recurrent, pues, els demana com participar en l'assemblea, o sigui, com que no és només, clar, diguéssim, un coworking, sinó no, que seria una implicació. S'ha d'implicar, sí. Uh-huh. I sempre sobre el pensament de l'intercanvi, o sigui, tant, o sigui, tu das i reps.
0: Sí, això vale. Està molt bé.
1: I a la vegada també fem exposicions, just ara que parlàvem de les exposicions, ara tenim, sí, oberta una convocatòria,
0: sí,
1: per programar tot un any d'exposicions a la sala d'exposicions de Can Batlló. I estem rebent coses bastant interessants.
0: Clar. Per conèixer tot el que, tota l'oferta de Can Batlló i aquestes convocatòries i això, que és qüestió de connectar-se a la pàgina web.
1: Sí, que la gent entrar a la pàgina web o,
0: sí, o perquè no es divulga allò pel carrer amb cartells o coses d'aquestes, no?
1: De vegades,
0: es tracta,
1: o sigui, depèn de l'activitat
0: web.
1: Perquè de vegades no ens han arribat multes per penjar cartells.
0: Ja.
1: Gairebé tot.
0: Però el més segur i les programacions regulars i tot això es poden trobar
1: a la pàgina web o posant-se en contacte amb la comissió d'activitats, que és la que gestiona l'agenda, diguéssim.
0: Tu també tens un taller de serigrafia al carrer Sagún. És la disciplina artística que t'interessa més?
1: Doncs no més, perquè realment allà fem només serigrafia i jo faig més coses, pintura, dibuix, gravat. No més, però diguéssim que a nivell sortida econòmica o laboral és com de les que més entenen.
0: Sí. Això també s'ha de tenir en compte, perquè un també ha de menjar i pagar el lloguer i aquestes coses. Has tornat a Mèxic?
1: Cada cop intento més, o sigui, abans em costava més perquè la meva, diguéssim, vida aquí era bastant precària, o sigui, com per això de que em vaig pagar els estudis jo, meva feina, el tema papers, tot això, clar, que complica les coses, diguéssim, ara tinc una vida una mica més estable i per això intento com tenir com, no sé, com dir-ho, com més vinculació, així com a Mèxic vaig convidar els meus pares perquè vinguessin a l'estiu i bueno, ara la idea és anar-hi a l'estiu també.
0: Que bé. I què valores de Sants?
1: Doncs tota la història d'autoorganització, lluita social, col·lectivitat, o sigui, realment, des de que, o sigui, va ser coincidència que jo quan vaig arribar a Barcelona fa 11 anys vaig arribar a Sants i va coincidir que els primers dies hi havia una mani davant casa meva i ja.
0: I ja dius, aquest és el meu barri.
1: Sí.
0: Va ser quan s'hi va entrar, a l'11 de juny.
1: Era per aquelles èpoques, sí. O sigui, realment jo me'n recordo aquella mani que no sé de què era, però em vaig unir.
0: Sí.
1: Perquè cridaven així, anticapitalistes i tot, i vaig pensar que era de mi rotllo, diguéssim, perquè jo ja venia d'experiències a Mèxic.
0: Clar.
1: I sí, va ser per aquella època que també estava el 15M i tot.
0: Doncs molt bé. Mira, que em diuen que se'ns acaba el temps del programa.
1: Vale.
0: Moltíssimes gràcies per les experiències tan riques que tens i per la teva posició davant de la societat i davant de la vida i de l'art. I tant de bo serveixi de tacadoli i s'escampi el teu testimoni. I moltes gràcies per haver-nos el volgut explicar.
1: Gràcies per convidar-me.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020, sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
7: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
8: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
9: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
3: I a la teva ràdio.
5: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
6: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar el Javier Fernández, que va néixer a Guatemala, a la capital del país, Ciutat de Guatemala. Hola, Javier. Com
1: Bona
0: estàs?
1: Tarda.
0: Com va tot?
1: Sí, bé, bé.
0: Ja.
1: Va bé.
0: Tu vas passar la teva infància i part de la teva joventut a Ciutat de Guatemala. Quins records en tens?
1: Tinc molt records, no? Però sí, vaig néixer a Guatemala a l'any 77 i vaig viure allà fins als 18 anys i tinc tota la meva família allà, bàsicament. Yeah. Solament tinc una hermana més a prop a Itàlia, però tota la meva família és allà. Doncs tinc, diguem, el cor una mica partit, no? Perquè sí, sí, els meus cosins, la meva àvia, tots, no?
0: Ja, yeah. I és una ciutat així tan urbana com Barcelona, o...?
1: Són ciutats com diria, amb menys estructura, no? I yeah, menys denses. No és una ciutat molt bonica, té les seves parts molt bonites i interessants, però sí, és molt diferent a Barcelona, diria. És una ciutat més dispersa, més... Barcelona té molt disseny, és molt coneguda per el seu urbanisme a nivell mundial, no? I aquestes ciutats de Llatinoamèrica tenen molt que aprendre, no? De Barcelona.
0: Hi ha molta arquitectura colonial encara?
1: Sí, sí, sí. Hi ha. Especialment a Guatemala hi ha una ciutat que es diu Antigua Guatemala, que és molt bonica, que és colonial al 100%, amb aquesta arquitectura de patis, no? Patis centrals amb portals i molt... Molt bonica, no? Però sí que diria que a tota Llatinoamèrica hi ha ciutats específiques molt colonials, però la resta han anat creixent una mica descontroladament, no?
0: Ja. I del país en general i de la seva diversitat, què en destacaries? Hi ha molts grups, diguéssim...
1: Indígenes. Sí. Hi ha una cultura molt rica, jo admiro molt les cultures indígenes. No estic segur si són 24 o 21-24 dialectes diferents. Hi ha alguns com el Quechí, Cachiquel, alguns que són més idiomes, diguem, que són els més parlats, no? I hi ha una cultura ancestral molt rica, en les seves costums, el seu menjar, també el colorit, no? dels tèxtils, i les ciutats arqueològiques com Tikal o algunes altres són molt impressionants realment, no?
0: I les comunitats indígenes, tu creus que estan representades als estaments de poder?
1: Això és un tema molt controversial, no? Però sí que hi ha alguna representació, però no és... diguem, no són partits, no estan integrats en partits polítics forts. Ara mateix hi ha un partit que els ha integrat més i ja ho veurem, no? Però sí que hi ha certa representació, però en general diria que no, els poders no pertanyen als indígenes.
0: Yeah.
1: Pertanyen a aquella mescla històrica d'espanyols amb indígenes, no? O descendents d'espanyol, bàsicament, o d'altres països.
0: I de la cultura maia, que és potser la que ens ha arribat més aquí, allà és visible?
1: Sí, les persones són descendents dels maies, no? Digo, les persones som, diria, el tema en el meu cas específic és la meva bisàvia, o no sé com es diu,
0: però sí, això, bisàvia.
1: Sí. Que té sangre indígena, no? I la resta són espanyols, una mescla, no? Però diguem que sí que hi ha a les ciutats, tu veus la gent, i la gent té les seves costums, però sí que per, emigren molt a les ciutats, no? Per trobar feina, perquè allà el sector primari és l'agricultura i l'ingrés més potent de diners al país són les remeses dels emigrants que estan als Estats Units, bàsicament, als Angels. I... doncs perden una mica les seves costums quan emigren a les ciutats, no? A la ciutat de Guatemala principalment, o a altres ciutats secundàries. Però sí que si surts de la capital i vas a l'interior del país, sí que veus molt més la cultura real dels indígenes i és meravellosa, diria, no?
0: Deuen ser molt visibles als mercats, no? Que deuen vendre els mercats, productes allà.
1: Exactament. Quan vas al mercat central de Guatemala, inclòs a la ciutat, veus perfectament el vestit o els seus atuendos, no? No sé.
0: Sí.
1: I hi ha un mercat molt famós, no? On pots veure alguns dels rituals que fan amb el foc, amb certs rituals que són molt, sí, que esquipules. Hi ha un mercat molt famós. Sí, el mercat es reflecteix molt, molt millor, diguem, no?
0: Ets el primer guatemaltec d'origen que entrevisto. No, guatemalenc es diu.
1: Guatemalenc?
0: Sí, no? Hi ha poca emigració al país, o és que tothom se'n va cap als Estats Units, com deies?
1: Sí,
0: perquè aquí no n'arriben gaires,
1: és molt,
0: no?
1: Molt lluny, no?
0: Sí,
1: molt lluny. I Estats Units és no vull dir fàcil, no? Perquè no és fàcil anar cap als Estats Units. Tens aquesta travessia del tren aquest de la bèstia, que es diu, no? Que és molt perillós, i tens que creuar tot Mèxic, no? Que és un país molt gran. Però sí, la majoria emigren als Estats Units, a Los Angeles especialment, no? I Europa ja és molt més lluny, més complicat, i crec que precisament com hi ha molta gent ja als Estats Units, és més fàcil per a ells la integració, no? Sí que he conegut gent de Guatemala a Barcelona i altres ciutats, però molt més d'altres països, no?
0: Sí, perquè ve molta altra gent de països latinoamericans, no? Pel tema de la llengua i així.
1: Sí, correcte.
0: Tu fins quin nivell d'estudis vas fer allà?
1: La carrera d'arquitectura. Vaig estudiar la carrera a Mèxic, i després vaig vindre a Barcelona precisament a estudiar un màster d'arquitectura, no?
0: Sí.
1: I perquè m'havia escoltat d'una tieta política, que era una ciutat molt bonica. Ella havia viscut a Barcelona crec que tres anys o... I vaig parlar molt de Barcelona, i també a la carrera, el director de la carrera havia fet el seu doctorat a Barcelona en Gaudí precisament, i doncs quan vaig terminar la carrera vaig parlar amb ell, i ell em va dir: jo et podria dir moltes coses, no, de Barcelona, però precisament tinc dues noies que són catalanes de Barcelona, d'intercanvi. Doncs ve si parla amb elles directament, no? I després vine amb mi. I vaig conèixer aquestes dos noies arquitectes joves, com jo en aquest moment, no? I em vaig convèncer, no?
0: De venir cap aquí.
1: Em deien: no, sí, l'arquitectura és meravellosa, però la ciutat és meravellosa, i el mar és meravellós, i la festa és meravellosa. Doncs amb 24 anys, doncs...
0: Que bé. Sí. El màster, amb quina llengua es feia?
1: Es feia en castellà, però també en català, una mica en català, no? I teníem els apunts en català, Doncs hi havia alguns profes que sí que la donaven en català a la UPC, i a vegades canviaven a castellà, però sí que vaig començar a escoltar una mica català a la carrera, no?
0: Ah,
1: la carrera, no, al màster, diguem, no?
0: Però a tu no t'exigien fer els treballs en català?
1: No. Podies... realment era un màster que ja et deia que era en castellà.
0: D'acord.
1: Però sí que tenies dos idiomes, no?
0: Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Vale.

0: I després del màster ja vas decidir quedar-te a Barcelona?
1: Al principi era una mica fer una experiència de treball, un any. En aquest moment compartia pis amb quatre amics, estava disfrutant molt la ciutat, no? Viatjant una mica, perquè la meva idea era vindre a veure i a tocar l'arquitectura, diguem, i conèixer altres països europeus, i el Marroc i altres països. I doncs, però sense donar-me compte, els anys van anar passant, no? I quan vaig pensar, ara mateix ja sóc a Barcelona, ja visc aquí de veritat, doncs em vaig plantejar quedar-me, no? I justament vaig conèixer la meva dona, no? que és catalana. Doncs això va ser un...
0: Ja definitiu.
1: Sí, un definitiu. Però no, diguem que en el meu cas, a diferència d'altres casos, no? És per decisió pròpia, no? No tinc que... Afortunadament, no? Quan veig persones de Llatinoamèrica, especialment, sí, no? Del meu continent, que arriben i tenen molts problemes, realment els admiro, no? Perquè... Mm-hmm. Perquè deu ser molt dur, molt dur això. Sí. I en el meu cas, doncs, va ser una decisió pròpia, i aquí estem, no? Amb una nena de 2 anys i amb la meva dona catalana.
0: Et devia afectar la crisi del 2018, no?
1: Sí,
0: perquè
1: sí,
0: pels
1: sí,
0: arquitectes
1: sí.
0: Va ser...
1: Sí, va ser horrible això, perquè eren vaques gordes, no? I tenies podies escollir on treballaves, no? I de sobte res, no? Doncs sí va ser complicat. Vaig trucar a alguns amics a Llatinoamèrica per a veure si des d'aquí podia fer algunes cosetes allà. Vaig començar a fer coses allà, i aquí alguns encàrrecs petits o treballs per altres, no? Per enginyeries, o... però ja ningú contractava, no? Diguem, doncs sí, és un sector molt que tots els sectors, òbviament, però la construcció, no, i els serveis localment són els més potents, no? I doncs sí, va ser un cop molt complicat, no, de superar, diguem, no? Després d'uns quants anys ja vem la llum al final, no? Però sí, és, va ser complicat això.
0: Uh-huh. Sí. I què t'agrada de la feina d'arquitecte?
1: Ah, moltes coses, no? Moltes coses. El disseny, el que interactues amb distintes persones, escoltes, no? Molt. Però sí que m'agrada la part social, la part sostenible, la part de disseny de l'arquitectura, però m'agrada menys la part burocràtica, la part de... Té moltes, diguem, és un sector dur, no? Complicat, diguem, la construcció. Doncs tens que lidiar amb moltes amb distintes parts, diguem, no? Doncs sí, però és una carrera molt, molt, molt bonica, diria. És una mica sacrificada, però sí que tornaria a fer-la, no? Estic molt, molt content amb ser arquitecte, però sí, té moments que és preocupant, que tens molt estrès, no? Molt estrès.
0: Clar, perquè no deus poder fer sempre el que vols, no? Les coses de la manera que tu les faries, si només depengués de tu.
1: A vegades, doncs... però crec que això no és el problema en si mateix, en el meu cas, no? Ja
0: sí.
1: De tot. Doncs crec que quan es complica més és quan tens moltes traves administratives, yeah. Problemes amb la constructora,
0: la burocràcia.
1: La burocràcia, tot aquell grup de stakeholders que estan interessats, no, en el projecte, i tots hem d'entendre'ns, no? I és meravellós, no? M'agrada molt la construcció, però la part administrativa, burocràtica, és la que menys m'agrada, però crec que és una carrera molt, molt agraïda, i estic molt feliç, no?
0: Està bé. I què fas per seguir mantenint el català o per seguir-lo aprenent?
1: Doncs ara mateix vaig a Esplugues, al Xerrem, no?
0: Sí.
1: És aquest grup de, per parlar, conèixer gent, no? I parlar una mica amb la Teresa i està molt bé, no? Perquè en el meu cas mai havia parlat, no? Escoltava el català, ho entendia més o menys bé a la feina, diguem, no? I a casa meva, però mai havia parlat. Doncs anar al Xerrem i ha estat una bona experiència, no? Perquè comparteixes amb altra gent que està també aprenent i està molt bé això, no? I a part faig alguna classe a Sant Just també, més de gramàtica, no? Que això és més complexa, la realitat, no? Aquell de pronoms febles i tot això, i els accents, no? Però sí, poc a poc, no? Crec que...
0: Per la feina no ho necessites.
1: Diguem que seria millor parlar-lo, no?
0: És un plus, però...
1: No, i realment sí que es necessita per redactar memòries i especificacions de materials i de descripció dels projectes, etc. Pots fer-ho a castellà, òbviament, però sí que la majoria dels projectes ho fem en català. En aquest moment els fa altra persona, no? Diguem. Però sí que m'agradaria, ho entenc, no? Però, sí. Però m'agradaria escriure, no? Doncs, però diguem que si ho entens pots sobreviure, però no és ideal, no?
0: Clar, sí. I has tornat a Guatemala?
1: Sí, he tornat unes, no sé, unes 6-7 vegades en tot aquest temps, o més, quizás, però potser més. Però intento anar cada dos o tres anys, no?
0: I has vist molts canvis?
1: És difícil, perquè sí que es noten una milloria, diguem, en la violència, en quant a violència, perquè són països que tenen molts problemes estructurals, no? De mares, de narcotràfic, de, bueno, doncs, són aquests països petits a sota de Mèxic, no? I Mèxic és un país molt, molt potent i molt de narcotràfic també, no?
0: Sí.
1: Doncs aquests països tenen problemes d'aquest tipus i però tot i això crec que està millor que fa uns anys, diguem, en quant a violència, en quant a altres temes, corrupció és complicadíssim, no? És, hi ha molta corrupció, diria, no? I això no deixa que avanci que avanci el país, no?
0: La diferència entre rics i pobres, tens la sensació que es fa més gran cada vegada o
1: sí,
0: al contrari?
1: Sí.
0: Sí.
1: I aquest coeficient de Gini es diu, no, que marca la precisament això, no? I crec que Guatemala està després dels països africans, i Guatemala és un dels següents, no? Doncs és realment preocupant, no? Que això passe, no? Perquè tens gent molt, molt rica i la majoria molt pobra, i això crec que no deu ser, no?
0: I a part de la feina, de seguir aprenent català, de cuidar la família, no sé si encara et queda temps lliure, què t'agrada fer?
1: Tinc poc temps lliure
0: ja ho penso.
1: Però sí, per la nena precisament, amb activitats amb la nena també, però amb pintura, amb temes de ballar i de joguines i tal. Però sí, no, m'agradava llegir, no? Però ara mateix llegeixo poc, diguem, però sí, toco una mica de la guitarra, m'agrada molt caminar pel carrer, sí, pel
0: carrer. I anar mirant edificis.
1: Sí, edificis i més cada penso que cada vegada sí, òbviament miro els edificis, és inevitable, ja vas fent una visita d'obra quasi, no? Però m'agrada més veure la gent com es comporta. Més cada vegada, no sé per què.
0: Yeah.
1: Però sí que sí que m'agrada anar a la muntanya a vegades, no? No sóc un amant de la muntanya, però sí que estic, crec que descobrint altra vegada la naturalesa. Per què? Perquè a Guatemala anava molt a la naturalesa quan era petit, no?
0: Yeah.
1: Amb uns rius, amb unes selves, etc. I aquí he anat poc, diguem, i els últims anys he anat més, no? Als Pirineus i a la Fallera o a diferents llocs, no? I són meravellosos, no? Doncs estic redescobrint la natura, però...
0: Sí. I a tu t'han vingut a veure guatemalencs aquí?
1: Sí, bé. La meva mare, amics, no? Amics, alguns cosins... sempre em diuen que... Diuen que tenen enveja, no? Perquè aquesta ciutat... ara entenem perquè...
0: Vas decidir quedar-te aquí.
1: No? Però sí, ells tenen la seva vida feta a Guatemala, no? Però sí han vingut i aquesta germana que tinc a Milán... que porta 5 anys vivint allà a Milán. Sí, bé, ara que tinc a la nena, doncs ha vingut moltes vegades, no?
0: Tot i que sempre, si amb alguna ciutat comparen Barcelona italiana, és amb Milà, però...
1: Potser, però sí que crec que són... Bé, l'escala és diferent, això és més a prop de Turín, més industrial, i Barcelona era industrial, no? Però ara mateix... Crec que són ciutats, sí, tenen certes
0: similituds,
1: no? Certes similituds.
0: Uh-huh. I on t'agrada portar-los a tu quan et venen a veure? Què els ensenyes?
1: Els que han vingut diverses vegades, ja no... alguna vegada els porto a la Rambla, no? Però anem a altres llocs, no? A visitar més pobles al redor o estem més al poble, a Sant Just, on viu.

0: al carrer de la Lluna, i sí que veig una diferència, no? I inclòs porto 20 anys a Catalunya, o no contínuament, però sí, continuo, però 20 anys, i hi ha una diferència ara mateix, crec.
1: I, sí. Doncs mira, que se'ns acaba el temps del programa, ja ens hem d'acomiadar. Moltíssimes gràcies.
0: No, moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: A tu per haver accedit a aquest entrevistes, que tens coses molt boniques a explicar i molt positives.
0: Gràcies.
1: I celebro que t'hagis trobat i et trobes també aquí,
0: sí,
1: a Catalunya.
0: Sí, moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs fins una altra.
0: Gràcies.
2: Estàs escoltant Esplugues FM. Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
4: Servei d'acreditació de competències professionals.
5: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
6: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
7: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
4: Demostra el professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.
1: Benvinguts al Xerrem d'arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui em trobo a la delegació del Consorci de Normalització Lingüística de les Corts per entrevistar un grup de 3 persones que estan fent el curs intermedi 2 de català. Hola, us voleu presentar vosaltres mateixos? En tot cas, dieu el vostre nom i el vostre país de procedència.
2: Hola, em dic Flavio, soc de Porto Alegre, del sud de Brasil.
3: Hola, soc la Rocío, soc del Perú i m'agrada... no sé què dir. M'agrada viure a Espanya.
4: Hola, jo sóc la Margarita, sóc colombiana de Bogotà, la capital.
1: Molt bé. I quant temps fa que sou aquí a Catalunya?
2: Fa 7 anys i estic aquí amb la meva dona i la meva filla, que ara té 17 anys.
3: Fa 5 anys, ara mateix tinc una filla de 4 anys aproximadament i té una parella que és de la Índia.
4: I jo estic aquí també fa uns 6 anys i mig, també amb la meva parella, que també és colombiana, i el nostre fill, que va néixer aquí, és català.
1: Per quina raó vas venir aquí a Catalunya? En sabies alguna cosa de Barcelona, tu, Margarita?
4: Sí, sí que en sabia. Jo havia vingut una vegada com a turista i m'havia agradat moltíssim. I he vingut... No teníem pensat immigrar. Va ser una cosa més espontània, que hem arribat aquí per un any i després hem decidit... no sé com es diu, quedar-nos i tratar de començar una nova vida.
3: Primerament vaig arribar a aquesta ciutat per fer un treball d'investigació en proteòmica de la quinoa, que és l'aliment origen del meu país. Quan vaig finalitzar aquesta capacitació,

0: Vaig decidir estudiar el doctorat i actualment estic finalitzant i també estic fent-ho algunes hores de professor.
1: I de quina part del Perú ets tu?
0: Soc del sud de Perú, de Ayacucho, uh-huh. Un petit poble, no? On la majoria de la població és quechua.
1: Parles quechua, tu?
0: No, una mica, perquè el meu pare va treballar en altra pobla, llum de la ciutat, i per aquesta raó no he pogut parlar bé el quechua, però m'agradaria, ja que és el meu idioma oficial d'origen.
1: Aquí a Barcelona hi ha possibilitats d'aprendre quechua?
0: Encara no he vist aquesta possibilitat, però en el meu país hi ha escoles online per poder fer-lo.
1: Tu, Flavio, ens pots explicar per quines raons vas venir aquí i com és el teu lloc d'origen?
2: Sí, molt bé. Crec que la meva explicació és molt dreta, perquè només per dir que la meva dona és catalana, així que alguna vegada tocaria, no? I la veritat és que nosaltres vam viure a molts països diferents, a Brasil, a Anglaterra, també una mica als Estats Units, i ja, per sense planejament o planejar molt, i un dia, una vegada, hem tenit una invitació i així. Sí, sí, sí.
1: Tu, Margarita, quina trajectòria acadèmica i laboral has seguit?
3: Jo sóc arquitecta. Vaig estudiar al meu país i també vaig fer una especialització al meu país. He treballat com a arquitecta allà per 10 anys, però aquí no estic treballant com a arquitecta, primerament perquè no sóc col·legiada, no puc treballar. Però no és per això. Hem decidit amb la meva parella d'emprener. Sí. Doncs tenim unes botigues aquí a Barcelona i estem començant. Però sí que m'agradaria treballar com a arquitecta una altra vegada. Sí.
1: És molt difícil la convalidació dels títols i poder-te col·legiar aquí?
3: Un acord amb el meu país, doncs hauria d'estudiar tota la carrera i no, ara no vull. No, ja no.
1: Sí. Les botigues que teniu tenen a veure amb l'arquitectura o no?
3: Res a veure. Una miqueta, perquè és una cosa tècnica, són bugaderies, autoservei, però no l'hem dissenyat ni res. No tenen res a veure.
1: Ja, però encara, pel que és la migració, fa poc temps que sou aquí, vull dir que segur que us podeu anar obrint camí, no?
3: Sí, sí, sí.
1: Mica en mica.
3: Ens agrada molt viure aquí, és molt, en comparació amb la nostra ciutat, és molt tranquil. És diferent.
1: Què us agrada d'aquí, la tranquil·litat?
3: A mi no m'agrada molt la calor, perquè la meva ciutat és fria, és freda, però sí que m'agrada molt el cel blau, perquè a Bogotà plou moltíssim i sempre és gris. Doncs això és l'espírit canvia amb el clima, doncs m'agrada molt, sí.
1: Tu, Rocío, ja us he explicat una mica, però quina trajectòria acadèmica i laboral has seguit?
0: Jo, quan vaig finalitzar els estudis, vaig treballar en un laboratori de certificat de qualitat en la meva universitat, i després, per guanyar més diner, vaig canviar al Ministeri d'Agricultura. En aquest lloc vaig decidir postular a una beca per fer els estudis aquí a Espanya.
1: I, sí, clar, la vas guanyar. I què et va seduir de Barcelona que decidissis quedar-te?
0: Ara el principal objectiu és finalitzar les estudis de doctorat i postular a una altra beca com a la Margarita Girgú, altres, Maria Curie, per exemple, per fer estudis de postdoc. M'agradaria fer-lo aquí a Espanya, però si no hi ha possibilitat, tindré que viatjar a un altre lloc. Okay? I la meva parella està disposta a apoyar-me.
1: Però seria una cosa transitòria, perquè amb la inversió que has fet aquí, ara que estàs aprenent català i tot, però no t'espanta el fet?
0: No, no m'espanta. Al principi jo volia tornar al meu país, però com els meus tutors de tesis em van motivar per fer els estudis doctorat, i per aquesta raó vaig tenir que aprendre el català, perquè estic fent cursos en català. Entonces, wow. Aprendre aquesta llengua és molt important per fer continuar els estudis tranquil·lament. No? I jo estic agraïda amb les meves professores de català que em van motivar per continuar als estudis de català. I pues, i esta motivació ha dado frutos, no? Com per exemple, ja puc fer de professora per unes quantes hores, però ja puc fer-lo, perquè ja puc parlar i entendre català. No, una mica, no millor, no? M'agradaria fer-lo més millor, però jo crec que estic millorant, no?
1: Treballs i els exàmens t'exigeixen fer-los en català o pots fer-los en castellà?
0: La redacció de la meva tesis és en castellà i en anglès, que no és obligatori fer-lo en català, perquè és doctorat, no és una obligació. Però les classes sí, és necessari fer-lo en català.
1: Em sembla molt bé. I tu, Flavio, quina trajectòria acadèmica i laboral has fet?
2: Vaig estudiar Economia a Porto Alegre i després vaig sortir per fer el màster a São Paulo, a la Universitat de São Paulo. Ha estat una migració molt més difícil quan ets més jove i has de sortir de la teva ciutat, és més difícil. Però després vaig anar a Anglaterra per fer el doctorat fa 30 anys. Fa 30 anys, sí, fa 30 anys, un temps. I no. I després vaig quedar-me a Cambridge, a Anglaterra, per molts anys. Però vaig sortir per treballar a la ONU 2007-2008. Amb la meva dona vam vivir a Brasília, que és altra ciutat, a Brasil, totalment diferent de São Paulo i Porto Alegre, però bé, no parlàvem portuguès, no? I després, sempre anant a Anglaterra i vaig fer un postdoc als Estats Units fa 10 anys. I després, sí, per raons familiars, la meva dona va tornar i vam tots tornar a Espanya. I aquí, sí, a la universitat, però quasi tot de les classes imparto en anglès, però les reunions sí, la reunió ara mateix no puc estar a una reunió que ha començat fa una hora o així, és una reunió en català, però però bé, i sí, sí, és molt, crec que per la gent que està que fa una carrera acadèmica, és molt tradicional el màster, el doctorat i després un postdoc i després és sempre molt difícil trobar feina precisament en l'àrea, però en el camp, sí, però bé, sí.

0: I a part de les circumstàncies personals, què valores de Barcelona que després d'haver viatjat tant hàgiu decidit instal·lar-vos aquí?
1: És bona pregunta, perquè em recordo quan estava a Anglaterra que tots els estrangers tenien un hobby de reclamar, de parlar malament d'Anglaterra, no? Del menjar, del temps, no? Tot, no? Però aquí la veritat és que no. Crec que tothom valora molt la seguretat, que hi ha nens al carrer jugant, i és més tranquil. I clar, i tots nosaltres que tenim fills, és molt important. Estimem Barcelona molt perquè és un lloc segur, i la seguretat. Crec que tota la gent de Latinoamèrica que hi ha problemes de seguretat estima molt Barcelona, només per el menjar i l'ambient, sí, però també per la qüestió de seguretat, que és molt important pels fills. Sí.
0: I us va costar adaptar-vos aquí? O heu canviat molt d'hàbits? Hi ha alguna cosa que féssiu al vostre país d'origen que aquí no pugueu fer, que trobeu a faltar, o que us hagi sorprès dels catalans? Bueno, tu, Flavio, que vens del Brasil, que allà la gent, no sé, té fama de ser com molt, molt festera, no? Que els agrada molt la festa, que tenen un caràcter molt obert, no? I els catalans tenim fama de ser més avallat seriosos o això. Sí. Tu has canviat molt d'hàbits amb segons quines coses?
1: No, és que la veritat, Brasil és un país molt gran, no? I vinc d'una regió que la gent és molt seriosa del sud del país. Els catalans de Brasil, no? És que sí. No, és que la nostra celebració regional és quan hem perdut una guerra, com els catalans.
2: Ah, mira.
1: I sí, d'independència, no? Nosaltres, que volien ser independents també, no? Però crec que sí, és que el país és molt gran, hi ha gent de tots els tips. Per exemple, la gent de São Paulo és molt diferent de la gent de Rio. La gent de Rio són com els sevillans,
2: yeah,
1: d'Espanya, que és el que coneixem de Brasil, que coneixem d'Espanya moltes vegades, són els sevillans, no? És el mateix. Però crec que no, crec que l'adaptació ha estat molt, molt fàcil, i la gent molt simpàtica, i Barcelona és una ciutat molt internacional, sí, també, que és molt més fàcil viure. Sí, sí.
3: En el meu cas, els dos primers anys no vaig estranyar res, no? Però al tercer any ja he sentit aquestes enyorances de la cultura del meu país, el menjar del meu país és diferent, no? Els carnavals també, com en Brasil, són molt majestuosos. Sí, i per aquest motiu vaig tenir que viatjar l'any passat, en desembre, per recordar les meves costumbres, menjar el plat típic del Perú, no? que ha guanyat actualment, no? El primer puesto, i també és el millor país turístic per visitar actualment, no? en aquest any. I també per estar amb la meva família, perquè aquí estic jo, la meva filla i la meva parella, i pues és complicat, no? Però com diu, clar, el meu company Farabi, que pues la seguretat ciutadana és millor, els servicis mèdics també és millor, el transport públic està molt bé comunicat en comparació dels països latinoamericans. Okay? Entonces, el passo a la meva...
2: És veritat. Jo havia dit que el clima a Bogotà és trist i plou molt. I el que has dit és veritat. Els primers anys jo era molt contenta de tenir sempre el cel blau i el sol. Però després comences a estranyar una mica aquesta pluja i aquest sentiment de tenir fred i de tenir una manta. És veritat, són com records també de la infància i la família. La família s'estranya moltíssim. Quan tens un fill és més evident, perquè no tens aquest grup de persones que et puguin ajudar a...
4: Donar suport,
2: sí. És el mateix, som els tres... I res més. Sí, és una mica trist. Doncs per això és important viatjar al país d'origen per ser amb la família, amb els amics de tota la vida que tampoc tenim. Que és curiós perquè nosaltres venim, algunes coses de la nostra cultura venen d'aquí, de Catalunya, però som diferents, som molt diferents i és, si parlem la mateixa llengua, parlem, bueno, el català i el castellà, però som diferents i no puc ser la mateixa persona aquí que soc en Colòmbia. Sí,
1: només una cosa molt petitona, és que avui és molt més fàcil, està lluny, no? Perquè abans nosaltres només teníem telèfon i el telèfon era molt, molt car, molt, molt car. Parlàvem 2 minuts amb la família. Estem tots bé? Sí, bé, i adeu. I... No, és veritat. I avui podem quedar-nos 2 hores al Skype o Zoom o qualsevol... No, cosa, és més fàcil. És que abans era més difícil. Abans, nosaltres, jo he escrit cartes, no, a la meva família per explicar, postals i cartes per explicar coses. I les cartes trigaven 2-3 setmanes per arribar, que era molt més difícil. No, és que avui, no, és que entenc. Però és més fàcil. Sí. Avui és... Sí. Abans era molt més dramàtic. Sí, sí.
0: I us han vingut a veure aquí alguna família vostra o amics? I què us agrada ensenyar de Barcelona?
2: Nosaltres som arquitectes, tothom. Oh. Doncs Barcelona és la meca dels arquitectes. Doncs els meus pares van venir des que el meu fill va néixer. Cada any venen per Nadal. Sí, per veure el meu fill créixer. Wow. I sempre fem algun petit viatge a Catalunya, algun poble, alguna ciutat de Catalunya per conèixer. Però sí, i els agrada moltíssim.
3: En el meu cas, la meva mare va arribar fa un any, aproximadament, no? Per donar-me suport amb la meva filla. Que jo necessitava, no? Ajuda, no? Però ella no es va acostumbrar a aquesta cultura, només va suportar 6 mesos, sí. I va decidir tornar al meu país. Li agrada més viure a Perú. Sí.
4: És lògic, perquè ja...
3: És major, sí.
1: Sí, no, nosaltres crec que 2 vegades per any anem a Brasil. Així que és que hi ha la família, però també els amics, i a mi m'agrada anar als metges de Brasil. No, a mi m'agrada, és la gent que conec fa temps, així que anem a Brasil i poc la gent. Però la veritat és que molts amics paren a Barcelona i tenim amics a casa. Ara mateix tenim amics de Colòmbia, sí, a casa nostra i sí, i està molt bé. Sí.
0: Doncs mireu que se'ns acaba el temps del programa ja. Moltíssimes gràcies per haver accedit a que us entrevistés i celebro que us trobeu molt bé aquí entre nosaltres i espero que tots els projectes vostres de futur es compleixin.
2: Acollidors aquí a Catalunya.
0: Sí. Gràcies. Gràcies. T'atreveixes a acomiadar-te amb quechua?
3: Pajarincama a tothom.
0: Molt bé, doncs, fins una altra.
5: Esteu escoltant Esplugues FM.
6: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
7: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Un protagonista de la música cristiana d'actualitat, dedicant-li un disc a una de les primeres figures també de la música cristiana, com va ser en Stephen Curtis Chapman. Un disc anomenat The Great Adventure, A Tribute to Stephen Curtis Chapman, va sortir a la llum el 21 de novembre de 2025 a càrrec d'en Joseph Headbang Dangman, un guardonat cantant i compositor de música cristiana contemporània i gospel sud-africà, conegut per les seves potents lletres i històries de redempció. Un disc del qual hem volgut escoltar per començar el Club del Country aquesta setmana un parell de peces, amb l'àlbum dedicat a Stephen Curtis Chapman. La primera d'elles portava el nom de Dancing with the Dinosaur. La segona és precisament la que dona nom al disc, The Great Adventure. Soc Rafael Corbí i això és el Club del Country, de vegades una mica eclèctic.

de Sud-àfrica i aquests ritmes tan moguts que ens ha portat el primer protagonista del programa d'avui, en Joseph Hetbank. Escoltem música d'una cantautora i multiinstrumentalista originària d'Ontario, al Canadà, amb un estil que fusiona folk alternatiu, blues, country i jazz. Té una veu vellutada i potent, combinada amb l'ús de la guitarra acústica, el piano i la guitarra slide. Ens transporta a sons clàssics i rústics. Va debutar el 2017 amb l'àlbum Ivory Castanets i després ens ha arribat el seu quart àlbum d'estudi, el març de 2026, sota el segell Concord Records, produït per Drew Vandenberg. Ella és la Kat Clyde i aquesta cançó que he triat és el Another Chime.

mou tanta música i tants diferents estils i subestils amb aquest gènere musical conegut com a country i amb la irrupció de l'americana encara molt més. Mud Blood Vaughn és una mostra excel·lent d'aquest àlbum d'estudi llançat per Cat Clyde. Escoltem el senzill promocional del disc que porta el nom de Dark Back.

Es van dir Low Gap i és un duo de country americana que està format per dos germans, en Gus i en Finn Johnson. Originaris de la regió d'Ohio, van rebre moltes influències de la seva joventut de l'est de Kentucky. I és un grup que està guanyant molta popularitat dins l'escena musical de la música més tradicional americana. Una barreja molt característica de country alternatiu, americana, bluegrass o de rock sureny. Ells mateixos en fan broma dient que fan música per ensenyar als amics que odien la música country. Des d'aquesta zona rural d'Ohio, com hem dit, influenciats per Kentucky, ens arriben des de l'any 2020. Eren adolescents i a poc han arribat fins aquí. Geneva és el títol del seu disc que acaben de publicar. De fet, les seves tres cançons més conegudes que van llançar anteriorment no s'hi troben: el Mockingbird, el If a Song Could Change Your Mind o el senzill anomenat Timmy. En canvi, podem trobar-hi peces com la que hem escoltat, Cuyahoga River o aquest Appalachian Ohio. Són Low Gap.

dedicat també a moltíssima gent que no coneix les noves generacions de la música country, com són Low Gap o, per exemple, com és la Sasha Visagi. Sasha se la coneix normalment al moment de la música. És una cantant i compositora de Warkworth, Ontario, canadenca, per tant, que s'ha guanyat un nom a la música country més moderna, trencant barreres i arribant-nos a través de la seva música amb el segell Sony Music a Canadà, passant el seu temps entre Ontario i, òbviament, Nashville, Tennessee, recentment també fent el seu debut al gran Old Opry. Té moltes cançons bones i nosaltres avui escoltarem alguna de les que pertanyen amb el seu EP que va editar el 2025, més en concret al començament d'aquell any. Un disc que portava el nom de Where to Start, un EP amb 6 cançons, del qual escoltem aquest High Climb.

Aquesta cançó forma part del seu quart EP, aquest Where to Start. L'he triat perquè m'encanta. 31 de gener de 2025 va veure la llum. Recordem que ha publicat també dos àlbums sencers, de la qual amb el Woman in the Mirror s'hi troben moltes d'aquestes cançons, editat a finals de maig de 2025. La cançó que ho va aconseguir trencar tot va ser el tema Hey Mom, I Made It, una cançó que va escriure al costat de Jake Sagi i Shawn Chambles i que es va publicar el 2024 al Canadà. Parris va ser un número 8. Va ser, sens dubte, el seu èxit que la va donar a conèixer més enllà de les fronteres del seu estat natal.

És una passada de banda formada a Atlanta, Georgia, el 2001, amb el vocalista solista i també guitarrista solista Charlie Starr. Després hi venen en Paul Jackson, en Richard Turner i en Brandon Steele. Ells són els Blackberry Smoke. No s'han aturat ni un moment de fer música i aquesta és la darrera proposta que ens ha arribat. De fet, és un àlbum que ens recull peces de la seva discografia. Perquè són així, els Blackberry Smoke van publicar a finals de 2025 el disc Rattle, Rumble and Roll, The Best of Blackberry Smoke. Dos discos en els quals estaven doncs la majoria de les seves cançons més interessants, com per exemple aquest tema que acabem d'escoltar, Let It Burn, o fins i tot l'únic de la seva àmplia discografia que ha aconseguit mai entrar dins les llistes americanes de música country. Un únic solitari tema. Això no treu que siguin boníssims. El 2013, des de l'àlbum de Whippoorwill, ens van portar aquest Pretty Little Lie número 46.

I d'aquesta música de clares influències del rock sureny per a Little Lie and the Blackberry Smoke passarem a gospel, un gospel format en base al gospel tradicional però també amb les influències més clàssiques del soul, de l'americana, del blues, del rhythm and blues i del country. The McCreary Sisters són un grup molt aclamat de música gospel format a Nashville, a Tennessee, l'any 2010 amb les germanes Ann, Regina i Alfreda McCreary, juntament amb la seva difunta germana Deborah, que va morir el 2022, amb un llinatge musical que arrenca del seu pare, el reverend Somel McCreary, un dels membres fundadors del llegendari quartet de gospel The Fearful Four. Tenien carreres en solitari cada una d'elles abans de formar aquest grup que ja ha llançat diversos àlbums, el darrer dels quals i que recordem en el dia d'avui, aquest que conté la cançó What Good Am I?

Les influències, les barreges de música amb aquest disc que ens aporten les McCrary Sisters amb el disc anomenat Love is the Only Key del 2025, un disc d'homenatge també a la seva germana. Precisament aquesta és la cançó que li dona nom i la cobra el disc de McCrary Sisters. Bon gospel també, per què no, al Club del Country.

Cançons cantades per l'Art Fish, però compostes per Glenn Erickson. Són les que pertanyen a l'àlbum de 2025 Little Girls and Puppy Dogs. Hem escoltat el tema Little Too Little, A Little Too Late, i també escoltarem d'aquest disc cantant amb bona veu, l'Art Fish, el Club del Country, la cançó que dona nom al treball discogràfic, Little Girls and Puppy Dogs.

Moment de dir-vos adeu per aquesta setmana i com no podem fer-ho amb un àlbum, ho fem amb un senzill publicat a finals de maig de 2026, un senzill d'en Jonathan Lee. M'agrada aquest cantant i espero que us agradi a vosaltres també. La cançó es diu Saturday Night. Dissabte a la nit, a reveure i fins la propera vegada aquí al Club del Country.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
4: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a recicla.
3: A on?
4: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
5: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Són les 6 de la tarda. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia. Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: No em toquis els ous.
1: No em toquis el calamar.
0: No em toquis el nap.
2: Perquè toques molt més del que et penses.
3: Toques l'esforç de molts veïns.
4: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
5: Toques el que menja la meva família.
6: Toques el que més m'agrada.
7: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
8: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
9: Estàs escoltant Esplugues FM.
10: Esplugues FM.
11: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: oblidem els nostres noms i no hi ha que mai ni la tempesta.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril, no pasaste de caimán.
5: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Aleta, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant,
3: amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
5: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 8 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic circuit urbà, salut, caminada, de què penseu que parlarem avui i amb quina entitat parlarem avui?

0: avui parlarem amb el Centre Excursionista d'Esplugues i parlarem de marxa nòrdica. I per això tenim amb nosaltres el Jordi Sòria i la Carme Cervera, que és la instructora. Hola, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Jordi, explica'ns on està el Centre Excursionista d'Esplugues i què és un centre excursionista. Bueno, a veure, què és un centre excursionista, una mica agosarat que ens ho expliquis ara, eh?
2: Bueno, però
0: les activitats bàsiques que feu.
2: Nosaltres, de fet, som una secció de l'Espluga Viva i vam néixer el 1990. La nostra idea, bàsicament, bueno, pues és fer activitats lúdico-esportives que promocionen l'excursionisme, l'alpinisme. Ens dediquem bàsicament a fer activitats de muntanya o activitats lligades a la muntanya. I sobretot partint de la base del respecte al medi natural i sobretot activitats sobretot no competitives.
0: I una de les activitats és la marxa nòrdica.
2: Una de les activitats és la marxa nòrdica. En fem moltes, bueno, ara en fem poques. Ara, de fet, només fem marxa nòrdica. Però, bueno, activitats en tenim bastantes. Però en aquests moments, oberta i en funcionament, només ens queda la marxa nòrdica, sí. Un vespre estàvem reunits a la secretaria del centre, va venir la Carme i ens va oferir fer marxa nòrdica.
1: I em van mirar raro, eh? Em van mirar molt raro, eh?
2: Que sí, jo estava bastant d'acord perquè feia dies que anava darrere d'aquesta història, però en canvi els altres, especialment l'Alfred, no ho veia molt clar. I, bueno, ens hi vam posar i vam quedar amb ell un dia al dematí, vam fer una sessió inicial de 17 al dematí, vam tenir molt èxit, jo crec que érem unes 15 persones, i a partir d'aquí vam començar a fer un grup entre setmana.
0: Sí.
2: I d'allà fins ara. I en aquests moments tenim dos grups en funcionament i movem unes 50 persones, aproximadament.
0: Ah, està molt bé.
2: Dintre del grup tenim.
0: Està molt bé. Jo sóc associada de l'Espluga Viva i quan vaig veure que hi havia l'activitat de marxa nòrdica, clar, vaig veure gel, neu, i vaig pensar, i això es fa en un circuit urbà i es diu marxa nòrdica? I aleshores, Carme, què és la marxa nòrdica?
1: Bueno, de fet, es fa en un circuit urbà, però també pots fer-ho per la muntanya, per corriols, per parquis, per la platja, per la vorera de l'aigua on trenquen les ones, no?
0: Sí.
1: Aleshores, bueno, hi ha molts puestos que pots practicar-lo. I què és la marxa nòrdica o el Nordic Walking? La marxa nòrdica és una activitat que és com caminar, però se li incorpora a aquest moviment uns bastons. Uns bastons que són una mica especials. No són els bastons convencionals de muntanya, sinó que són uns bastons que milloren l'impuls d'aquesta caminada. Després ja
0: sí, perquè jo he sentit que, de fet, quan caminem habitualment, com ho hem fet sempre, la manera clàssica, caminem amb les mans cap avall.
1: Sí.
0: I clar, es veu que el fet de moure els braços d'aquesta manera t'ajuda a la circulació de la sang. És així?
1: Sí, exacte. Més que res perquè tu, quan fas aquest gest d'agafar els bastons, i després els tens que, diguéssim, obrir la mà. Aquest obrir i tancar de mà i el moure els braços fa que tota la circulació, diguéssim, el bombeo del cor sigui més eficient.
0: Molt bé. I també he vist que hi ha gent que va caminant amb pals pel carrer, però van soles, no porten monitor, no van en grup.
1: Sí.
0: Jo voldria que m'expliquessis els beneficis que té de fer aquesta activitat amb gent i tenint una instructora com ets tu, que vas donant consells.
1: Bueno, a mi em fa gràcia perquè, a veure, sóc una mica tiquismiquis, amb la tècnica, a vegades em diuen, ja vale, deixa'm caminar i xerrar una mica, que també l'aspecte social és molt important amb aquesta activitat esportiva, perquè de fet, jo crec que és una de les coses pel que es té més èxit, perquè pots fer marxa nòrdica i pots parlar. I pots parlar amb aquella persona que veus cada setmana i les pots explicar les teves històries, no? O sigui que és un dels èxits, la part social. Aleshores, sí que és important la part tècnica, encara que hi ha ja en benefici, si te sents satisfeta, només d'agafar aquests bastons. Quan els meus alumnes ho fan, moltes vegades se'n diuen, i se creuen per amb una altra persona que porta bastons, i em diuen, mira, mira, Carme, aquest ho fa malament, eh? Aquest ho fa malament. Perquè ja comencen a discernir quin és el moviment correcte del que no és correcte. Aleshores, sí que és veritat que, bueno, fer una tècnica adequada, encara que no és supernecessari, és més eficaç.
3: Val, doncs...
2: És molt senzilla, la tècnica.
3: Sí, no és cal... senzilla.
2: No és una cosa complexa, és com caminar. Al cap i a la fi, quan vam començar, és caminar, caminar en pals. Exacte. No té cap secret especial.
0: Jo vull recordar ara, seguirem amb la nostra conversa, que les persones que estiguin interessades en fer aquesta activitat es poden adreçar a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier número 7. El telèfon és el 93 473 3909, i el correu seria secretaria@esplugaviva.cat. I la Carme ens segueix explicant tots aquests beneficis de salut que té la marxa nòrdica.
1: Bueno, jo volia dir, una mica reforçant el que acabes de dir ara, que qualsevol persona que vulgui dir, ostres, a veure què és això, no?
0: Sí.
1: Que vingui, vale, de 7 a 8, qualsevol dia, dimecres i dijous, i que ho provi. Gratis, totalment, escolta'm, a veure què és això, doncs que vingui.
0: Vale, vale? Oferim, o sigui, el centre ofereix una primera classe totalment gratuïta.
1: Sí.
0: Com has dit, qualsevol dimecres o qualsevol dijous, no cal que prèviament hagi trucat, que s'apunti al grup, que conegui el grup, que conegui la Carme, i que a partir d'aquí doncs ja es podrà decidir si s'incorpora a l'activitat de forma habitual.
1: Jo crec que li agradarà i s'apuntarà.
2: A més, els bastons també els tenim, eh? Vull dir que no cal ni que porti bastons, no es preocupi, perquè no tenim bastons de marxa nòrdica, nosaltres en tenim per deixar a la gent que ve als curs, a les classes, amb qual cosa no cal patir perquè no porto bastons, no sé si podré anar, no. No, unes bambes, un xandall i a caminar.
0: I ara més, cada cop hi ha més gent que té bastons.
1: Sí, però hi ha diferència.
0: Jo en tinc, però no he fet mai marxa nòrdica. Me'ls vaig comprar perquè els necessito.
1: Sí.
0: I aleshores jo de tant en tant els agafo, però quan vaig una mica a caminar a la muntanya, perquè
1: perdo
0: l'equilibri per temes meus de salut, perdo una mica l'equilibri, però clar, m'estic plantejant de realment fer aquesta activitat d'una manera ja
1: és
0: més...
1: És que vindrà.
0: Amb una instructora.
2: Dimecres a la tarda. T'esperem.
0: Molt bé, gràcies per la invitació, m'esforçaré.
1: Hi ha una diferència amb això que has dit dels bastons, i és que hi ha una cosa, són els bastons de muntanya, que segurament són els que tens tu, que són més gruixuts, més forts, pesen una mica més, i que són d'apoyo, per aguantar l'equilibri.
0: Sí.
1: En canvi, els de marxa nòrdica és per impulsar-se. Són més lleugers i es porten a darrere. Són d'impulso. Aquesta és una mica la diferència. Uns per apoyar-se i altres, els de marxa nòrdica, per impulsar-se.
0: Sí, hi ha la diferència si tu ho fas per la part de davant quan camines que la part de darrere.
1: Sí.
0: És totalment diferent.
1: Sí.
0: I suposo que també és diferent aquest impuls físic i també la manera que la va treballant o va bombejant-se el bombeig que fa la sang en el cos.
1: Sí,
0: no?
1: Perquè els de muntanya no obres, tota l'estona vas agafadet, diguéssim, dels bastons. I a marxa nòrdica no. Hi ha uns guants, els bastons, hi ha uns guants que es diuen dragoneres, que serveixen per poder, diguéssim, soltar el baston, per fer-lo enrere i deixar-lo.
0: Està bé, Carme. La marxa nòrdica també veig que es recomana i és molt adequada per persones que tenen algun tipus de dolència de salut que els pugui ajudar a millorar, no?, les seves capacitats de mobilitat, fins i tot, no?
1: Realment ara s'estan fent molts estudis sobre això, no? I és, la marxa nòrdica, com molts esports que se basen en la resistència aeròbica, millora les capacitats cardiovasculars, la capacitat aeròbica, millora el portar bastons, disminueixes la pressió sobre les articulacions, cadera, els genolls, els turmells, també la columna vertebral, també amortigua moltíssim. Millores la coordinació i la postura corporal, molt important també, perquè a vegades això els bastons et fan anar erguides, o sigui, rectes, sí. Millores l'equilibri també, i els estudis que s'estan fent ara en aquests moments, pues s'està comprovant que tots els diabètics de tipus 2 estan millorant molt, els que tenen hipertensió arterial, pel colesterol va molt bé, amb el grup dels dimecres tenim algunes persones, per exemple, que han sigut operades de càncer, i va molt bé perquè tenen aquesta mobilitat de braços que les va força bé. Exacte. Per l'estrès també, el sistema immunològic, vale? I l'alliberació de les endorfines pues, fa que tinguis un plaer al fer-lo, no? Per dir-ho d'alguna manera.
0: Molt bé.
2: Vamos a parlar.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Carme, m'he deixat una cosa molt important. I a més, pèrdua de pes.
0: Ja m'està interessant més això. M'està interessant molt. Has dit que les activitats poden ser dimecres o dijous a partir de les 7 de la tarda. Quan duren les sessions de la marxa?
2: Una hora i mitja. De fet, fem uns 5-10 minuts d'estiraments previs. Després fem una sortida, que és el temps de caminar, amb la cama fixant coses de tècnica, etc. I ens podem moure una mica per tot arreu. De fet, uns dies anem cap a Esplugues, altres dies cap a Sant Just, algun dia pugem a Collserola. No fa massa vam pujar a veure la lluna plena, a la plaça Mireia. Depenent una mica del dia i de les ganes que tinguem i de la marxa que tinguem el dia de Carme, anem cap a un costat o anem cap a l'altre. I quan tornem fent també 5-10 minuts d'estiraments per quedar-se tranquils i cap a casa.
1: Tinc que dir que el Jordi també és instructor de marxa nòrdica, que parlo molt jo, però ell també ho és.
2: Jo estic en proceso. Soy un projecte d'instructor.
1: No, és.
0: Molt bé, hem parlat de que hi ha aquesta primera sessió gratuïta de coneixement, però si em decideixo finalment a fer l'activitat, quin cost té l'activitat aquesta?
2: Tu com a soci és molt barata.
0: Com a soci em surt barata. Vale.
2: No, mira, t'ho explico. Nosaltres primer cobrava una quota fixa mensual, però era un problema perquè la gent deia, és que no vindré un dia, és que no sé què. Llavors vam decidir fer una cosa molt senzilleta. Vam fixar uns tiquets, un tiquet per sessió. I cada tiquet té un preu. 5 euros si ets soci, 6 euros si no ets soci. El que hem fet és agrupem els tiquets de 5 en 5 i si ets soci et cobrem 20 euros per 5 tiquets, és a dir, cobrem els tiquets a 4 euros i si no ets soci a 6 euros. Llavors són una mitjana aproximadament entre 16 i 20 euros mensuals. No arribem mai a les 5 setmanes per mes, són 4 setmanes per mes, uns 16 entre 16 i 30 euros, 16 i 25 euros si no ets soci.
0: Aquesta és una de les activitats que fa el centre excursionista. Ara que parlo una miqueta més.
2: Sí, sí.
0: El Jordi. Teniu altres activitats perquè feu xerrades i audiovisuals relacionats amb la muntanya i això ho feu fa molts anys des del centre excursionista.
2: Sí, fa molts anys. De fet, normalment fèiem un audiovisual mensual o bimensual o una xerrada. Fèiem audiovisuals, fèiem una caminada. De fet, cada any, des de fa gairebé 30 anys, organitzem una caminada popular, la caminada d'Esplugues.
0: Sí.
2: Teníem, l'últim any vam tenir prop de 500 participants. Fem activitats, fem excursions mensuals, una excursió al mes, sortim a autocar, una excursió divulgativa, per entendre'ns, per tot nivell. Fem alguna sortida d'alta muntanya, les multiactivitats, que són sortides de muntanya, i també fem cursos de formació. De fet, nosaltres estem dintre d'una escola, que és l'Escola Glacera, de formació en tècniques de muntanya, i oferim un catàleg de cursos. Iniciació a l'alpinisme, iniciació a l'escalada, escalada de segon grau, descens de barrancs, canals, vull dir, hi ha tot un ventall de cursos que també oferim i que també estan dintre de la nostra publicitat.
0: Carme, encara que faci fred o plogui, la marxa, o sigui, no la desconvoqueu, la manteniu?
1: Mira, jo a vegades era ple hivern, de nit, dic, ostres, no vindrà ningú. però no, estaven tots allà.
0: Sempre tots hi ha allà.
1: Sí, sí, a veure, si plou molt, molt, molt, doncs no. Però, bueno, si cauen gotetes, estan allà, eh? O sigui que fantàstic, estan tots allà preparats.
2: I la senyora de la Filomena amb el fred estaven tots allà també,
1: sí,
2: eh?
1: Per
2: tapadets,
1: això,
2: tapadets,
1: també,
2: tapadets, però sí, estaven tots allà.
0: Amb el vent de la Filomena,
2: amb
0: també.
2: Amb el fred de la Filomena estaven tots en marxa, no digo como locos.
0: Molt bé. Doncs ara, si us sembla, recordarem la pàgina web del Centre Excursionista per les persones que vulguin rebre més informació.
2: Sí, la pàgina web és el nostre nom, centreexcursionistaesplugues.cat.
0: També teniu Facebook, Instagram,
2: sí,
0: oi, del Centre Excursionista?
2: Ara estem pensant, bueno, estem en procés de fer un Instagram exclusivament de marxa nòrdica. Però bueno, todo tiene su tiempo.
0: Després, com a centre excursionista, si algú està interessat en treure's el carnet de federat, es pot adreçar a vosaltres.
2: Eh? De fet, és una qüestió important, perquè per molta gent no té importància, però el fet d'anar assegurat a la muntanya i fer activitats de muntanya assegurat i federat és un fet molt important. La gent no li dona importància, perquè tothom té la seguretat social, tothom la mútua, etc. Però a mi em sembla que és un fet molt important estar federat i tenir una assegurança específica de muntanya.
0: Suposo que...
2: casos d'accidents, per exemple.
0: Exacte, sí, hi ha una assegurança. Mm-hmm. Per la ruta aquesta urbana d'Esplugues de la Marxa nòrdica, no fa falta que ens federem.
2: No.
1: No, però hi ha alguns que sí que estan federats.
0: Clar, sí, m'imagino que...
2: Hi ha gent que sí que fem muntanya, que estem molts nosaltres federats.
1: Sí.
2: I bueno, no és... El que sí que et permet és això. Si estàs federat, tens més possibilitats de moure't a nivell d'activitat.
0: Sí. Doncs no sé, Carme, si ens deixem alguna coseta per dir. No voldria deixar-nos res.
1: Bueno... que és un dels pocs esports que et sociabilitza molt.
0: Sí.
1: Això crec que és un tema important, que millores notablement la salut. I és un esport low cost, també és important.
0: Esport low cost?
1: Low cost.
0: Ah, low cost, perdona.
1: Que és barat, que és baratet. Només necessites unes sabatilles i ja està, d'esport.
0: Perdona.
1: I res més, jo crec que hi tindrà ganes de fer, de caminar, després de sortir de la feina i de desestressar-te, doncs això és, la marxa nòrdica és perfecta.
0: I com has dit abans, nosaltres que som d'aquest caràcter mediterrani, som mediterrània, doncs això, a part de fer esport, ens permet d'anar parlant amb la gent del nostre voltant.
1: Sí.
0: Suposo que també conèixer gent nova, perquè no tothom habitualment fa esport. Suposo que hi ha gent... que no fa esport perquè no, com és el meu cas, ens fa una mica de mandra pujar a la muntanya, ens agrada la muntanya, però t'has d'aixecar molt d'hores de matinar, i amb però la si marxa segur... nòrdica és un escalfament, un entrenament, perquè psicològicament ens preparem per aquestes activitats ja més de caminar per la muntanya.
1: Exacte.
0: Jordi, alguna coseta més a afegir de les activitats del centre excursionista?
2: Només encoratjar-vos a que vingueu.
0: Sí.
2: Tots els dimecres i tots els dijous, sempre que vulgueu fer marxa nòrdica, estarem allà de 7 a 8 i mitja i us esperem a tots i a totes.
0: Val, doncs jo també us espero properament, el Jordi i la Carmen, estem en contacte i qualsevol cosa que creieu que sigui en consideració per venir aquí a Esplugues FM, doncs ens truquem i quedem i ens veiem un altre dia.
1: Perfecte.
2: Molt bé,
0: i
2: perfecte.
0: Recordaré ja per acabar, el centre excursionista d'Esplugues i l'Espluga Viva estan al carrer Sant Francesc Xavier número 7, el telèfon el 93 473 3909. Recordeu que estan per la tarda, aproximadament de 4:45 fins les 8 del vespre, més o menys, i el correu és secretaria@esplugaviva.cat, i tota aquesta informació que avui ens han portat el Jordi i la Carme la podeu seguir a través de les xarxes socials del Centre Excursionista d'Esplugues. Doncs moltes gràcies, bona tarda
2: a tu.
0: I fins la propera. Una abraçada per tothom.
2: Adéu.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Si us dic crònica, actualitat, vida, sabeu de quina entitat parlarem avui? Avui tenim amb nosaltres la crònica de la vida d'Esplugues. Amb nosaltres la Lluïsa Morera i el Miquel Casellas. Bona tarda.
2: Bona tarda.
3: Bona tarda.

0: Veniu amb representació de la Crònica, que ja té 71. 72. Es va fundar el 1950, si no recordo malament. Feu-me a mi memòria, eh?
1: 1950 és el primer any de publicació.
0: De publicació.
1: O sigui que es va fundar el 1949, o finals del 49.
0: Perquè revisant aquest llibre que tenim, que és Esplugues de Llobregat, monografia històrica, que es va publicar el 47, veiem que hi ha aquest buit, d'aquests dos anys, i podríem dir que la Crònica pren el relleu de lo que és la història d'Esplugues. En aquest cas seria una crònica molt actualitzada, trimestral. Per tant, tenim sis...
1: De fet, són cinc revistes anuals. O sigui, hi ha mesos que són tres i mesos que són dos.
0: I després, un cop l'any, feu el calendari, que és el regal que oferiu als vostres socis, sí. Després apareix en el 95 el grup d'estudis. Per tant, ja durant uns anys, l'única referència que tenim escrita aquí a Esplugues i que tingui cura de la nostra actualitat i de la nostra història, per mi seria la Crònica de la vida d'Esplugues durant tots aquests anys. Per tant, la feina que ha fet la Crònica al llarg de la seva història, des del seu inici, crec jo que és molt important.
1: Penso que és importantíssima. Sobretot, tota la història d'Esplugues està reflexada en aquests 70 anys. O sigui, la història d'Esplugues d'aquests 70 anys està representada amb aquestes revistes de la Crònica de la vida d'Esplugues, que van ser la vida d'Esplugues a seques.
0: Tota entitat té una finalitat, però la vostra està clara. Editeu la revista?
1: Ara actualment sí, editem la revista. Antigament la revista Vida d'Esplugues també reflexava tots els ets i uts que havia passat a Esplugues, inclús sortien naixements, batejos, confirmacions, comunions i defuncions de la gent del poble. La gent que naixia als anys 54-55 estan tots reflexats amb aquestes pàgines de la Vida d'Esplugues d'aquests anys.
0: He de confessar que és el primer que faig, començar la revista pel revés. M'agrada molt la secció que teniu, Esplugues s'acomiada, i a més diu així: des de la Crònica de la vida d'Esplugues volem tenir un record per totes aquelles persones d'Esplugues que ens han deixat. I aleshores em llegeixo aquest final de la revista, que és per on jo començo.
2: Tots les necrològiques, la majoria, tenen tot un pensament darrere, escrit per els nets, escrit per fills, escrit pels amics. Per tant, ha canviat una mica la filosofia de la necrològica. Tot i recordar la gent que va desapareixent, i que ens en falten molts, perquè molts no ens en enterem, les famílies no ens ho fan saber, que ens sap greu.
0: Per tant, des d'aquí podríem també fer una, no sé si és una crida, però esmentar que si algú vol que alguna persona de la família surti reflectit d'alguna manera en la revista d'Esplugues de la Crònica, els records d'aquest familiar, doncs es pot apropar a vosaltres.
2: Exacte, sí, sí.
0: Diguem una adreça de correu electrònic per fer això.
2: cvesplugues, que crònica, o sigui, sí, cvesplugues,
0: sí,
2: @gmail.com.
0: És ben fàcil, eh? Si recordem, Crònica Vida Esplugues seria cvesplugues@gmail.com. Us reuniu vosaltres aquí a l'Avenç.
1: Sí, ve baixa, eh?
0: Sí, ve baixa, de vida. Us reuniu aquí a l'Avenç, oi?
2: Sí, la seu censal, la seu la tenim a la secretaria, al costat,
0: sí.
2: I allà tenim els nostres armaris, els arxius i on som.
0: Seguim amb la Crònica, amb la revista, perquè teniu seccions de fa molts anys. Per exemple, les receptes. No sé si encara les feu, les receptes, sí. Recordo jo de memòria de fa anys. I després hi ha una secció que també m'agrada molt i jo crec que és única, genuïna e imprescindible, que no he trobat llibres actualment a gaires llocs, que són els mots encreuats i les sopes de lletres que feu. Això és fantàstic i voldria felicitar a la persona que fa aquests mots encreuats.
2: Ets que és el Miquel.
0: Ets el Miquel.
2: És el Miquel.
0: Miquel, quantes hores t'ocupa fer aquestes sopes de lletres, mots encreuats? Perquè és impressionant.
1: És molt entretingut, però mira, s'ha de fer cada crònica. Ja fa anys que vam pensar que feia falta una pàgina d'entreteniment, i al final a mi se'm va ocórrer fer aquest tipus de sopa de lletres.
0: Sí.
1: Sempre busquem una quantitat bastant gran de noms. Normalment són 30 noms de coses que més o menys tinguin... Els primers tenien més que veure amb Esplugues, ara ja són més generalistes, més coses de 30, buscar 30 coses d'un tema determinat.
0: Doncs
1: té una feina concreta, però vaja, s'ha de fer aquesta feina, i això és el que és important. Sí. I a mi que ens agrada resaltar és que la gent contesti amb aquestes respostes, que encara no les hagi trobat totes, ens enviï les que trobi, perquè ens representa, així sabem la gent que participa o la gent que col·labora. Sabem que hi ha molta gent que no ens diu res, però sí que ens agradaria saber la gent que ens respon, i de fet posem el nom o el cognom que vulguin de la persona que ens respon.
2: Hi ha una certa competició per participar.
1: Sí.
2: Sí, hi ha una certa competició.
1: A la persona que ens envia les respostes, estiguin bé o estiguin malament, nosaltres sempre els responem donant-li les solucions.
0: Molt bé, perquè jo ara tinc un exemplar a la mà i et posa, al finalitzar la sopa de lletres, posa: podeu enviar el llistat de les solucions a info@vidasplugues.com. Això és el que ens posa. I bé, i veig que en aquesta ocasió, doncs, la temàtica posa entreteniment número 13. No sé si de tant en tant feu com un monogràfic de paraules que tinguin relació amb alguna cosa en concret, o és sempre lliure?
1: És sempre lliure, el tema és lliure, i agafem les paraules que d'un tema concret que se'ns acudeix en aquest moment. Sí que hem volgut ser, amb el número de Nadal, sempre agafem un tema nadalenc, sigui de, no sé, va ser figures del pessebre, per exemple, va ser un any, un altre any són, per exemple, menjar, que és menjar típic per Nadal, 30 components del menjar de Nadal, no? Receptant, doncs, un primer plat, un segon plat i unes postres, de coses de Nadal.
0: Mira, jo tinc ara aquí mateix, obro, perquè m'he portat revistes, per fer l'entrevista. Ets un exemplar de l'any 2020 i és una sarsuela per Lídia Martínez Bofill, per exemple.
1: Sí, això és el menú. L'entreteniment és anterior i surten aquest de 30 components del menjar de Nadal.
2: Una de les seccions que deu ser única, quasi bé, és el Digui 33. Ah. El Digui 33 per nosaltres és molt important.
0: Sí.
2: El crea la Neus Oró, se li acut amb ella.
0: Oh, és la persona... una abraçada per la Neus des d'aquí i un record molt sincer per la Neus.
2: És la persona que ens suggereix això.
0: Sí.
2: I ràpidament diem que sí, perquè la gent que surt entrevistada aquí és aquella gent que segurament no anirà mai a cap mitjà de comunicació. Serà aquelles persones del poble que no se l'entrevistarà mai, que potser no sortirà mai al pont, que potser no sortirà a cap mitjà, i que són gent que són gent normal, corrent, que passa pel carrer, que et dius adéu, i que han fet molt perquè fan poble, perquè són del poble, són del carrer, i és donar i visualitzar persones naturals, persones que fan que el nostre poble tingui aquest tipus de vida. Des d'una modista fins a un nen jove, fins a gent de botiga, fins a esportistes, fins a gent molt gran, però és un petit homenatge a aquestes persones que no són, diguem-ne, famosos, i aquesta la cuidem molt.
0: Després també teniu una secció que també parla de les persones, i és una secció que parla de la gent que ha vingut a viure aquí a Esplugues.
2: Aquesta secció, curiosament, el Barrassa, que és el Josep, bueno, que el Josep Lluís Barrassa l'ha cuidat molt, actualment tenim bastantes dificultats, perquè no tothom està disposat a obrir casa seva. I segons quin tipus de comunitat, diuen que si primer, tipus la comunitat hindú, o la comunitat pakistanesa, o la comunitat àrab, i després tenim realment moltes dificultats per arribar a poder

0: mantenir-la.
1: És una revista oberta a la ciutadania, feta per la ciutadania, perquè vosaltres sou gent del poble, gent de casa. I el que sí puc dir és que si algú vol també oferir algun article o alguna proposta, doncs que s'adreci directament també a tots vosaltres, a la Crònica. Teniu la revista molt plena i molt poc espai.
0: Bueno, això també, però, per exemple, les contraportades són un obsequi que fem a les entitats, però l'interior i l'exterior, contraportada interior, contraportada exterior, és les úniques coses que podem pagar en color, perquè si no se'ns aniria del pressupost, i les dediquem i les oferim a les entitats d'Esplugues que es vulguin publicitar.
1: Molt bé.
0: I creiem que hi ha moltes entitats que no aprofiten aquest diguem-ne, aquest obsequi. Ens faria il·lusió que més entitats ens diguessin, va, hem de fer això i volem que surti.
1: Ara, quan m'estava preparant a casa algunes cosetes per fer-vos l'entrevista, doncs he agafat revistes que tinc a casa i m'ha sigut molt difícil, perquè les portades són magnífiques, totes les pintures que teniu. Ara, no vull triar-ne cap en concret, però aquesta, 100 anys de l'Escola Isidro Martí, amb aquests tulipans de color groc, és preciosa, senzilla, però molt maca.
0: No, feta per un alumne.
1: Molt bé. I això anava a preguntar, com aconseguiu totes aquestes portades, aquest quadre, per exemple, que tinc ara aquí, a la mà que vaig a fullejar i a dir de qui és? És una pintura de...
2: Les portades normalment venen de cedides per Cercle Artístic d'Esplugues, que són pels pintors del Cercle Artístic que ens les cedeixen
0: Però Esplugues té una vida cultural molt amagada, que per això la volem treure. Hi ha molts pintors locals que a vegades ens els cedeixen i els anem a veure a casa seva, es fa la foto, parlem amb ells, i hem descobert que és molt ric en pintura, Esplugues. Però molta gent pinta, molta gent.
1: L'altre dia parlàvem amb el grup d'estudis i ens comentaven que també tenim molts escriptors, perquè ells han fet un recull d'escriptors. Ara m'estàs dient que tenim molts, molts pintors. Per tant, tenim una cultura molt àmplia i molt excelsa.
0: Nosaltres vàrem fer dos vegades una publicació que recollíem tots els llibres que es van fer Esplugues, no?
2: És en combinació amb el grup d'estudis.
1: Clar.
2: El primer fulletó el vam fer nosaltres sols i el segon fulletó s'ha fet de concordància juntament amb el grup d'estudis, publicat conjuntament.
1: Perquè en referència a aquesta que feu, les contraportades de la revista interior i exterior, més la col·laboració que teniu amb el Cercle Artístic, i ara m'esteu anomenant el grup d'estudis, la vostra col·laboració amb altres entitats és estreta o, si més no, habitual?
0: Voldríem més encara. Ens falta la part esportiva, que els que col·laboren sempre són els escacs.
1: Els escacs, ja ho he vist.
0: Amb un gran nivell.
1: Molt bé.
0: Hi ha un gran nivell amb això dels escacs.
2: I el futbol també col·labora. El futbol també col·labora. Voldríem que totes les entitats esportives que hi ha a les Moreres o que hi ha als esportius de la Plana també col·laboressin i participessin amb nosaltres, donant-nos articles i per fer-ne publicació d'ells. Sabem que hi ha molts esportistes coneguts que s'han fet més o menys famosos, gimnastes,
0: patinadors,
2: de tot tipus, i nosaltres pràcticament, si no ens ho diuen, no tenim constància, no sabem on localitzar-los.
1: Per tant, si ens està escoltant algun esportista, recordeu que la Crònica de la Vida d'Esplugues...
2: Estem oberts a rebre qualsevol informació d'aquest tipus per poder-ho publicar.
1: En quant als calendaris, feu un recull. Jo ara tinc a la mà uns calendaris que veu fer sobre finestres, sobre enreixats, n'hi ha un altre que és sobre les fonts d'Esplugues, monuments, també n'heu fet.
0: I els arbres d'Esplugues.
2: Aquest de la Forja va tenir molt
0: d'èxit,
2: com dius la Lluïsa, i després va comportar una sèrie d'entrevistes a un gran forjador, un mestre forjador, de Barcelona,
0: que viu a Gràcia, que ens va obrir-se a casa seva,
2: i vam fer uns treballs de conferències amb treballs a la Forja,
1: perquè també heu fet algunes conferències, xerrades, debats amb motiu també del vostre aniversari. En veu fer un al Brilles, però n'heu organitzat algunes d'altres.
0: Sí, sempre he tingut un motiu equis, vull dir, la de la Forja va ser molt interessant amb el senyor de la Forja. El 70 aniversari en van fer 5, una per cada per, dos mesos.
2: Per celebrar el 70 aniversari.
0: Exacte, però n'havien fet abans d'altres, sobretot de poemes, en van fer.

0: i bueno,
1: vau fer un debat sobre la comunicació local també?
0: Sí, senyor.
1: Abans de la pandèmia, sí, per 6 mesos abans de la Covid, però,
2: per celebrar els 70 anys de la premsa local. De la premsa local.
0: La nostra, que érem nosaltres, sí. Clar. Va venir gent molt interessant, sí.
2: Va venir gent de la premsa local de Sant Just, gent de la premsa local d'Arenys
0: i
2: del Pont d'Esplugues, el també, regidor...
0: El senyor Eduard Sanz.
1: Sí, la recordo. Quantes persones són a l'equip de redacció i de compaginació?
0: A l'equip central motor som 10, no?
2: Sí, som 10 persones, que són les que escrivim, recollim els articles, on anem a buscar gent perquè ens treballi sobre tot això d'aquí.
0: Però som com 15 o 16.
2: Després hi ha la resta d'equips que fa la compaginació de les revistes, la gent que fa l'entreball d'impremta.
0: Tenim el consell.
2: I tot això, clar, són uns altres persones més tècniques que es dediquen més al treball concret d'emmaquetació i de treballar i de distribuir. I després vindrà a l'etapa de distribució de la revista, que també és una feina concreta que també porta una certa feina.
0: També tenim uns col·laboradors fidels.
2: També tenim uns col·laboradors.
0: Sí, això és molt important, eh?
1: I teniu una persona o persones que també s'encarreguen ara de les xarxes socials, perquè, clar, el paper és molt important, ho parlàvem l'altre dia amb el grup d'estudis, però les xarxes socials hi hem de ser-hi. Uh-huh. I jo veig que teniu una pàgina web que és cronicavida.entitats.esplugues.cat, és la que teniu ara en funcionament.
2: Sí.
1: Sí? Després n'hi ha una altra que també la publiqueu vosaltres en la vostra revista, que és Cròniques Digitalitzades.
2: No, això, les Cròniques Digitalitzades, és un arxiu per recollir totes les cròniques des de l'any 50 fins a l'any 2006, que estan digitalitzades. O sigui, qualsevol persona que vulgui veure qualsevol tema d'una... porta un cercador també,
1: sí.
2: Qualsevol tema es pot buscar i dins d'aquest, des del 1950 fins al 2006, pot trobar qualsevol tema de totes les revistes digitalitzades que hi ha de la crònica.
1: Per tant, la majoria de revistes les podrien trobar aquí?
2: Sí, sí.
0: Els últims anys no.
2: Del 1950 al 2006.
1: Val, doncs diré la web, que és XAC, acabat amb C de Catalunya, xacpremsa.cultura.gencat.cat.
2: Exactament.
1: I després també tenim el Facebook i Instagram.
2: Notàvem que ens feia falta una mica d'estar més a la xarxa social, d'actualitzar-nos, que estàvem més estancats, sí. Només amb el paper. I hem volgut ara amb una persona que es dedica més concretament a aquest tema, volem treballar-lo més i
0: però per la nostra revista som una mica lents, diguem-ne. Aquests mitjans són molt ràpids, és de cada dia, cada nit, incorporar-se, sortir i tal. I nosaltres, tal com tenim la nostra revista, com ens arriba la informació, no és tan ràpida. Vull dir, jo veig que l'Instagram has de pujar moltes coses, has d'entrar si vols cada dia, i nosaltres anem més lents perquè la revista és més lenta.
1: Bueno, però no tothom entrem cada dia a les xarxes, i també hi ha gent que entrem un cop cada 15 dies, per exemple al Facebook, que ho faig jo, i començo a fer repassada del que m'interessa.
2: Sí, vull dir que a través de la crònica també potser al sortir cada 2 o 3 mesos hi ha a vegades notícies que han sigut ja sobrepassades, que nosaltres ho donem com a notícia i millor ja ha passat. Però bueno,
1: però ja ho sabem.
2: Nosaltres donem constància de què ha fet, per això ens diem crònica, fem una crònica dels fets que han passat a Esplugues o que pensem que passaran a Esplugues.
0: Ens agradaria,
1: però jo tinc cròniques a casa guardades de fa 10 i 12 anys i n'havia tingut més, per tant és una crònica però que em queda a mi per sempre.
2: És un arxiu, sí, és un arxiu de les coses que passen a Esplugues.
1: En canvi, a les xarxes socials, si jo ara hagués de buscar alguna cosa poder trigaria una estona, i això ho tinc a casa amb un prestatge i ho tinc al moment i només he de buscar la data i el que justament m'interessa. Oi?
2: Sí, perfectament.
1: Hi ha una altra feina que feu, que és creació poètica. Feu un concurs. Per celebrar el 70 aniversari veu fer un...
0: No és creació poètica.
1: No.
0: És un concurs literari.
1: Això, concurs
0: és
1: literari.
0: És un concurs literari, sí. Vàrem tindre 23 persones que van escriure. Un nivell força acceptable, jo diria que bo. Perquè el jurat sempre està composat una part de persones d'Esplugues i els altres els anem a buscar fora perquè sigui més plural.
1: Per fer-nos socis de la crònica, el mateix correu electrònic que heu dit abans?
2: El mateix correu electrònic de cb-e esplugues@gmail.com demanen la subscripció,
1: sí.
2: Es pot fer subscripció, nosaltres es posaríem en contacte amb la persona.
1: Quant va la quota anual?
0: 20 euros.
1: 20 euros.
2: Està. 20 euros són 5 números en tot l'any.
0: I el
2: calendari.
1: No sé si em deixa alguna cosa que volguéssiu afegir.
2: Jo voldria demanar que si hi ha algun estudiant de periodisme, alguna persona que estigui interessada en escriure i tingui ganes de col·laborar inclús pel seu primer currículum o per al primer que sigui, que estem oberts a oferir les seves pàgines perquè vingui a col·laborar amb nosaltres o pugui ell expressar els seus neguits d'escriure o d'explicar coses. Que estem oberts a fer-ho.
0: I una segona cosa seria, així com amb altres entitats d'Esplugues tenim una molt bona relació, quan dic de molt estreta col·laboració, la ràdio sàpiga que sempre estem a disposició d'una estreta col·laboració.
1: A més, nosaltres, la ràdio i la crònica, estem aquí a l'Avens.
0: Exacte.
1: Vosaltres sou una entitat acollida per la mare, que és l'Avens. Nosaltres, finalment, com a entitat de ràdio, hem decidit ser una secció pròpia de l'Avens. Per tant, el nostre vincle és molt estret. L'actualitat, la cultura i la vida d'Esplugues.
0: Molt bé.
2: Molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: A vosaltres, moltes gràcies a la Lluïsa, moltes gràcies al Miquel per aquesta estona que ens heu oferit. També moltes gràcies a l'Esther, que ens ha fet les fotografies i farà la difusió per les xarxes socials.
0: Exacte, sí, sí.
1: Amb vosaltres, la Isabel Almató, i a l'edició tècnica, el Jordi Udina. Fins la propera. Bona tarda.
0: Moltes gràcies.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: L'Avenç, Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.
2: Coneixes les activitats de l'Avenç Centre Cultural? Doncs avui en parlarem d'una de les que es fan aquí, de les diverses que es fan a l'Avenç Centre Cultural. Hi ha activitats de teatre, infantils i per adults, hi ha cant coral, fent cant i el cançoner popular, hi ha balls de dansa, zumba, sevillanes, sardanes i moltes altres activitats esportives i l'escola també de tennis. Però avui us volem parlar d'una activitat molt concreta, que és fent cant. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Carla Jover, que és logopeda i musicoterapeuta. Moltes gràcies per ser novament avui amb nosaltres, Carla.
3: A vosaltres per convidar-me.
2: Què és fent cant i com sorgeix aquesta idea?
3: Fent cant és cant col·lectiu feminista. Sorgeix ja l'any passat amb un cafè amb unes amigues, amb l'Anna i la Laia Bovés, que em demanen fer alguna activitat de cant col·lectiu i jo els dic, mira, doncs potser alguna cosa feminista sí que podríem aprofitar i ajuntem això que ens agrada, no? El cantar juntes, amb aprendre i empoderar-nos a través de del feminisme i de la coneixença de totes aquestes coses que ens envolten, tant des de la violència masclista com del paper de la dona en general a la vida i a la història.
2: Cal tenir nocions de cant?
3: No. Cal tenir ganes de participar, cal tenir ganes de cantar i cal tenir ganes de fer xarxa. Jo crec que és el més important. Ganes de fer xarxa amb altres dones, han fet un grup molt maco, segueixen totes en contacte, les que poden continuar i les que no han pogut continuar, i estem fent un grup molt xulo de dones, de més molt interessant, de diferents edats, de diferents àmbits, amb diferents històries de vida, i entre totes doncs fem una xarxa ben xula. No cal saber música, no cal saber cantar, i d'això ja m'engarrego jo que acabi de sonar bé totes juntes.
2: Com a professional logopeda i musicoterapeuta, la teoria que apliqueu, hi ha una mica de teoria, aneu directament a l'assaig,
3: no,
2: a aprendre la lletra?
3: És una miqueta tot transversal. Elles reben un dossier a l'inici del curs, a l'inici de cada taller, podríem dir, de cada secció, no? Doncs rebran un dossier on estan les cançons, i el que fem és, durant els assajos, treballem les cançons, les aprenem per poder-les cantar, treballem la història de la cançó, la lletra i la interpretació, no? De què parla o de què pot parlar o com la rebem nosaltres, i transversalment doncs mirem de fer una miqueta de tècnica vocal, que és el que sempre ens queda una miqueta més peix per horari, però sempre miro d'ajudar-les, no? Si no arribem a les notes o estem incòmodes o no ens acaba de sortir la veu que volem, doncs com arribar-hi i com no fer-nos mal cantant, sobretot perquè la majoria doncs no han cantat o no són professionals del cant. Per tant, d'això ja me n'encarrego jo també com a logopeda, és aquesta part més de tècnica vocal, i com a musicoterapeuta la part més aquesta de la interpretació i la coneixença de la història de la cançó i la interpretació.
2: I la part de la implicació social i de la consciència social.
3: Exacte.
2: Que teniu.
3: Això me n'encarrego jo d'introduir-ho i entre totes ho treballem.
2: I això deriva en que els vostres concerts de final de taller, per dir-ho d'alguna manera, van destinats sempre a una entitat que lluita pels drets de les dones?
3: Doncs sí, el que fem és, al final de cada taller, destinar els diners que recaptem, que la gent dona, perquè sempre ho fem amb entrada inversa, a diferents associacions. Vam treballar amb Mujeres Palante, vam treballar amb una associació que es dedicava a erradicar l'ablació femenina, a l'Àfrica, sobretot, i amb ACACI, una associació també dels drets homosexuals. I normalment les decidim entre totes. Això també és molt interessant, no? que les companyes s'impliquin en aquesta cerca o en aquesta decisió de qui va destinat. I mirem sempre que sigui el més proper possible, no? Sempre mirem si hi ha alguna associació per Esplugues, pel Baix Llobregat, i si no, doncs ja anem cap a Barcelona o cap a Catalunya. Que es quedin aquí els diners i que es facin servir en coses que puguem veure i que siguin interessants per tothom, per la societat.
2: Carla, gràcies per explicar-nos aquesta activitat, i volem recordar que aquesta activitat de Fem Cant es fa aquí a l'Avenç Centre Cultural els dilluns, cap al vespre, eh?
3: Cap al vespre ens trobem, puntuals de 8:30 a 10, per poder després anar a sopar. Llavors sempre ho diem, a veure les, sobretot les sèries de TV3 que ens interessen, que les posen els dilluns i són molt interessants, i sempre anem puntuals, que això també és important que la gent ho sàpiga. No, no acabem molt tard, acabem sempre a les 10 i no s'allarga, que si no...
2: D'acord, doncs les persones interessades, hi ha un correu electrònic que és activitats@avencesplugues.cat, també el telèfon 93 513 54 45 o aquí mateix a l'Avenc Centre Cultural, carrer Àngel Guimarà número 27, en horari de tardes de dilluns a divendres de 4:45 a 7:45 del vespre a secretaria. I els dilluns és quan s'imparteix el taller.
3: Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, Carles, per ser novament amb nosaltres per explicar-nos aquesta activitat que va començar com una activitat puntual i finalment sí, ja és un clàssic, eh? Ja és tradició aquí a Esplugues, aquí a l'Avenç, de tenir aquest taller de fent cant amb aquesta clau feminista, femenina.
3: Tant de bo que sí, i animo la gent que no tingui por i vingui a provar, que poden provar un taller i després si no els agrada o és massa poden deixar-ho i tornar al següent quan vulguin.
2: Per tant, podem fer la promoció aquella de primer dia de jornada de portes obertes.
3: I tant,
2: vine,
3: i tant,
2: prova,
3: sisplau. A més, el primer dia sempre és el més xulo, que és el retrobament.
2: És vine, prova i queda't.
3: I queda't.
2: Doncs, fent cant. Gràcies.
3: Gràcies, Carla. A vosaltres.
1: L'Avenç. Àngel Guimarà 27. Esplugues de Llobregat. Esteu escoltant Esplugues FM,
0: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres, a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Avui fem un recorregut històric per la nostra ciutat. Viatges d'un claustre gòtic. I parlarem del claustre del monestir de Santa Maria de Montsió, que està aquí a Esplugues. I per parlar d'aquest patrimoni que tenim a Esplugues, qui millor que la Lídia Verdier, que ella és graduada en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona i ha fet un treball excel·lent. Hola, bon dia, Lídia.
1: Hola, bon dia.
0: Lídia, tu vas fer aquest treball, el vas fer el 2016. Què et porta, com a historiadora de l'art i com vius aquí a Esplugues, què et porta a investigar sobre aquest claustre?
1: De fet, el llibre es va, com a format de llibre, es va publicar el 2016 pel grup d'estudis d'Esplugues, però és el resultat del treball de final de grau, que el vaig acabar el 2013, i el grup d'estudis es va interessar pel tema, perquè era un tema que parlava d'un patrimoni d'aquí d'Esplugues, i el vam adaptar de treball de final de grau, que tenia un altre format, el vam adaptar per ser format de llibre.
0: Molt bé, és un llibre preciós.
1: Bé, no és una novel·la, és el resultat d'una investigació sobre un element arquitectònic.
0: El claustre que tenim aquí és un claustre del segle XIV, aproximadament, del segle XV.
1: Sí, 1400 i poc.
0: I la meva pregunta és, tenim aquest claustre que Esplugues des del segle XV?
1: No, és clar que no.
0: Ah!
1: No.
0: Quan ens arriba el claustre aquí a Esplugues?
1: D'aquí el títol, que diu Els viatges d'un claustre gòtic,
0: sí.
1: Perquè aquest claustre era d'un monestir que estava al Portal de l'Àngel, on havia estat la seu de Catalana de Gas, que ara és una botiga d'una cadena de moda.
0: Sí.
1: D'allà el van haver de traslladar i se'n van anar a la Rambla de Catalunya amb Rosselló, que en aquells moments ja era fora encara de Barcelona, perquè fins al 1997 no va haver la unió de municipis, i per tercera vegada van haver de traslladar-se d'aquesta Rambla de Catalunya cap aquí, cap a Esplugues, i cada vegada es anaven enduent les seves pedres del claustre, que en la primera ocasió es van endur l'església i la sala capitular, que quan ja van passar de la Rambla de Catalunya cap aquí, ja no se la van poder endur ni l'església ni la sala capitular, però sí que el claustre. Els va costar, perquè Barcelona no deixava marxar un monument gòtic, però ho van aconseguir.
0: Per tant, tenim un claustre aquí a Esplugues traslladat pedra a pedra,
1: sí,
0: però que no està complet perquè li falten peces del claustre.
1: En el primer trasllat ja es van perdre les peces. En el primer trasllat, ara tal com el tenim aquí a Esplugues, és com estava a la Rambla de Catalunya. Està tal qual. Hi ha tota una sèrie de fotografies fetes per l'arquitecte d'aquell trasllat que documentaven tal com estava en aquell lloc, i és, potser l'orientació nord-sud sí que està canviada, però la distribució del claustre és exactament la mateixa, adaptada a que havia d'haver una entrada per anar a Can Casanovas i la resta d'edificis que s'havien de construir, l'església i totes les altres sales.
0: I pel que posa en el teu llibre, tant en el primer trasllat que es fa com en el segon després aquí a Esplugues, són moments socials també convulsos, per tant no hauria de ser fàcil.
1: Si no haguessin marxat, segurament. Quan van estar... Les monges, de fet, com a congregació de monges dominiques, van patir molts més trasllats. Elles van començar tenint un monestir fora muralles. El que ara vindria a ser per la falda de Montjuïc, més o menys, o per allà per on està les Drassanes, més o menys per aquella zona, era fora muralles, com que era molt insegur, hi havia els atacs de pirates i les guerres entre reis, i d'allà van demanar doncs marxar d'allà, i els van concedir unes casetes i hortets per la zona on tenim ara la Biblioteca de Catalunya, que llavors era l'hostal de Colom. Allà van estar un temps fins que van aconseguir que el trasllat ocupar un monestir que quedava buit perquè s'acabava una congregació que hi havia de monjos, van aconseguir que els hi donguessin el monestir que hi havia en aquells moments al Portal de l'Àngel, a tocar de Santana, entre el carrer Montsió i el carrer Comtal. Tot aquell espai se'ls hi va donar. Aquell monestir era, aquell convent era d'uns monjos dominics, d'uns monjos de l'ordre agustina, i elles com a monges dominiques segueixen la regla agustina. Per tant, la distribució interna dels monestirs i de les sales i i la decoració es deia perquè eren d'una regla, de la mateixa regla que les feia de guia de com havien de viure en comunitat. I a partir d'en allà ja hi havia el claustre, ja estava construït de feia poc, però ja estava construït, i van haver de marxar d'allà. Altre cop, per totes les pestes, els atacs, les guerres que hi van haver, van patir els bombardejos de les tropes de Felip V com les d'Espartero, i va arribar un moment cap a finals del segle XIX, entre què se'ls hi prenia, segons la situació política del moment se'ls hi prenia, després se'ls hi tornava a donar, i va arribar un moment en què l'Elia Rogent, l'arquitecte de la Universitat de Barcelona, amb Leandre Amargós van fer una visita, van mirar aviam com està el monestir. Aquell monestir deien que amenaçava ruïna i els van recomanar que marxessin. Els va costar aconseguir-ho, però al final van aconseguir. Van comprar uns terrenys que els van vendre un tal senyor, uns germans que es deien Martí, i se'n van anar cap a la Rambla. I en allà s'hi van estar uns 70 anys, tornen a aparèixer noves revoltes, i a la Guerra Civil allà va ser quan ja van perdre tot el patrimoni, els hi van saquejar el monestir, que fins aquell moment s'havia anat salvant de totes les altres situacions problemàtiques. A la Guerra Civil no ho van aconseguir, i quan els hi van retornar una altra vegada al monestir estava completament buit, sense portes, sense finestres, sense mobiliari, sense res. Com que ja no tenien poder adquisitiu per fer una reforma i dotar-lo del que necessitaven, era més fàcil aconseguir els diners per mantenir-se venent tot aquell espai que en aquells moments ja tenia molt de valor, i anar-se'n a alguna zona que pels mateixos diners que els hi costava allò poguessin construir-se i mantenir-se durant un temps.
0: Per tant, es venen els terrenys de Barcelona
1: i venen cap a Esplugues.
0: I venen en una zona que el terreny és més barat.
1: Clar, en aquell moment sí. En aquell moment sí.
0: I on està ara el claustre, hi havia Can Casanovas.
1: Que encara hi és.
0: Encara existeix, però en els terrenys.
1: Clar, elles van comprar la casa i els terrenys que anaven amb la casa.
0: Sí.
1: El que era important en aquell moment és que hi havia una mina, una dotació de mina, que en el seu moment l'havien fet portar de Sant Just. Venia una dotació de mina que ve des de Sant Just. I, clar, allò els permetia doncs poder regar els camps, cultivar i bueno, treure una sèrie de productes amb els que mantenir-se.
0: Arriba al claustre aquí a Esplugues a quin any?
1: Elles arriben aquí el 1947, quan ja tenen una mica endreçada Can Casanovas, perquè Can Casanovas en aquell moment estava molt abandonat des de la Guerra Civil, i s'havia de reformar i restaurar perquè les finestres no podien obrir-les, i bueno, estava abandonat. Quan ho adapten una mica perquè puguin fer la seva vida conventual, fins que no construeixen tota la part de les cel·les, l'església i les altres dependències, i al principis del 1948, cap al mes de gener o així, comencen a desmuntar el claustre a la Rambla de Catalunya i anar transportant les pedres, i cap a la Setmana Santa comencen, és a dir, les pedres triguen a transportar-les des del gener fins al març, més o menys, cap al 30 de març o així, comencen a la reconstrucció del claustre amb totes les pedres, que hi ha fotografies que es veuen les pedres esteses per tot el terreny, i l'acaben, la reconstrucció l'acaben cap al mes de setembre, més o menys cap a la Mercè o així, del mes de setembre d'aquell mateix 1948.
0: Clar, pensem que en aquella època el centre d'Esplugues és on està ara el claustre, l'església, la part de dalt, que era el Raval, sí. Més o menys, perquè al sí. 1945-50 ja tenim centre urbà a la part més baixa, que és ara el centre, i a la plana, però el que havia sigut sempre històricament el centre d'Esplugues era justament on passava l'autopista. Més o menys, eh?
1: Més o menys, sí.
0: Per fer-nos una idea. Uh-huh. Clar, si es descuiden, el claustre també hagués perillat amb el traçat de l'autopista que tenim ara actual, per una miqueta més, eh? Per bueno, pocs sí. metres, eh?
1: Sí, possiblement sí, però clar, en aquell moment, sortint d'una guerra civil i d'una postguerra, no crec que en aquell moment estiguessin pensant que hi hauria una reforma viària.
0: No existia. Però em refereixo que aquest claustre a la seva història, ha patit molt, i bueno, aquí a Esplugues era la solució, però sí una miqueta més.
1: Però de fet, a Barcelona hi ha una tendència a traslladar edificis, o perquè es fa una reforma d'Ildefons Cerdà que decideix fer obertures a la part antiga, i es van anar transportant edificis. N'hi ha molts a Barcelona transportats. El que passa és que el que té de característica el claustre aquest és que cada vegada que s'ha traslladat han sigut les mateixes mestresses de l'edifici que se l'han traslladat per continuar fent la mateixa funció. Tots els altres edificis, quan s'han traslladat, han deixat de fer la funció que tenien. Hi ha façanes d'esglésies repartides que potser ara són una escola, hi ha claustres que estan en una altra zona que eren d'un convent, que ara estan potser a l'Eixample i estan fent d'escola. Però la característica molt particular d'aquest claustre és que en cada trasllat continuava fent de claustre de la mateixa congregació de monges.
0: No ha canviat l'activitat.
1: Exacte. Fins ara, que ja està tancat.
0: Sí, que això és un cas, en parlarem després. Lídia, tu fas aquest treball com a final de carrera.
1: Sí.
0: És un llibre impressionant, té gairebé unes 100 fotografies, gairebé, sí, amb plànols, amb croquis, amb explicacions, amb fotografies antigues, contemporànies. Quant de temps t'ha portat fer aquest treball?
1: Bé, el temps que et donaven per fer el treball de màster, el treball de final de grau, començaves el mes de setembre o així a decidir quin treball faries i l'havies d'entregar cap al mes de juny. A tot estirar, podies demanar que t'ho deixessin presentar el mes de setembre. No va arribar a l'any, però sí que van ser tots aquells mesos d'intentar trobar informació que no aconseguia, que gairebé no n'hi havia. Vaig passar per milions d'arxius i centres de documentació. Sí. Vaig començar per les pròpies monges, si tenien documentació que em deixessin consultar. En aquell moment em van deixar consultar la seva crònica, que en diuen, com si fos un dietari. Totes les congregacions han d'escriure com una mena de dietari, on van explicant el que va passant, però les coses normals, des de que hem necessitat comprar un armari a que hem hagut de tirar una cadira, vull dir, i si han hagut de fer misses per tal, o els han encarregat fer una compra o fer 50 hàbits perquè sigui. I en aquesta crònica es relaten, doncs, des del seu inici, des de que van ser fundades el 1347, fins al moment que tu consultes. A partir d'aquí no hi havia massa cosa, tampoc no hi havia altres documents que refrendessin el que elles deien. A l'Ajuntament d'Esplugues hi havia poqueta cosa, no n'hi havia suficient, i vaig començar a estirar el fil. Hi havia un llibre que dels anys 50 que parlaven de diferents congregacions, i a partir d'aquí vaig anar estirant el fil i vaig passar, doncs, des de l'Arxiu Històric de Barcelona, que està allà a la Casa de l'Ardiaca. Vaig passar per la biblioteca de la Facultat de Teologia. Biblioteques, sobretot del centre de Barcelona, que tenien col·leccions locals de publicacions molt antigues, doncs també vaig anar a consultar-les, i en cada lloc anava trobant un mínim de referència. I la Biblioteca de Catalunya també vaig anar a parar, sobretot també hi havia moltes revistes de l'època, diaris, premsa antiga de l'època.
0: Documentació molt dispersa,
1: molt dispersa.
0: En llocs que no són pròpiament arxius històrics.
1: Són arxius o són biblioteques, o que alguns poden ser més històrics, més o menys, depenent. Però hi va haver un moment en què vaig anar a parar a l'arxiu fotogràfic perquè tampoc no tenia imatges, i clar, el ser historiador de l'art, alguna imatge jo havia de necessitar. I de fet el llibre té, com a treball de grau, té més imatges de les que es permetien en el moment, perquè les imatges eren el propi document. En aquest cas, les imatges, el que hi havia d'explicació oral, ho podia confirmar amb les imatges. I vam tenir la sort que en l'arxiu de fotogràfic de Barcelona guardaven tot un fons de l'arquitecte que havia fet el segon trasllat, el que va venir de la Rambla de Catalunya cap aquí, que ho va documentar tot de manera fotogràfica, per això està exactament igual, i va cedir-ho a l'arxiu fotogràfic. I aquestes fotografies em van ajudar molt a tot allò que anava llegint en alguna revista com La Formiga d'Oro o La Veu de Catalunya, el que deien de paraula i que no podia documentar-ho perquè no hi havia suficients plànols com per donar-ho per fet, les fotografies em van ajudar perquè eren fotografies del moment, de l'època. Per això n'hi ha tantes. No hauria de ser... És a dir, com a treball de final de grau no hauria de tenir tanta imatge, però en aquest cas se'm va permetre perquè era el document bàsic que refrendava el que es deia.
0: Tot això que m'estàs explicant, o sigui, tota aquesta documentació existeix, però està dispersa a diversos llocs. No hi ha un arxiu específic d'aquest monestir en el que puguem anar a consultar tot això?
1: No. Com a història del recorregut que ha anat passant, no hi ha un arxiu en el propi... No hi havia un arxiu en el propi monestir. El monestir tenia, com totes les ordres religioses, el seu arxiu. Dels seus moviments, fossin amb llibres, amb... Aquest arxiu tenia... Bueno, té, que no sé on estarà l'arxiu, però l'arxiu... les monges conservaven més de 300 pergamins originals amb la seva acta de constitució, que hi ha pocs arxius a Barcelona, pocs monestirs a Barcelona, per no dir Catalunya, que conservin la seva acta original. No una còpia, perquè clar, normal, igual que ara fem fotocòpies de documents, en aquell moment es feien còpies pel que pogués passar. Aquest és l'original. Molts estan en llatí, hi ha més de 347 o així que es conserven. De llibres ja n'han pogut conservar menys, perquè en els saquejos durant la Guerra Civil van conservar bastant, però hi ha altres monestirs que tenen molts més llibres patrimonials. Elles no en tenen tants, però sí conserven els llibres que venien a ser de comptabilitat actuals, els llevadors, els descensals, no n'hi ha gaires, i aquests llibres no et deixen, com que són d'anys molt dispersos, sí, no et deixen seguir la història d'elles. La història d'elles la porten a la crònica d'abans, que he comentat abans.
0: Tu vas poder accedir amb algun d'aquests documents originals? Te'ls
1: sí,
0: van deixar veure?
1: Sí, sí. La primera vegada no tant, perquè en aquells moments elles tenien una mala experiència amb una investigació que els havien fet sobre la seva història. La segona vegada sí, quan ja vaig anar per fer un altre treball que aquest era del màster de biblioteconomia i col·leccions patrimonials, que llavors el vaig fer sobre l'arxiu que elles conservaven i quines peripècies havien passat i com l'havien pogut conservar. I en aquell moment llavors ja sí, ja a l'arxiu d'elles, els documents que tenien això, llavors ja els vaig poder consultar.
0: Estem parlant del llibre Els viatges d'un claustre gòtic, de la Lídia Verdier. És un llibre que ens parla del monestir que tenim aquí a Esplugues, de Santa Maria de Montsió, que va arribar aquí a Esplugues cap a l'any 1947. Lídia, seguim amb l'arxiu, perquè clar, els propietaris de l'arxiu són les pròpies monges dominiques, perquè el monestir és d'elles.
1: Sí, però ara com que està tancat, és a dir, el monestir està tancat i les monges que quedaven es van repartir en dos monestirs, també de la mateixa ordre religiosa, seria una pena que es perdés...
0: Totalment.
1: Sí, tal com està l'edifici, seria una pena que es perdés, és a dir, tal com està el conjunt d'edificis, és un patrimoni que en aquest cas és arquitectònic i és documental. Si l'arxiu el volguessin conservar aquí, caldria una reforma estructural de tots els edificis perquè estarà en una situació d'abandonament, però jo crec que s'hauria de mirar de treballar perquè això no se'ns n'anés d'Esplugues.
0: Evidentment, o sigui, jo suposo que ja deuen haver-hi alguns grups de preservació de patrimoni.
1: És de suposar que sí, que hi hagin, que estiguin parlant bisbats, ordre religiosa i diríem que ajuntament i diríem que Departament de Cultura de la Generalitat.
0: Clar.
1: Crec que seria per la meva manera de pensar, seria bo que es poguessin arribar a acords, com a mínim, aquestes quatre institucions.
0: Lídia, amb aquest treball que has fet a Excels, perquè és impressionant, en pocs mesos, perquè clar, si era el teu treball de final de carrera, realment, és impressionant, és una feina de molt de temps, de molta dedicació,
1: d'investigació,
0: de molta investigació,
1: de rateta de biblioteca,
0: perquè clar, el seu treball de final de carrera l'has hagut de fer tu sola, no has pogut tenir col·laboració absolutament de ningú.
1: No, clar, eren individuals, sí.
0: Doncs tornem a recomanar el llibre, tornem a dir Els viatges d'un claustre gòtic, d'aquí d'Esplugues de Llobregat, de la Lídia Verdier. Lídia, tens més treballs? Estàs fent alguna coseta ara? Perquè coneixent-te segur que no pares.
1: A mi el que m'ha agradat sempre ha sigut investigar. Llavors, quan jo havia d'escollir el treball de final de grau, en aquell moment els blocs que podies escollir, el de conservació, era el que em permetia investigar i no només dir un estat de la qüestió, que això, per dir quatre coses que havien dit els altres, a mi no m'entusiasmava. Clar, aquest em va obrir les portes a quan vaig fer el treball de màster, que no sabia quin tema fer, les tutores del moment em van recomanar que llavors treballés l'arxiu. Per tant, llavors jo vaig treballar a l'arxiu i em vaig tornar a passar un any llarg anant a consultar l'arxiu que tenien elles a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que es conserva tota una sèrie de documentació de la Generalitat Republicana, i l'arxiu d'elles va seguir les rutes que va fer en el seu moment la Generalitat Republicana per conservar els arxius durant la Guerra Civil. I a partir d'aquí, clar, el tema de Montsió a mi m'entusiasma, però el tinc frenat perquè jo ja no tinc accés a consultar res, estic esperant a veure això com se soluciona. I per la meva part, clar, a nivells de treballs de facultat, quan em tocava fer algun, doncs buscava algunes coses que fossin d'Esplugues, si n'hi havia. Clar, Esplugues no té un patrimoni que t'hi puguis dedicar molt, però a nivell d'urbanisme, doncs vaig treballar al parc dels Torrents, al Torrent del Ferrer, i a nivell així d'arquitectura, al Museu de Can Tintorer, com s'havia fet la transformació de casa a museu.
0: Doncs, Lídia, hem de seguir en contacte, hem de seguir els teus treballs i vull que en properes ocasions vinguis a la ràdio i ens ho expliquis, perquè el nostre patrimoni s'ha de difondre.
1: Sí.
0: És molt important.
1: Hi ha una cosa, mira, ara que hi penso.
0: Digues.
1: Aquesta església que tenim aquí en el monestir, que en aquest cas és petiteta, la gent que estigui interessada podria anar a mirar-se l'església que es va quedar, que eren pròpies de les monges, que es va quedar a la Rambla de Catalunya, perquè la distribució és la mateixa, però en petitet, la que tenim aquí. Però l'arquitecte que la va dissenyar va intentar seguir la mateixa distribució, perquè la distribució de l'església es diu amb la ideologia i el pensament que tenien elles en la seva ordre religiosa. Llavors, es pot fer la comparativa, una església amb l'altra església, i veure que, bueno, que ara que aquella sigui amb les pedres originàries del monestir del 1400 i aquestes siguin amb pedres del segle XX, però que la forma, en petitet, és la mateixa.
0: Rambla Catalunya,
1: sí. Rambla Catalunya, Rosselló, on hi ha el Banc de Sabadell.
0: Val.
1: Baixar a mà dreta.
0: Doncs, encara que no podrem visitar la d'Esplugues, que són de pedres d'ara, però anirem a veure l'original per fer-nos una idea del que tenim, que és una pena, perquè ara el claustre està tancat i no hi podem entrar.
1: Sí, clar, no sé, jo sé que en tant es fa algun acte allà dintre, llavors no sé amb qui s'han de posar en contacte per poder-hi accedir.
0: Per tant, ens emplacem tots i totes a seguir treballant pel nostre patrimoni i a fer-ne la divulgació pertinent.
1: Molt bé.
0: Doncs gràcies, Lídia, per aquest llibre. Us el recomanem, Els viatges del claustre gòtic d'aquí de Montsió d'Esplugues. Només que aneu a la llibreria i digueu: vull el llibre del monestir d'aquí d'Esplugues. I ho tenen molt clar, quin és el llibre. Novament, moltes gràcies, Lídia.
1: A tu per invitar-me a venir.
0: ens seguirem escoltant i ens seguirem veient en properes ocasions.
1: Molt bé.
0: Vinga, bon dia.
1: Adéu.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: passat els papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
5: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són les 10.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

Hem escrit l'equipatge. Un nou paisatge, un circ que dibuixa. Xarango caminant per la corda fluixa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Són les 12.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui us parlarem d'inclusió, de somriure i de quilòmetres. I us parlarem d'una entitat que es diu Empujando Sonrisas. I per això hem convidat a la Sílvia Bofill. Benvinguda.
3: Moltes gràcies.
2: La Sílvia és aquí d'Esplugues, del barri del Centre. No, del barri del Gall.
3: Del Gall.
2: Del barri del Gall.
3: Bueno, vaig viure al Centre, o la Plana, no sé ben bé què eren, perquè estàvem una mica limítrofes quan jo era petita amb els meus pares.
2: Sí.
3: I des de fa uns 10 anys, del barri del Gall. Sí.
2: Primer explica'm què és aquest projecte d'Empujando Sonrisas.
3: Empujando Sonrisas va començar d'una forma molt natural fa uns 5 anys aproximadament. Va començar un noi que es diu José Luis, que té un fill que té paràlisi cerebral. A José Luis li agrada molt córrer i a la seva dona també li agradava. I ells bueno, sortien a córrer, el que passa que van adoptar aquest nen que bueno, el van adoptar pensant que no tindria, que seria un nen sa, sense problemes, però coses de la vida, van veure que evolucionava de forma diferent que altres nens, el van adoptar en 3 mesos, van veure que alguna cosa passava i aquí, quan van arribar, perquè són de Galícia, van arribar a Galícia i van veure que tenia una paràlisi cerebral. I això els hi va condicionar, va ser un xoc al començament. Els va condicionar molt la seva vida, però van decidir que volien continuar fent les coses que feien abans de l'adopció del seu fill, i van decidir que volien començar a córrer. Llavors van començar a córrer amb la cadira de rodes. La gent es va començar a sumar per entrenar amb ells, van començar a fer curses i de forma molt natural va començar el que va ser Empujando Sonrisas.
2: Has dit Galícia.
3: Sí.
2: M'agradaria saber quina relació hi ha amb tu. Esplugues de Llobregat en Galícia, perquè els teus pares fan el Camino de Santiago. Però no sé si això té res a veure amb el Camino.
3: Res a veure, però la família... Està clar que Galícia ens crida molt. jo vaig conèixer el José Luis, el pare de Mario, que és aquest nen que va amb cadira de rodes. El vaig conèixer fa un parell d'anys perquè a mi també m'agrada molt córrer. Llavors van fer un repte que buscaven gent anònima per tot Espanya que els agradés córrer i que volguessin córrer de Boston a Nova York fent relleus. Volien triar 5 persones anònimes amb vides normals, que no fossin professionals, i vaig tenir la sort de que, bueno, em van triar i van triar el José Luis, entre altres.
2: I això va ser l'any passat?
3: Fa 2 anys.
2: 2 anys ja?
3: Fa 2 anys de tot això.
2: Perquè el teu pare m'ho va explicar i
3: sí.
2: Li vaig dir, ha de venir a la ràdio i li faré una entrevista. I fixa't-ho, han passat 2 anys plis-plas.
3: Ha passat volant, sí. El temps vola, el temps vola. I res, ens vam conèixer fa 2 anys amb aquest repte. Va haver-hi una connexió instantània. Vam quedar les famílies, vaig conèixer el Mario. I jo ara sóc una més d'Empujando Sonrisas. Viatgem cada 2 mesos, ens veiem cada 2 o 3 mesos per fer curses, per estar amb la família, per fer entrenaments, per pensar projectes, i no parem, no parem.
2: I això es focalitza a Galícia o ja s'ha fet una expansió per tot Espanya?
3: S'està expandint per tot Espanya, perquè al començament estava molt centralitzat en Galícia. És veritat que la majoria de membres són de Corunya, que són gallecs, però ja tenim gent d'Empujando Sonrisas a Saragossa, tenim gent a Madrid, aquí a Barcelona també han vingut ells a córrer, la mitja marató de Barcelona, per exemple. Ens anem movent per tota Espanya.
2: De fet, aquí
3: estranger.
2: I a l'estranger. Ara anirem a l'estranger. Sí. Aquí a Espluga sí que hi ha un projecte, que és de la Creu Roja, que el que fan és persones voluntàries porten unes bicicletes amb unes cistelles al davant i porten... està dedicat més aviat per a gent gran o que té alguna dificultat de mobilitat i els porten a passejar doncs, per aquí, per Esplugues, per Sant Just, per zones més planes que tenim al carril bici. Bueno, no és la mateixa idea, però sí que és aquest sentit de voluntariat,
3: sí.
2: i de fer un acte per una persona doncs, que té algun tipus de mobilitat reduïda.
3: Sí, no és la mateixa cosa, però sí que està molt també vinculada, perquè és una manera de que una persona que té una limitació física pugui sortir del seu entorn més immediat i fer coses a l'aire lliure, acompanyat, o sigui, el concepte és semblant, sí, sí.
2: Anem a l'estranger, explica'ns aquesta aventura, perquè darrerament a Esplugues FM tenim molts aventurers. Tenim l'Enric Luzan, que ha començat aquesta volta al món a peu, i et tenim a tu, que ens expliques aquesta aventura a l'Argentina.
3: A l'Argentina. Doncs fa un any i mig vam acabar el repte de córrer de Boston a Nova York. Va haver-hi molta connexió i vam començar a pensar que havíem de fer alguna cosa per donar visibilitat a l'esport inclusiu, al córrer amb cadira de rodes. I justament parlant un dia per casualitat amb el meu amic, vam veure que hi havia una cursa que ens agradava moltíssim de feia molts anys, que es diu El Cruce, que és córrer per les Andes tres etapes, 100 quilòmetres en total.
2: Que allà és molt important, això del cruce.
3: Moltíssim.
2: Explica'm-ho després, ara expliquem el projecte.
3: Llavors vam veure que la nostra il·lusió era fer el cruce i vam dir, i si ens animem, ho intentem fer? Al començament semblava una mica una bogeria, perquè, clar, 23 edicions que hi ha hagut, en cap hi ha hagut una persona amb cadira de rodes fent aquest repte, perquè és una cursa molt exigent, que puges a 2.100 metres d'alçada, amb molt desnivell, molts quilòmetres, 3 dies acampant a l'aire lliure. Però vam dir, per què no? Anem a provar si l'organització ens dona l'okay, nosaltres endavant. Llavors vam parlar amb l'organització, ens van dir que per part d'ells no hi hauria problema, que l'equip mèdic havia donat el vistiplau, i vam dir cap endavant. I llavors aquí vam començar ja a pensar com anar cap a Argentina, perquè ens feia falta també un patrocini, una ajuda, perquè són molts corredors els que hem d'anar empenyent la cadira de rodes, i és un viatge bastant car.
2: I heu trobat patrocinadors o és de la vostra butxaca?
3: Mira, al començament estàvem tan il·lusionats que vam dir, encara que sigui la nostra butxaca, ho intentem fer, però clar, necessitem molts corredors i no tothom s'ho podia permetre. Llavors vam començar a picar pedra fins que vam aconseguir una ajuda. Iberia, no sé si puc dir...
2: I tant, aquí tothom que col·labora de manera voluntària, nosaltres fem publicitat totalment voluntària.
3: Ai, moltes gràcies. Doncs Iberia es va enterar del nostre projecte, va contactar amb nosaltres, vam tenir una reunió i ens va dir, no us preocupeu pel viatge, pels vols, això està cobert. I va haver-hi una altra empresa que ens ha dit que no vol publicitat i no vol que diguem el seu nom, que ens va cobrir el que és l'estada. Llavors, gràcies a aquestes dues empreses i alguna petita ajuda d'alguna altra petita empresa, hem aconseguit el finançament per poder fer aquest repte.
2: Perquè, clar, això no solament és un cost econòmic, sinó que hi ha un tema personal, laboral.
3: Oh, també. També gràcies a la flexibilitat que hem tingut per demanar vacances en aquesta època de l'any, perquè acabem de tornar just ara. Hem hagut d'estalviar dies de vacances a l'estiu per agafar dies ara. Una logística que bueno, ens hem pogut muntar i cap problema.
2: Més la família, perquè tu tens fills.
3: Família, això ha sigut el més complicat. Els entrenaments són duríssims, són moltes hores d'entrenament. Jo tinc dos fills. Clar, gràcies a Déu, tinc una parella que em recolza en totes les iniciatives que jo proposo. És més, m'anima, em diu, això no podràs viure més que una vegada a la vida, aprofita, estàs fent molt bona feina, estàs donant visibilitat a l'esport inclusiu, estàs ajudant. És que, Isabel, has de veure la cara que tenen aquests nois quan correm amb ells.
2: Qui estigui escoltant l'entrevista i digui, aquesta veu on sona? Doncs sí, és una mami del Folky Torres.
3: Ah, exacte, soc la Sílvia Bofill, mami de sisè i de tercer del Folky Torres. I membre de l'AFA també, perquè jo sempre intento col·laborar en tot el que puc, així que...
2: És el que sol passar, les persones actives estan actives amb tot, a l'AFA i amb el que calgui.
3: Sí, cal fer un cop de mà, perquè si no, si ningú fes res, al final les coses no sortirien. Exacte. Llavors, si podem ficar el nostre granet de sorra, allà que estem.
2: Aquest projecte, a més de fer el cruce, no sé si vols explicar alguna cosa més del cruce.
3: El cruce ha sigut una experiència transformadora. Ha sigut terapèutic pels nens. Són nens que tenen unes limitacions bastant importants. La cara de felicitat que tenien, els estímuls que rebien, els corredors que ens hem trobat pel camí, la gent plorava, perquè, clar, és duríssim, és una cursa duríssima, que ens hem de preparar molt a consciència. La gent ens avançava queixant-se, alguns dient, estic a punt de deixar-ho, i ens veien nosaltres amb la cadira de rodes, empenyent per aquelles pendents, i ens deien, ostres, sou inspiració, continuo només per vosaltres. La gent plorava. Bueno, és una cursa que ja, si vols en parlem després, però participen 47 nacionalitats diferents, 8.000 corredors, i per primera vegada, et dic, amb cadira de rodes. Ha sigut un boom, no pots ni imaginar l'estima, el carinyo que hem rebut aquests dies fent aquesta cursa. Ha sigut impressionant.
2: Podeu trobar informació a l'Instagram Empujando Sonrisas o també a la pàgina web empujandosonrisas.es.
3: Correcte.
2: El que ens estigui escoltant, doncs que segueixi això. I si voleu seguir a la Sílvia, doncs Bofill Sílvia.
3: Correcte, correcte. I també tenim una pàgina que parlem només del desafió que hem fet ara, Desafío Empujando Sonrisas, i que aquí trobareu tot el que és el cruce. I us podeu fer una idea aproximada del que ha sigut. Tot i que penso que les imatges no fan justícia. Les imatges, els vídeos, tot i que semblen, a vegades els mires i dius, ostres, és impressionant, si no estàs allà no et pots fer una idea del que és la implicació de l'equip per aconseguir superar el repte del
2: per cruce. Tant, emocionalment és molt fort, a part de físicament.
3: Una muntanya russa que no et pots arribar ni imaginar. M'he passat plorant tot el viatge. Emocionalment ha sigut bestial. Físicament ja anava molt preparada, perquè clar, porto un any entrenant i portem molt de temps entrenant, però emocionalment no sé per què. Suposo que veure les cares dels nois que portàvem, veure l'estima amb el que ens han tractat l'organització, i després hi ha una cosa que et volia comentar, que les dues cadires de rodes que hem portat cap a Argentina s'han quedat a Argentina, les hem regalat, les hem donat, hem vist la gent, els pocs recursos que tenen, hi ha una fundació argentina que es diu Challenge Argentina, Fundación Challenge Argentina, que està a la Patagònia, vam conèixer aquesta entitat, vam veure tot el que feien. És una entitat que treballa molt amb esport d'hivern, perquè allà tenen pistes de neu, i el que passa que quan se'n va la neu no tenen activitats per la gent amb discapacitat. I nosaltres vam veure supernecessari deixar una cadira de rodes perquè la poguessin fer servir. La persona que va recollir la cadira de rodes, que era el president, ens deia que hi ha gent que viu allà que no surten de casa, que no viuen en uns paisatges preciosos i per la seva discapacitat no coneixen res del seu entorn. I va ser, bueno, pèls de punta, plorant, mentre els hi donàvem la cadira de rodes. I el dia següent de donar, ja havien estrenat la cadira de rodes. Hi havia una persona, una noia que es deia Analia, que ja anava en la cadira de rodes, i ja ens estan mostrant tot el que estan fent. I no pot ser més gratificant. L'altra cadira de rodes, vam anar a Buenos Aires, i aquesta, la primera cadira, pensàvem deixar-la. La segona, vam arribar a Buenos Aires i teníem contacte amb un pare que té un nen també amb una discapacitat important, que es diu Alejo, i corre amb una cadira de rodes que és com els carros de l'aeroport, de portar les maletes. Pensa que és un nen molt limitat físicament, i van decidir córrer una cursa de 5 quilòmetres amb ells, i a la cursa s'anava caient la roda, s'estava desmuntant. Aquest noi està molt limitat, i llavors va ser impossible no deixar la segona cadira de rodes. Vam deixar la segona cadira, també. Són cadires que costen moltíssim. Una cadira són uns 5.000 euros. Ara hem d'aconseguir, o ho aconseguirem, Ara intentarem aconseguir les dues cadires, perquè ara tenim els nostres nois de Empujando Sonrisas sense cadira de rodes, Mario i Pedro. Però les aconseguirem, i jo crec que hem fet bé, perquè Argentina és molt difícil. El que ens deien és que no és només que a nivell econòmic estan malament, o sigui, no hi ha recursos, sinó que ni tan sols no arriben. O sigui, no, al mercat no hi ha cap cadira de rodes adaptada per fer servir allà. Amb la qual cosa era necessari.
2: És increïble, eh?
3: Sí.
2: Perquè un país tan divers, amb uns canvis climatològics que té tot tipus de paisatges,
3: sí,
2: ens pensem que deu tenir una economia brutal, tot i que ja sabem tot lo del corralito, sí, i totes les dificultats econòmiques, però que a aquest nivell que m'estàs explicant, doncs no m'ho imaginava.
3: Està com polaritzat. Hi ha gent que té molt, i hi ha gent que té molt poc. I és una, i són realment artistes de l'economia. O sigui, fan malabars els argentins per arribar a final de mes. no els hi queda una altra, perquè és que han hagut de superar moltes crisis. I això es percep quan estàs a Buenos Aires, és una ciutat que m'ha encantat, però sí que veus aquesta, jo dic, una ciutat que està a un estat una mica de decadència, els edificis, perquè suposo que no es poden mantenir, però conserva l'essència, la cultura, la tradició, una ciutat molt interessant, però és el que et comentava, hi ha nens que et demanen pel carrer, aquí està prohibit que els nens et demanin pel carrer, hi ha molta gent dormint al carrer, et demanen, i a més no et demanen diners, o sigui, tu estàs menjant i s'emporten un tros d'entrepà teu, per exemple. És un, jo crec que és una ciutat, tampoc, a veure, no sóc una gran coneixedora perquè he estat només uns dies, però he tingut la percepció de ciutat com polaritzada.
2: Déu-n'hi-do. Entre cruces,
3: sí,
2: i Empujando Sonrisas,
3: sí,
2: s'ha creat algun tipus de col·laboració que es pugui mantenir en un futur amb aquest intercanvi, o que ells mateixos inicien uns projectes d'Empujando Sonrisas a l'Argentina?
3: Mira, bona pregunta. S'ha creat un vincle impressionant, perquè ara estem en contacte, hi ha vídeos fins i tot a xarxes socials, si voleu veure per Instagram, de que aquests vincles realment jo crec que perduren. Com una germandat. O sigui, no, jo crec que no seran Empujando Sonrisas Argentina, però sempre estarem agermanats. El meu amic José Luis, el que té el seu fill amb cadira de rodes, va donar una de les seves cadires, perquè clar, els nens creixen i a vegades s'han d'anar adaptant. Una cadira que ja no li servia, li va donar a un altre nen aquí a Barcelona. I va haver-hi una trobada en el que es va convidar, anys després de donar la cadira a aquest nen, aquí a Barcelona, i et dic que, no sé, els meus pares també van poder venir, va ser impressionant. El vincle no es trenca mai. A dia d'avui, bueno, el nen desafortunadament va morir, desgraciadament, però el vincle amb els pares encara hi és, i es parlen constantment, o sigui, aquestes coses uneixen moltíssim.
2: Sí que és veritat, a la cursa de Barcelona,
3: sí,
2: hem vist amb algunes edicions, ara no tinc en la memòria que sigui molt recent, sí que de fa anys, d'un pare que anava sempre amb el seu fill,
3: sí,
2: amb una cadira d'aquestes adaptada, perquè el nen, sí, tenia doncs una discapacitat de mobilitat. No, no sé si deu ser aquest cas o deu ser un altre.
3: Cada vegada hi ha més, afortunadament, perquè sempre hi ha hagut nens amb un tipus de discapacitat. El que passa que ara s'està donant visibilitat. Ara estan sortint, ara estan fent lleure conjunt.
2: No se'ls amaga.
3: No se'ls amaga. Es busca un entreteniment. Són nens que estan superlimitats. El seu oci és limitadíssim. El cas de Mario, per exemple, que té paràlisi cerebral, només mou els ullets i una mica la cara. No pot fer res. Llavors, sortir al carrer, veure els estímuls del carrer, per ell és el millor que pot passar. Corre, és impressionant, perquè té els estímuls de la gent que corre al costat, els paisatges que van canviant. Li canvia la cara, perquè jo sempre dic, Mario es comunica amb la mirada, perquè realment no pot parlar, però amb la mirada t'ho expressa tot. És impressionant, eh? I a més dic, es comunica amb la mirada perquè té una pantalla que ell té unes icones, uns gràfics i tal, i mirant et pot dir res, alguna coseta, i sempre que pot, mira la pantalla i selecciona la imatge de vull anar a córrer, sí, sí, Empujando Sonrisas, vull anar a córrer,
2: wow.
3: Sí, quan veu el seu pare que es vesteix amb roba d'esport per anar a córrer, es posa neguitós perquè vol sortir, ja no vol esmorzar, ja no vol fer res, ell està neguitós perquè vol sortir a córrer. Va arribar un punt que el meu amic em deia, ostres, m'he d'amagar com Superman, m'he de ficar la roba de córrer a sota de la roba normal. Si ell no em pot acompanyar perquè està plovent o el que sigui, surto vestit de normal i quan surto al carrer em trec la roba de sobre i em quedo vestit d'esport.
2: És com aquells anuncis, no?, que la filla surt de casa amb roba normal
3: tal
2: i l'ascensor surt per sortir de festa, no?
3: Correcte, correcte.
2: Un pare que es transforma en,
3: sí,
2: qualsevol,
3: sí,
2: racó,
3: sí. Sí, sí,
2: per poder sortir.
3: Sí.
2: M'agradaria fer-te alguna pregunta d'aquest viatge d'Argentina, però ja més a nivell personal i ja,
3: sí,
2: no tan emocional, amb Empujando Sonrisas, no? Què et quedes tu de l'Argentina? I m'agradaria, per exemple, quin menjar t'ha sorprès d'allà de l'Argentina?
3: Mira, m'ha encantat el asado, perquè jo no sóc molt de carn I a tot arreu que he anat, la carn és espectacular. Són els mestres de la carn, la fan perfecta.
2: Fins i tot aquí a Barcelona, eh?
3: Sí.
2: Vas a un restaurant argentí i la carn, encara que sigui la mateixa del restaurant sí. del costat, la cuinen diferent, però és que la carn argentina...
3: La dominen. Exacte. I també m'ha cridat molt l'atenció, per exemple, que els encanta el formatge. El formatge te'l fiquen per tot arreu. I com a mi m'encanta el formatge, també feliç. Contenta. Demanaves unes llenties amb formatge. Demania la milanesa amb formatge per sobre. Formatge per tot arreu. I bueno, els alfajors, bueno, els postres, tot això, els dolços, també els fan boníssims. En realitat, es menja superbé. Sí.
2: Dintre de la pobresa es sí. menja bé, perquè hi ha països que són més rics.
3: Clar.
2: I no es menja tan bé.
3: Sí, ells no són un país pobre, bueno, considero, el que passa que és un país una mica polaritzat i molt maltractat una mica per la política i tot el que ha passat. Però realment recursos, han sigut un país molt ric i han tingut molts recursos. El que passa que hi ha hagut unes crisis que els han matxacat. Bueno, em deia, vaig conèixer, perquè ja coneixes molta gent, i em deia un argentí que ell fa no sé quants anys va poder comprar-se un cotxe nou. Diu, però ara, avui dia... és impossible que ningú es pugui comprar un cotxe nou. Tot han de ser cotxes de segona mà. I veus que és veritat, tot està molt reaprofitat. Hi ha molta botiga de segona mà i, bueno, intentar amb el que tenen treure el millor possible. Fer estirar l'economia tot el que poden.
2: Doncs anem en compte, perquè sí. aquest primer món poder ens trobarem sí. en aquesta situació no gaire lluny, perquè aquest consumisme no ens porta enlloc i al sí. final arribarà que s'acabarà la producció perquè sí. s'acaba la matèria prima i haurem de reciclar-nos molt.
3: Sí, a nivell cultural m'ha sorprès molt. Per exemple, hi havia un teatre que era una llibreria, un teatre impressionant, era tot una llibreria. I veies, vas pel carrer i veus grafitis, però preciosos, murals preciosos. A nivell cultural és impressionant.
2: Això quina ciutat era?
3: A Buenos Aires.
2: A Buenos Aires mateix.
3: Sí.
2: Sí, perquè a més hi ha... També hi ha molta diferència entre Clar. Les mateixes ciutats de l'Argentina, perquè és tan gran.
3: T'he de dir que he conegut la part més bollante, la part més rica d'Argentina. També m'he mogut pel centre de Buenos Aires. Soc coneixedora que si te'n vas per la perifèria de Buenos Aires, ploraries. Bueno, anant de l'aeroport ja veus xaboles, fins i tot un amic que va anar fa un any va comentar que veia una xabola construïda a sobre d'una altra xabola, o sigui, per maximitzar l'espai i perquè no tenen recursos, o sigui, una precarietat tremenda.
2: Anem a parlar de coses una mica, ara ja anem sí. a canviar una mica. Bé, doncs una mica ara si... et sembla, seguirem parlant del projecte Sonrises, però també has portat un llibre que voldria també sí. que m'expliquessis una miqueta, perquè aquest projecte va molt més enllà.
3: Sí, quan vam acabar el primer repte que vam fer de córrer de Boston a Nova York amb el meu amic José Luis, tornàvem en avió i ell m'estava explicant la seva història familiar, perquè ells van adoptar a Mario a Etiopia quan tenia 3 mesos, no sabien que tenia una malaltia o una discapacitat, i va ser a Espanya quan es van adonar que tenia paràlisi cerebral, i llavors m'explicava la seva vivència, després van adoptar una altra nena a Vietnam, i la seva història era superinteressant. Llavors ell, en un moment determinat, em va dir que estava pensant escriure un llibre, que no sabia com començar, que no sabia. I jo li vaig dir, mira, anima't, jo t'ajudo, tu em vas enviant, tu comences a escriure, tu m'ho envies, si cal jo li acabo d'alguna forma, ho vaig editant. I així va néixer El Hilo Verde, que és el llibre que va escriure, va sortir fa un any, més o menys, i tots els beneficis que recapten d'aquest llibre van a Guinea-Bissau, a una ONG que es diu Kumpu, que està construint una escola, un edifici anexa a una escola. Allà no tenen els recursos, són nuls, no tenen res. És més, el que es recapta... Necessitaven 5.000 euros per construir aquest edifici. I aquests 5.000 euros són pel material, perquè la gent del poble és la mà d'obra. I hem aconseguit sembla que falten 300 euros o així per arribar als 5.000, però ja hem aconseguit l'objectiu que teníem.
2: Doncs anem a dir l'editorial, i si hi ha xarxes socials també de l'editorial, que la gent pugui aconseguir aquest llibre.
3: És El Hilo Verde de Círculo Rojo, l'escriptor José Luis Fernández, i podreu veure, si busqueu Círculo Rojo, també el llibre també està, estava, no sé si ara ja ho han retirat, però si busqueu per internet trobareu, està a diverses llibreries, El Hilo Verde.
2: Tu ets periodista.
3: Jo sóc periodista, sí.
2: Però no et dediques a edició de llibres ni maquetació, no, fas un altre tipus de feina.
3: Jo estic coordinant publicacions mèdiques i científiques a un altre editorial.
2: Per tant, sí, una mica, el tema de redacció i com s'ha de maquetar,
3: sí,
2: això ho tens molt per la mà.
3: Sí, això ho tinc més per la mà, per això el vaig animar. Dic, mira, anima't, que si és per problemes d'aquest tipus, jo et puc fer un cop de mà sense cap inconvenient. Jo encantada de la vida.
2: Parlant amb una mica de, en global, de tot el projecte, del llibre, de totes les teves vivències, tot això ja sé que t'aporta molta felicitat,
3: sí,
2: però a mi m'agradaria una mica que ens expliquessis com et sents i una miqueta impulsar i que la gent s'animi a fer aquests voluntariats, perquè sí, tot això són voluntariats.
3: És que hi ha molta opció de voluntariat. Hi ha molta gent que diu, és que no tinc temps. Jo crec que, si vols, pots aconseguir. És que tampoc et demanen 2, 3 hores, 4 hores al dia. És que hi ha voluntariats d'una hora a la setmana. O sigui, es pot fer de més i de menys. Per mi és supergratificant. A mi em dona la vida fer aquestes coses. Sentir que aquestes coses que faig poden ajudar una miqueta a que una altra persona tingui una vida una mica més fàcil, o donar visibilitat a una realitat, i que, per exemple, amb això del cruce, que tothom deia, és una bogeria, però què voleu amb això? Doncs volem donar visibilitat, i que si hi ha una persona que té un fill o una filla amb una discapacitat i pensa que s'ha de quedar a casa sense sortir perquè no hi ha opcions d'oci, que vegi aquests exemples, que hi ha moltíssimes ONGs, moltíssimes organitzacions que fan coses superinteressants, i diguin, ostres, no, podem fer això, podem anar a la muntanya, podem córrer, podem fer excursionisme, es poden fer moltes coses, no, el teu oci no està limitat o tan condicionat per aquest diagnòstic.
2: Aquí vam fer una entrevista amb un noi que també té TDAH, val? I ara ho sento, però de memòria no me'n recordo del nom del llibre, però també tots els, la recaptació de la venda d'aquest llibre va a favor d'aquesta associació. I també vam parlar amb el Juanjo Bofill, que va fer el llibre Donde está mi sobre, sí, i tots els diners també van per recaptació a l'església de Santa Anna de Barcelona.
3: Sí.
2: Per tant, hi ha molta gent que fa voluntariat, i és el que tu deies. A vegades no és una hora, a vegades és un projecte que et dedica un any de la teva vida, però després això va fent el seu pòsit i va anant i va rolant i va creixent, no?
3: Sí. Fins i tot hi ha molta gent que es jubila i no saben què fer amb el seu temps. Ostres, jo ho recomano moltíssim. A més, busca una cosa que et cridi, perquè hi ha moltíssimes coses que pots fer. Si uneixes el voluntariat amb una cosa que t'apassiona, a mi l'escriptura, el córrer, és un match perfecte. O sigui que t'enriqueixes, o sigui, aportes, et sents bé, però a més tu estàs beneficiant-te d'aquesta col·laboració. O sigui que jo animo a tothom que pugui buscar un temps, cadascú en la mesura de les seves possibilitats, i fer alguna cosa de voluntariat, sí.
2: I això a nivell familiar també enriqueix, perquè els teus fills els estàs educant
3: amb valors.
2: Exacte.
3: Ells viuen amb la... Perquè a més hem tingut molt contacte amb els meus amics, amb Mario, amb Pedro. Veuen la diversitat com una cosa normal. Estan creixent amb valors d'incloure l'altra persona, buscar formes d'inclusió, de que tots som diferents, de que hem de buscar la inclusió, i ho veuen ja amb una certa naturalitat. O sigui que jo crec que això és una lliçó importantíssima que s'emporten els meus fills. També l'esforç, o sigui, valors com l'esforç, les coses costen... tot aporta, tot suma a nivell familiar.
2: i que quan tens aquestes vivències veus lo afortunades que som.
3: Moltíssim.
2: Encara que ens queixem de que estem dintre d'un sistema consumista, que estem vivint a Barcelona, que la ciutat, la contaminació, el soroll, però quan te'n vas amb altres països dius, però si m'estic queixant i soc molt afortunada.
3: Som uns privilegiats. I a més viatjo perquè a vegades dic, ostres, quina mandra fer les maletes per marxar de viatge. I veig que José Luis i Paula marxaven amb dues cadires de rodes, el menjar triturat del seu fill envasat al buit amb un per refrigerar i guardat per aquests dies, més quatre maletes perquè té un respirador, un no sé què. I dic, ostres, jo de què em queixaré? Si viatjo amb els meus fills amb una motxilla. O sigui que veus aquestes coses i per mi són inspiració.
2: M'ha agradat això.
3: Sí.
2: Inspiració.
3: Sí.
2: Ens quedem amb el somriure?
3: Ens quedem amb el somriure, i tant.
2: Amb la mirada d'en Mario?
3: I tant. I la del Pedro. No em vull deixar el Pedro. El Pedro és l'altre component també, l'altre noi que vam cadira de rodes. És un noi que té paràlisi cerebral i autisme. I volia comentar que en aquest viatge ha sigut tan terapèutic que és un nen, és un noi, bueno, té 22 anys, li costava el contacte físic, no responia als estímuls i ha acabat responent a totes les preguntes, fent abraçades a la gent, et buscava per fer abraçades, seia al teu costat, buscava un contacte. La seva mare deia que estaven fent teràpia perquè tingués més mobilitat de braços i que ha estat com 2 anys per intentar aixecar braços. S'ha fet fotos aixecant els braços, o sigui, aquestes coses per a aquests nois... és una teràpia que en anys no ho aconsegueixen. La seva mare plorava, bueno, hem plorat molt aquest viatge.
2: Clar, perquè on no arriba la medicina...
3: Ostres, arriba l'amor...
2: Arriba l'amor, sí. Arriba les emocions.
3: Les emocions, i això omple moltíssim. O sigui, la teràpia de l'amor, recomanable 100%. Hem sigut un grup a més molt benvingut, ens estimem tots molt, i el respecte, el carinyo, això es nota. Ho perceben, se senten còmodes... I ha sigut un avenç aquest noi, a més, i curiós, Isabel, com ens autolimitem i a vegades com limitem els nostres fills sense saber-ho, perquè estàvem a la cursa i hi havia moments de la cursa que la cadira de rodes no hi cabia perquè s'estretava molt el camí o perquè era molt, molt empinat, i ell havia de baixar de la cadira de rodes. Ell sí que té una certa mobilitat i a vegades va caminant, però la seva mare mai es va imaginar que acabaria pràcticament escalant trossos, i ho feia amb ajuda, agafat de la mà, però amb un entusiasme, una il·lusió, que pujava per camins que la seva mare deia mai de la vida m'hagués imaginat que el meu fill hagués anat per aquí. O sigui, el que fa, a vegades pensem que no serà possible i fins que no ens posem a prova no ho veiem.
2: És impressionant,
3: sí,
2: de veritat. Aquestes vivències, sí, tal com ho estàs explicant.
3: Sí.
2: Sílvia, estic segura que tens algun projecte ja en ment i que estàs preparant alguna cosa.
3: Sempre diem, perquè els meus amics i jo quan ens veiem, sempre ha de sortir alguna cosa més. I en aquest viatge dèiem, bueno, vam tornar el diumenge. I dèiem, bé, dilluns, dimarts potser ens donem una treva, però dimecres ja comencem a treballar per la propera. Hem vingut tots tan emocionats, amb tantes ganes de fer coses, es poden fer coses tan boniques. Aquest any, bueno, tenim alguna cosa al cap, li hem de donar forma,

0: continuarem.
1: Doncs farem un punt i seguit amb aquesta sí. entrevista i amb la Sílvia, perquè bueno, ja ho saps, i el teu pare també, teniu els micròfons d'Esplugues FM oberts per vosaltres, perquè necessiteu. Quan acabo les entrevistes, sempre dic el mateix, em repeteixo. Alguna cosa que jo no t'hagi preguntat que tu creguis que és important que ens has d'explicar?
0: Ostres.
1: Jo crec que hem parlat gairebé sí. de tot, però alguna cosa que tu pensessis ara, això la Isabel no m'ho ha preguntat i m'ho havia d'haver preguntat i és una cosa que he d'explicar.
0: Jo crec que hem parlat pràcticament de tot, només incidir en això, de que donar visibilitat a aquests temes permet que altra gent se li engegui la llumeta per col·laborar d'alguna manera o si estan patint algun tipus de diagnòstic, algun tipus de malaltia, potser per dir, mira, jo també puc fer aquestes coses. Però realment, Isabel, jo crec que ho hem tractat tot.
1: Fins i tot ara m'està passant pel cap gent sí. que està amb depressió.
0: Ui, l'esport és el millor que els
1: vegin,
0: pot passar.
1: Que vegin sí. com s'esforça
0: i tant
1: la gent en sí. poder superar aquestes limitacions.
0: Sí, l'esport realment és curatiu. O sigui, les endorfines que generes, a mi em passa, jo cada cop que acabo una cursa, estic corrent, dic, mare meva, per què m'he apuntat a aquesta cursa? És horrorós. Després acabo i dic, ostres, em trobo superbé. Em trobo superbé perquè generes unes endorfines, això sempre ajuda. Jo crec, a veure, no soc, sense ser cap experta, però els psicòlegs i això, és, crec que és una de les coses que recomanen quan una persona no està passant pel seu millor moment, sempre amb atenció mèdica, si necessiten medicació, però coses que podem fer, sí. jo crec que esport...
1: Jo ara et vull fer una pregunta personal.
0: Sí.
1: I com se sol dir, si la consideres impertinent no cal que me la contestis.
0: Ah, no crec.
1: Ja que els teus pares estan tan vinculats amb el Camino de Santiago de l'associació d'aquí d'Esplugues... Quan penses fer el Camino de Santiago?
0: Oi, mira, m'encantaria, eh? Bona pregunta, perquè en casa de l'herrero, cuchara de palo, els meus pares porten molts anys fent el Camino de Santiago, es coneixen totes les variants i són de l'associació d'amics
1: sí,
0: de Camino de Santiago.
1: Sí, han estat aquí, que han estat fent aquí, entrevistes. Sí.
0: Ja els coneixeu. M'encantaria, ara tinc nens petits i dic, ostres, amb els nens no...
1: És perquè, més difícil.
0: Sí, no ho gaudiran tant ells, no ho gaudiré jo... Però a la que ja sigui una miqueta més grans és una assignatura pendent i, a més, rebré la millor assessoria a casa meva. Així que sí, ho tinc pendent, eh? M'encantaria.
1: Doncs si et sembla, amb aquesta inclusió, amb el somriure i la mirada del Mario,
0: sí.
1: amb aquesta persistència i força de voluntat del Pedro,
0: sí.
1: amb tot l'amor que poseu tots els components d'Empujando Sonrisas, et donem les gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i si fa falta una altra entrevista o fins i tot per telèfon amb alguna altra persona d'aquesta comunitat, ho farem.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies.
1: Una abraçada.
0: Una abraçada.
1: M'agrada dir això, una abraçada per a totes aquestes persones que fan possible aquests projectes.
0: Gràcies.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.

estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana. Somnis enllà.

de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge. No ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina. Camina lluny. Camina com qui vol saber-ho tot. Camina fins a trencar-te.

siguis lluny, una cançó et torni a casa. Que quan s'enamorin de tu no pretenguin tenir-te, només acompanyar-te. Que la vida no sigui només un llit amable, un passeig dolç. Que les coses que esperes no siguin com esperes quan les visquis. Que tinguis l'alegria dels dies clars, que els matins et despertin sense precipicis, que estimis molt algú sense que el necessitis i no deixis que les ferides s'endureixin al cor, que no reposin el pou de l'ànima. Recorda, si plou dins teu, que caminar cura les ferides, que viure, viure no és estar vius, viure és l'actitud d'omplir la vida. La vida, allò que passa

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment, Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
5: Sou una entitat?
6: Organització sense ànim de lucre?
7: Associació de veïns?
8: Artista?
9: ONG? Músic?
5: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gratis!
11: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

està guanyant un lloc el noi de la cantera. Lil Davi, pur tràmit, so much better. Si ho vols canviar hauràs de saber com era. Amunt i avall pujant el pit com una cremallera. Veuràs brillar l'estrella inclús un cop morta. La llum a la foscor com Carles Porta. Les mans cremades d'activar la corda es van veure el futur, nano, no te'n recordes? Les roques mil·lenàries del mar de Mallorca. El nano que les mira sense por s'hi acosta. Hold up, still kicking like old Bakery. Al centre del camp, canvi de banderí.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
4: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
5: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar